0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lliure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
3: Tria'l.
4: Reclama'l.
3: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
3: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat, un poco de todo y algo más.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

d'adopció que tenim a Espanya, l'adopció de les empreses. Aquí anem molt redarits. Així és com la gent, tothom ho fa servir per tot, per fer emails, per no sé què, per no sé quantos, per qualsevol cosa, l'adopció d'empreses anem molt redarits. I el que ens donarà més productivitat, el que ens donarà, el que pujarà els diners doncs, que té el país, i això serà l'adopció d'empreses. Perquè l'adopció de gent sí, però al final això amb el PIB no es veu, no? I aquí és on hauríem de posar-hi més, d'accelerar més, no?

0: Parlem amb Esteve Almirall, professor de SADE, de diferents temes, i un altre són els robots, no? Els robots de la Xina, que de debò ja corren més que Usain Bolt. Jo t'he de dir, ara parlarem, que aquest viatge a la Xina pensava que veuria més tecnologia i més robots dels que he vist, i que hem vist moltes càmeres. Ja sabeu, no?, que Xina és un país molt diferent políticament, sí. Estan molt vigilats, moltes càmeres, però el tema de la robòtica hi és. Recordem que Xina és el segon país amb més població del món, 1.400 milions de xinesos. He vist molts xinesos pel carrer, però no he vist robots al carrer.
1: No.
0: Als jocs que he estat, Pequín, Xi'an, sí, sí. Xangai... Tu també hi has estat? Creus que a vegades ens venen una imatge des de la Xina de molts titulars que van molt ràpid, home, però no tan ràpid van?
1: La xinesa especialista en venda la moto.
0: Això està bé que l'hi expliquem als oients, eh?
1: Això ho hem fet tota la vida. I això ho han fet sempre, no? A la Xina el que sí que veus força són cotxes autoconduïts i taxis autoconduïts. Força, en veus uns quants, no? Això sí, no? Però robots no, robots pel carrer no en veuràs. En veuràs dintre dels hotels per portar paquets, amunt i avall, algun restaurant per portar coses a les taules, però no massa, tampoc. No en veus tants, no? Xina fabrica més robots que ningú, i ara han fet la segona Olimpiada de robots, que la primera, doncs, els robots es queien i feien de tot, i la segona ja són... Llavors s'han fet titulats, perquè el xino se'ls sigui molt titular, el titular és tot negocis, no? Llavors un titular és que un robot d'un itri especial i tal, doncs, com l'Usain Bolt, doncs, tenia el rècord de 100 metres a 9,6, doncs aquest ho ha fet amb 8,6. No, ho tenia 9,5 i aquest l'ha fet amb 8,6. Bueno, va.
0: Després es va estavellar, no?, contra la protecció amb espumes.
1: Tots estavellen, perquè no saben parar. Llavors, tenen una paret davant i llavors s'estavellen directament i es cauen tots. I alguns els desmunta i surten xispes i passa tot. Perquè no, clar, saben córrer molt bé, però parar no saben encara. I no, és un tema molt divertit, no? O sigui, les coses com si passen a les Olimpiades dels robots és un tema molt divertit. Però a veure, comencen a tenir coses. Per exemple, hi ha una empresa que fa mòbils, que es diu Xiaomi, que fa uns mòbils molt macos, etcètera, que ha fet un cotxe, que ha fet una col·lecció de cotxes fantàstica, que són els que corren més i fan la competència a Porsche amb diferència, doncs que tenen un robot, doncs, que l'estan fent servir per produir cotxes i l'estan fent servir per produir mòbils. Llavors, clar, aquesta és una mica la clau. A Xina, l'electricitat per la gent està més barata que a Espanya, però tampoc tant.
0: Ja.
1: Però l'electricitat per a empreses està molt més barata que a Espanya. Imagina't.
0: Hem d'explicar que la gent que no ha viatjat allà, doncs, sí, que a Xina no es parla l'anglès, val? No. Si vols entendre't en aquest país, has d'anar amb l'aplicació del Google Translate, no? Perquè, sí, però fins i tot en un bar demanes una,
1: sí,
0: adreça,
1: tot arreu, sí,
0: un taxi, no? I, a més, que ells tenen una forma de pagar tot pel mòbil, a través de, sí, Alipay, que això no sé si ho tindrem nosaltres, però demanar un taxi a través del mòbil, pagar les botigues, els supermercats...
1: Tots són apps.
0: Tots són apps, eh?
1: Tots són apps. Doncs clar, una mica el tema és... Clar, tu imagina't un país, l'electricitat molt barata, que la fabricació la fan tots els robots, i que, a més, els preus de les matèries primeres són molt barates. Qui els guanya? Com els guanyes? Aquest és el futur que ells estan preveient. I aquests robots els veus més a les fàbriques, uh-huh, i a Instagram que a la vida real.
0: És veritat, però Donald Trump li preocupa, no? Perquè, evidentment, jo crec que Xina se'n parlarà molt més de Xina, recordem, Índia el supera en població, però després ve la Xina i la competència tecnològica que anirem parlant al llarg de la temporada, competència de xips entre Estats Units, entre la Xina i Europa, que ens estem posant les piles i que estem intentant canviar, però és veritat, que ens va sorprenent, i aquesta gent ens sorprèn.
1: Sí, no, i més que ens sorprendrà. Ells ja comencen a fer xips, ja comencen a fer a tenir centres de dades enormes, els de DeepSeek n'estan fent una enorme a Mongòlia, tan gran com el d'OpenAI, tot això està passant.
0: Doncs aquesta temporada amb Esteve Almirall, ja sabeu, també l'escoltareu un cop al mes al Revolució 4.0. Amb ell també volem destacar aquesta temporada quines són les empreses més innovadores i que ho estan fent millor, que jo crec que l'Esteve és un tema que també domina molt amb els seus alumnes i que per tant ens expliqui quines són les empreses que ho estan fent millor i són més innovadores utilitzant la intel·ligència artificial o utilitzant la robòtica, i per tant aprendrem amb tu.
1: Parlarem d'empreses.
0: Molt bé. Gràcies, Esteve, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Fa 43 anys va sortir a la venda el primer mòbil. Era un Motorola i pesava quasi un quilo. Media 25 centímetres, tenia una antena ben grossa i la bateria durava només 30 minuts. Amb els anys, els dissenys dels mòbils, va haver una cursa per fer-se cada cop més petit durant els anys 90 i 2000. La idea és que cabessin en una butxaca. Van desaparèixer aquelles antenes i s'escrivien al mateix teclat on hi havia els números de telèfon. En aquesta època van sortir els primers plegables, però una de les parts que es plegava era la pantalla i l'altre el teclat. El 2007, quan surt l'iPhone, els mòbils tornen a viure una altra cursa per fer-se cada vegada més gran. I l'iPhone 17 Pro Max té una pantalla el doble de gran que l'iPhone 3 i és quasi un 43% més alt i un 28% més ample. Com han anat canviant els mòbils, com seran? Parlem amb Àlex Carballo, director de Vodafone Catalunya i...
3: Aragó.
0: Què tal, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé.
0: Ben trobat. Han anat bé les vacances?
3: Molt bé. Aquestes coses sempre van bé.
0: Sí, fas bona cara.
3: Tu també.
0: Escolta, quan diem els mòbils, mòbils plegables, de què parlem realment, no? Quin va ser el primer a llançar-s'hi? Perquè Samsung porta anys en això, Apple i l'iPhone plegable. Quan arriba, no? Com ha canviat? Què diries?
3: Ha canviat molt això. Doncs mira, jo crec que el tema dels terminals plegables, sincerament, crec que és la innovació més disruptiva que hi ha hagut en el format físic dels terminals des de que el 2007 el Steve Jobs va presentar l'iPhone, no? Clar, el tema dels terminals plegables, ho esmentaves tu a la introducció, és algo que data dels anys 90, quan tots vam tenir un terminal amb tapa, però clar, allà no es doblegava la pantalla. Ara és que el vidre es doblega, no? I a nivell d'innovació, d'enginyeria, és realment increïble.
0: Clar, i com s'aguanta una pantalla que es plega, no? I no es trenca?
3: A veure...
0: Com ho expliquem, això?
3: Ho expliquem... Intentem explicar-ho fàcil. El vidre que utilitzen aquest tipus de terminals no és un vidre convencional, lògicament. És un vidre ultraprim. Estem parlant de que aquest vidre és... té un gruix inferior als 0,1 mil·límetres. I a sobre d'aquest vidre existeix una capa de polièster especial que és el que li dona la flexibilitat. A més, a part de que el vidre es doblegui, una de les grans innovacions d'aquest tipus de terminals és la bisagra, que està composada per centenars de peces microscòpiques que a dia d'avui els hi permeten flexar unes 200.000 vegades abans de trencar-se. Mira, deixa'm fer un càlcul ràpid, que no l'he fet, però podem fer ràpid, Quan jo porto un terminal plegable, que el puc obrir al dia entre 8, 10, 12 vegades, no més. Doncs si es pot obrir 200.000 vegades, estem parlant 365, doncs de més de 50 anys obrir-lo sense trencar-se. És increïble,
0: És veritat, el tens aquí a la taula. Escolta, saps que farà 20 anys, no? L'iPhone, que en parlarem, recordeu, el gener del 2027.
3: Correcte.
0: Com passa de ràpid la vida? Però 20 anys, no? Que jo crec que ha canviat moltes coses. Perquè a través d'un iPhone i d'Apple la vida passa per aquí. Comprem les vacances, treballem, contestem e-mails, quantes coses fem a través del mòbil, no? Per tant, em diries que en 20 anys ens ha canviat la vida. És que els telèfons han canviat la vida de les persones.
3: Han canviat la vida de les persones i la forma en la que ens relacionem. De fet, hi ha mil anècdotes sobre els terminals mòbils, però estic segur que tu, Chantal, i la majoria d'oients, si es deixen el mòbil a casa, tornen a casa a buscar el mòbil. Mentre que si et deixes altres tipus d'objectes, doncs no acaba de passar, res, no? Per tant, hem fet que tot estigui integrat al mòbil. Saps, a més, que, per exemple, el document nacional d'identitat ara el pots tenir digitalitzat al mòbil, el carnet de conduir el tens digitalitzat al mòbil, tens targetes de crèdit, estàs geoposicionat... Realment fem la nostra vida al voltant del mòbil, no? I ja que parlem dels terminals plegables, Chantal,
0: sí?
3: Molta gent em pregunta: ostres, Àlex, tu per què portes un terminal plegable, no? I és que crec que el terminal plegable està començant a substituir altres tipus de dispositius. Jo, per exemple, jo que viatjo força, jo el portàtil no me l'emporto enlloc. Per mi el terminal plegable és la meva eina de feina allà on vaig.
0: Avui amb l'Àlex Carballo vull parlar de la dimensió geopolítica en tot això. Huawei és xinesa, que per cert vaig veure i vaig ser-hi aquest estiu, i oients, us he de dir que em va sorprendre, perquè en una botiga es venen a la vegada telèfons i cotxes, en parlarem, Huawei està venent telèfons i cotxes, una imatge que aquí encara no la veiem, però és així.
3: Encara.
0: Samsung coreana, Apple americana, per tant, els plegables s'han convertit en una batalla tecnològica entre potències. Tu qui diries?
3: També.
0: També des de Vodafone, clar, com ho veus, Huawei, xinesa, Samsung, coreana, Apple americana. Qui està guanyant, Àlex Carballo? Com ho veus tu, això?
3: A veure, et donaré la meva visió i després t'explicaré alguna curiositat, És evident que la guerra tecnològica entre, sobretot, els Estats Units i la Xina existeix. Per exemple, a Huawei té vetat utilitzar xips de Qualcomm, que és un dels líders de xips americà, i utilitzar, per exemple, el software d'Android, que és de Google, no? Clar, què li ha permès o què ha suposat això per la Xina? És increïble, però això augmenta de manera exponencial la innovació quan tens un problema d'aquest tipus. I a dia d'avui, per exemple, Huawei té terminals plegables increïblement avançats que poden competir tant amb els coreans de Samsung com en el futur iPhone plegable, que si vols en podem parlar, Per tant, hi ha una lluita tecnològica, sí, però ara et poso una curiositat.
0: Digue'm.
3: A qui diries que li compra Apple les pantalles plegables?
0: Els xinesos.
3: Bueno, els coreans, que en el fons produeixen molts a la Xina. Per tant, és veritat que hi ha una guerra tecnològica, sí, però després...
0: Qui està venent més, Ara també. Jo no sé qui està venent més, si a Huawei, Samsung, Apple...
3: A dia d'avui, Samsung, pensa que el primer terminal plegable que va sortir al mercat...
0: Samsung la primera, Apple segona Huawei,
3: Però deixa'm matitzar dues coses.
0: Sí.
3: Una és que Samsung va ser el primer a treure un terminal plegable el 2019, per tant, tenen 7 anys d'experiència. I ara que no em senti ningú de Samsung, perquè, escolta'm, em sembla una superempresa, però el primer terminal plegable va ser un desastre. Es trencava per tot arreu. El que passa és que una gran companyia com Samsung va aprendre, no va tirar la tovallola, i a dia d'avui té el terminal per excel·lència plegable, que és el Fold 8. Dit això, com competiran o quines són les quotes de mercat dels terminals plegables? Clar, hem de veure l'impacte que tindrà l'iPhone plegable, que de fet s'anuncia ara el mes de setembre. S'ha filtrat que es dirà iPhone Duo.
0: Ah, sí?
3: Sí, iPhone Duo. Internament era conegut com el B68, però sembla ser que s'ha confirmat que és l'iPhone Duo. I els analistes preveuen que en els primers 12 mesos surt a la venda a l'octubre, s'anunciarà al setembre, però surt a la venda a l'octubre, els primers 12 mesos captaran el 25% de la quota de mercat. Per tant, si això és així, Samsung seguirà sent líder, estarà al voltant del 35%, Apple es posarà segon amb el 25% i tercer serà Huawei. No existeix a la història, des que van sortir els primers terminals mòbils, que un fabricant guanyi el 25% de la quota de mercat el primer any.
0: Mira, t'he buscat la dada perquè ja saps que gràcies a la intel·ligència artificial...
3: Què diu l'intel·ligència artificial?
0: A veure si l'iPhone 17 és el líder mundial, aproximadament el 6% de totes les vendes, també el Samsung Galaxy S26, no? Que és el mòbil Android més venut del món en aquest període, i l'Apple té 5 models i Samsung 5, no? Però avui ens preguntem, no, els oients, per què jo no he tingut mai un mòbil plegable.
3: Recomano.
0: Jo no sé per què. És a dir, però quina diferència, vale, diries? Mm-hmm. És a dir, no entenc molt clar, perquè veig aquí el teu, que és com un llibre, mm-hmm, és un llibre, mm-hmm, per què és més interessant un mòbil plegable que aquest, bueno, puc dir, no, no faig publicitat, jo utilitzo l'iPhone, sí, no estic fent publicitat.
3: Un mòbil convencional, sí, vols dir, no? Per, sí, què un, per què un terminal plegable? Mira, la gent em pregunta, Àlex, m'he de canviar el terminal convencional per un terminal plegable?
0: Sí.
3: Jo dic, depèn de les teves necessitats. M'explico, vale, m'explico. Els que utilitzem terminals plegables, normalment els utilitzem per què? Doncs perquè utilitzem 3 o 4 aplicacions alhora, perquè volem veure vídeos amb moltíssima alta definició i amb una pantalla de 7 o 8 polzades, fem videoconferències amb molt alta definició i evidentment aquest tipus de pantalles són el més premium que hi ha. És a dir, al final, l'ús que li donguis justifica que et puguis comprar un terminal plegable, sí o no.
0: D'aquí 5 anys, Àlex Carballo, tu que ets un home que saps quin és el futur de les telecomunicacions, els plegables, en diries, s'agraçaran la norma o continuaran sent un producte més nínxol o no? Canviarà, això anirà canviant, eh?
3: Jo m'aposto a que en els propers 5 anys els terminals plegables seran els terminals de gamma alta dels fabricants. M'explico. Avui és poc creïble que tu et compris un cotxe de gamma premium i no tingui una càmera per quan tires en marxa enrere puguis veure a què et passa el cotxe, no? Pues això passarà amb els terminals de gamma alta. Serà difícil d'entendre dintre de 3, 4 o 5 anys que tu et gastis més de 1.500 euros amb un terminal de gamma top i no sigui plegable. Aquesta és la meva previsió. Però és que, a més, en aquests 5 anys començaran a sortir els terminals enrotllables. Que això ho dedicarem, si vols, a una secció ad hoc un dia, perquè serà la disrupció tecnològica que ve en els propers anys.
0: Clar. Tu que treballes a Vodafone, i en aquest cas també, doncs, evidentment, estàs molt relacionat amb empreses com Huawei, com Apple, a Samsung, no? Jo em sorprenia aquesta imatge, no?, que us deia, els telèfons estàvem en aquest cas, mira, estem parlant de telèfons i sonen telèfons, però, escolta, jo, veurem en un futur també aquestes empreses que no només fabricaran telèfons, fabricaran robots, fabricaran cotxes, com he vist a la Xina, que explicava, a mi m'ha sorprès aquesta imatge de cotxes al costat de telèfons. Això te creus que...
3: T'ha sorprès, oi? Sorprès.
0: Sí, és que Apple, a veure, Apple no ens ven cotxes, però...
3: De moment.
0: Però és que, clar, les tecnològiques poden anar oferint diferents productes,
3: clar,
0: no?
3: Clar. Mira, em poses l'exemple de Huawei, no? Clar, quin diries tu que és, sí, el valor que porta Huawei a un cotxe? És el software. El que fa Huawei amb els cotxes Huawei, o Xiaomi amb els cotxes Xiaomi...
0: Que està fent la competència, per exemple, a Toyota, que és japonesa,
3: correcte,
0: eh?
3: I això ens, sí, donaria per un debat, sí, enorme, el tema de l'automoció.
0: Sí.
3: Ells el que fan és el software. Clar, són especialistes en software. I aquesta gent, ja ho parlàvem fa escaig 5 minuts, a les tensions geopolítiques els han fet desenvolupar a nivell de software unes capacitats que fins fa 4 dies no tenien, i estan veient que això, més enllà del mòbil, ho poden aplicar a altres sectors, i l'automoció és un sector que comença a ser clau per a aquest tipus d'empreses.
0: Per anar acabant, Àlex Carballo, Europa, durant el primer trimestre del 2025, els mòbils plegables van representar un 1,5 de vendes. Sí. Continuarà també sent així quan Apple entri a escena. Estem dient que està canviant i estarà canviant moltíssim aquesta escena,
3: Mira, hi ha una tendència que és imparable, crec jo, i és que el primer semestre del 2026 s'ha incrementat un 20% les vendes de plegables respecte l'any anterior. I les projeccions que tenim els operadors és que fins al 2029 aquesta projecció serà d'un increment del 20% anual. L'impacte que tindrà l'iPhone a plegable és colossal en la venda d'aquest tipus de terminal, segur.
0: Molt bé. Doncs escolta, avui sabem més de què passarà amb els mòbils, els plegables, també està canviant. Gràcies per la visita a Àlex Carballo, director de Vodafone Catalunya i Aragó. Moltes gràcies per venir al Revolució. Fins aviat, una abraçada.
3: Un plaer. People now will change the world. It's a
0: revolution. It's a revolution. Oh. Acabem el programa i avui amb aquesta frase que m'agrada molt. El canvi mai és fàcil, però sempre és possible. És de Barack Obama i il·lustra molt bé com avancem dia a dia cap al món de demà. I moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip del programa, molt important, el Xavi Llaurador, l'Ivan Díez, el Gerard Gil, el Jordi Pilla, el Marc Amorós. Ja sabeu que ens retrobem demà a les 10 a Catalunya Ràdio, de 10 a 11 de la nit. Abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant, Alfonso. Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència.

0: La unificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegix que li encantaria veure-ho. Més notícies, Carola Gil.
1: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
0: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada, però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
1: El govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món. Balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat.
1: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
3: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
4: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
1: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
0: Esports. El Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
1: També la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
0: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
1: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
0: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
1: En bàsquet, el Barça s'ha endut la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final 96-87. S'ha lesionat Darío Brizuela, que està pendent de proves.
5: Fins aquí les notícies.
6: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
7: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
8: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
7: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
12: Transportistes no

0: Volen sentir a parlar.
1: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
2: Catalunya migdia.
3: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
1: Si has comès una falta, has de pagar-la.
2: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que l'Atlètic de Madrid acaba de guanyar 0-3 al camp de la Reial Societat a Noeta, els 3 gols al tram final del partit i permeten l'equip de Simeone mantenir-se 5 punts del Barça, que és líder, i que aquesta tarda a primera hora ha guanyat 2-4 al camp del Llevant en un partit que no ha estat rodó, però que ha tornat a deixar la imatge d'un equip que és superior. El Barça tenia el partit pràcticament decidit, controlat, després d'un gol de Xavi Espar només començar i dos gols de Lamine Yamal, un de penal que li ha seguit Rafinha, però el tram final del partit s'ha complicat una mica després dels canvis i la sortida del camp de Pedri i Lamine i de dos gols evitables del Llevant. El temps afegit, això sí, un punt d'incertesa pel resultat, però ha aparegut Adeyemi, ha fet un golaç i ha sentenciat el partit. El Madrid continua 3 punts del Barça. Ahir va guanyar 4-1 al Rayo Vallecano, al Bernabéu, bona primera part de l'equip de Mourinho, que va aprofitar, s'ha de dir, dos regals al Rayo per fer els dos primers gols, però a la segona, desconnexió del Madrid, incertesa, xiulets per part del Bernabéu en alguns trams del partit. L'Espanyol també va jugar ahir, dissabte, i va guanyar 0-2 al Sadar contra l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández, que ja n'ha fet 5 en 5 jornades, no està gens malament, probablement la victòria d'ahir de les més còmodes de l'Espanyol fora de casa en anys o en dècades. Aquest diumenge també s'han jugat a primera el Getafe 1, Deportivo de la Coruña 1, el gol del Getafe l'ha fet Ramon Terrats. I el gol del Deportivo, Aubameyang, el Depor d'Antonio Hidalgo, continua sense perdre. I també s'ha jugat el Celta 1, Màlaga 1, el gol del Celta l'ha fet Ferran Jutla. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 15 punts, el Madrid en té 12 i és segon, a 3 punts del Barça, l'Alavés, el Sevilla i l'Atlètic de Madrid tenen 10 punts i ocupen la tercera, la quarta i la cinquena posició. L'Espanyol és setè amb 7 punts. Avui el València ha destituït el seu entrenador. El València només té un punt i va perdre divendres al camp del Sevilla i avui han decidit destituir Carlos Corberán i ha fitxat nou director esportiu. Atenció, Braulio Vázquez, el gallec, fins ara a l'Osasuna i que torna a València, on ja va ser fa uns anys director esportiu, i on hi té jugant el seu fill, Jesús Vázquez, que és lateral esquerre. Sona, atenció, Ernesto Valverde com a candidat a la banqueta del València. També hi va ser i va coincidir amb Braulio a Mestalla ara ja fa uns quants anys. A segona, el Sabadell ha jugat aquesta tarda a Somoix contra el Mallorca i ha perdut. Mallorca 2, Sabadell 0, primera derrota arlequinada aquesta temporada a segona. El Mallorca ha fet dos gols molt ràpids i el Sabadell ha tingut poques opcions. El Girona va perdre ahir contra el Castelló a Montilivi per 1-2. Va començar guanyant amb un gol de Júnior, el central de només 17 anys, però el Castelló va ser superior, va aprofitar l'expulsió de Bellruy de la segona part i va capgirar el partit al tram final. A la classificació de segona, el Sabadell és 12 amb 8 punts, el Girona 13 amb 7. A la Lliga F, la Lliga Femenina, el Badalona ha jugat aquesta tarda al camp de l'Eibar i ha golejat. Eibar 1, Badalona 4. Ahir el Barça va guanyar 4-2 l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff en un partit complicat que va començar perdent i que l'Atlètic de Madrid va empatar a 2 al tram inicial de la segona meitat. I també ahir l'Espanyol va empatar a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que va anar guanyant durant molts minuts, punt agradós doncs per l'Espanyol femení, però és el primer que suma aquesta temporada a la Lliga. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 9 punts, 3 victòries en 3 partits, els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femenino. L'altre Madrid, el Real Madrid, té 7 punts que la setmana passada es va deixar un empat. Les del Badalona són cinquenes amb 6 punts, l'Espanyol ocupa la 13a posició amb el punt sumat ahir a Bilbao. En altres lligues de futbol, aquesta tarda s'ha jugat el Manchester United 0 City 1. Gol de Haaland amb certa polèmica, amb polèmica, per un fora de joc d'Enzo Fernández, mal interpretat pel VAR, i així ho ha reconegut fa una estona la Premier League demanant disculpes al Manchester United. El gol de Haaland amb aquest fora de joc d'Enzo no s'ha revisat i ha donat la victòria a un City que ha jugat gran part del partit amb 10 per expulsió de Foden. I fa una estona a França, aquest vespre s'ha jugat el Brest 0 PSG 1. Gol de Ferran Torres al minut 5, passada de Dembélé, la primera victòria del PSG en 4 jornades de Lliga Francesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 13 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: La Sònia Germà. Sònia.
2: Hola.
0: Aquesta nit ja no hi haurà el Jordi Costa, que està tornant de viatge, però sí el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Bona nit.
0: Tu també tornes de viatge, de València.
3: Sí, aquí amb Ricard Luque un altre cop al volant i al comandament tècnic.
0: A prop de casa?
3: Doncs ara on som? No sé. Mira, queden... mitja hora queda.
0: Mitja horeta.
3: 40 quilòmetres.
0: Per Vilafranca, no? Potser heu passat Vilafranca.
3: 40 quilòmetres.
0: Això ja ha passat ràpid. I per cobrir la baixa d'aquesta nit del Jordi Costa al Club de la Mitjanit hi haurà l'Andreu Cerarols. Andreu, bona nit.
4: Hola, bona nit a tots.
0: Com estàs?
4: Tot bé, tot en ordre, fantàstic.
0: Saps que per cobrir la baixa del Costa has de trobar alguna pega, no has d'estar d'acord amb tot i no has d'estar del tot satisfet.
4: Així ho farem.
0: Fes el que vulguis, home. Una abraçada aquí al Costa. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i al control central hi ha el Joan Massana. I també passarà la nit amb nosaltres el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi?
0: Com estàs?
5: Molt bé.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Sergi, comença el quart set a la final del US Open de tenis. 2-1 per Zverev,
1: sí,
0: de moment.
1: Sí, els dos primers sets del dut de l'alemany, 6-3, 7-6, el tercer 7-5 per Shelton, i tot just ara comença servint el nord-americà, 15-0 al seu favor.
0: Quin torneig important del món del golf s'ha disputat avui? Doncs... Que no sigui la Sol... Solheim Cup.
2: Correcte, sí.
0: És la Ryder Cup femenina.
1: La Ryder Cup femenina.
0: I l'han guanyat, com bé saps, les europees.
1: Sí, sí, sí. De forma clara, a més.
0: Ahir anaven igualades.
2: Ajustada, 15-13.
1: Quan 15-13?
2: Però s'ha jugat aquests 3 dies. És igual que la Ryder.
0: Sí, exacte. Sí, jo vaig veure un moment ahir a la tele i anaven 8-8. Crec que acabaven jornada 8-8 ahir. A veure, aquesta nit l'Atlètic de Madrid s'ha imposat 0-3 a Anoeta, la Reial Societat. El marcador és molt contundent. El partit ha estat molt més igualat del que indicaria aquest 0-3. Els 3 gols han arribat en el tram final. Gol de penal de Grimaldo. Penal per unes mans interpretables, que Martínez Monero ha considerat que sí que ho eren. El defensor de la Reial tenia el braç aixecat, ve d'un rebot, a tu Uri no t'ha semblat penal.
2: A mi no, això no es pot pitar mai de la vida.
0: Els estan xiulant tots. Ja. El segon l'ha fet Jonathan David, el canadenc, després d'un contraatac conduït per Grimaldo, escollit millor jugador del partit. Minuts després de fer el gol de penal i de fer aquesta acció que ha suposat el 0-2 i de rebre les crítiques per meva redacció,
1: va
0: el seu partit i el seu inici de temporada, o sigui, li hem fet fer el clic a Grimaldo. El 0-3 l'ha fet Giuliano Simeone, el fill de l'amo, al temps afegit. I a primera hora de la tarda el Barça ha guanyat 2-4 al camp del Llevant. El partit no ha estat rodó del Barça, tot i haver començat molt bé amb un gol de Xavi Espar al minut 4, després d'un inici en què el Barça ha superat, atenció, el 90% de possessió, 90% de possessió en els 4 primers minuts de joc fins al gol de Xavi Espar. Després la Mina ha fet 2 gols, un de penal que li ha seguit Rafinha a la segona meitat, i quan el partit estava o semblava decidit i resolt, el Barça ha desconnectat una mica i ha facilitat que el Llevant marqués 2 gols que han generat incertesa. El temps afegit, la incertesa s'ha encarregat d'esvair-la a Adeyemi, que ha fet un golaç. A veure, com us ha deixat el partit d'avui del Barça al camp del Llevant, i si creieu que com ha fet Flick, ara després el recuperarem, es pot ser una mica condescendent amb el Barça i no exigir-li que faci 5 gols en cada partit, avui n'ha fet 4, i sigui superior durant els 90 minuts a cada partit, Uri.
2: Totalment, la temporada és molt llarga, hi ha perills de molt tipus, avui no podem esperar que cada dia sigui una exhibició com la de Mestalla. El rival també compta, s'ha defensat bé, amb intensitat. No ho vull posar com a excusa, però jo també sóc dels que penso que una gespa com la d'avui et perjudica molt. La pilota corria poc, hi havia moments que la pilota es quedava al darrere, i al final el Barça t'ha perdut molt bé. Sí que és cert que en els últims minuts has tingut 2 gols que eren perfectament evitables perquè han vingut d'errades teves, però bueno, això pot passar. La sort que al final l'Adeyemi ha fet un golaç i ha tancat el partit, però jo crec que es poden disculpar coses com aquesta, sobretot com estan en temporada, que de moment és impecable.
0: No li digui res de la gespa a l'entrenador del Llevant, a Luis Castro, perquè li han comentat que algun jugador del Barça, crec que Eric García, havia deixat anar, que la gespa no estava en les millors condicions, seca, molta calor, i mira el que ha dit.
3: Sí, nosotros lo mojamos, pero si hay una persona de la grada que casi que moría, hay una cosa que no podemos hacer, es tapar el sol. Hemos cortado la césped, hemos regado el campo, pero ahora una cosa que Levante no consigue hacer ainda, pero vamos a intentar la próxima, que es tapar el sol.
0: Aquest és un personatge, Luis Castro, bon entrenador, perquè l'any passat va salvar el Llevant quan estaven condemnats a baixar a segona divisió, però vaja, és un personatge que ha dit que la pròxima vegada intentaran tapar el sol, la gespa, la calor. Ricard, tu hi eres avui al Ciutat de València. Entre una cosa i altra, justifiques que el Barça no hagi estat connectat tot el partit?
4: Primer, explicar que Eric ha parlat de la gespa que ha perjudicat els dos equips, no s'ha queixat de la gespa, però com això és el joc del telèfon, el Luis Castro li deuen haver dit que hi ha hagut una queixa, i Luis Castro, en lloc de confirmar què és el que s'havia dit, vivim en aquest moment i en aquesta època que algú diu que has dit alguna cosa i després tu encara t'has de defensar per explicar que no has dit ben bé allò, que no ho has dit amb aquesta intenció, per posar les coses en context, perquè clar, algú llegirà o sentirà aquestes declaracions i pensarà que provenen d'una crítica prèvia de l'Eric, que no ha estat així, simplement una descripció...
0: No, a mi no m'ha cridat gens l'atenció el comentari d'Eric García sobre la gespa.
4: No, és que ha dit l'horari, el temps, la gespa, que estava lenta per un equip i per l'altre, jo crec que era una descripció perfecta.
0: Sí, sí.
4: Quan descrius, tothom busca al darrere de la teva descripció una intenció unànim que a vegades gairebé sempre no coincideix, perquè aquella persona té una tendència concreta i algú deu haver buscat el conflicte i Luis Castro ha caigut a l'aparany. Però vaja, deixant de banda l'anècdota, com diu l'Oriol, pot passar, i una temporada és llarga i cada partit té la seva especificitat, i totes aquestes coses que ha explicat l'Eric formen part de l'especificitat del partit d'avui, per tant, que estem submès probablement a més possibilitats o més opcions de d'algun revolt o d'alguna escena incòmoda d'això que li ha passat al Barça. Tot i això, jo crec que sí que és una advertència, una pessigada. Sí, perquè n'hi haurà més de partits com aquest. Jo crec que la segona part, el tram de partit on el Barça ha descansat, regulat, desconnectat, digue-li com vulguis, perquè és veritat, el calendari és dens, s'acumula el desgast i per tant ja ho va dir Flick, s'han d'intentar controlar els partits, ha estat molt llarg i el Barça no ho ha corregit gaire. Jo en aquest sentit apunto que la gent que ha entrat des de la banqueta no ha entrat amb la mateixa ambició i energia, que també és normal perquè no pot passar sempre igual que va passar a Mestalla, per exemple, encara que el partit fos diferent.
0: Sònia, tu quina lectura fas del partit d'avui?
5: Sí, en la línia del que comentava l'Oriol i el Ricard, jo crec que és més fàcil que tots plegats siguem indulgents quan l'ensurt, a més, no té conseqüències a la classificació. És a dir, si el Llevant hagués acabat empatant un partit que guanyava 0-3, segurament la nostra lectura seria que això no li ha de poder passar al Barça. Però estic molt d'acord que durant la temporada són 19 sortides, que especialment els desplaçaments són complicats, que avui t'has trobat amb un primer gol molt d'hora i de fet i el segon també, que t'està passant sovint, i això et fa que els partits facin costa avall, i avui potser t'has relaxat un punt més del compte, molt semblant al que li va passar ahir al Madrid també, d'altra banda, i el Madrid jugava a casa, que de partits aquests n'hi ha molts, i jo crec que fins i tot és positiu que tinguis un ensurt d'aquest estil, perquè és tot i la indulgència, Hansi Flick segur que se l'ha apuntat a la llibreteta i és un tot d'atenció que pot fer servir pels seus jugadors per un altre dia, de dir, recordeu allò que ens va passar, que no ens torni a passar avui, no?
0: Andreu, no, és injust segurament exigir-li a un equip que mantingui sempre la superioritat que el Barça durant tots els partits, durant tots els trams dels partits que el Barça està demostrant la majoria en aquest inici de temporada.
6: Sí, totalment, Xavi, en la línia del que comentaven, Llevant sempre és un desplaçament complicat, però bé, al final el posar-se 0-3 amb facilitat, han entrat en un punt de relaxació, donat que els canvis també penso que no han entrat amb un aire de millorar i de superar el que hi havia, i amb els dos gols encaixats per errades individuals, ha fet que el partit s'igualés, però a la vegada content de veure un Adeyemi cada vegada més adaptat a lo que és el Barça, a l'estil, a la manera, per tancar un partit amb un gran gol i amb un resultat que no deixa de ser contundent i que per mi és un bon 3 punts.
0: Després del partit, Hansi Flick ha estat força comprensiu, com ho estem sent en aquest inici de programa amb el partit del seu equip. Ha posat en valor guanyar el camp del Llevant, on l'equip granota no perdia des del febrer i encadenava 7 victòries i només un empat en els últims 8 partits, i ha dit que sortia satisfet, feliç del que havia vist.
7: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: Amb un punt d'exigència, però també amb un punt de comprensió i de satisfacció ha sortit avui Hansi Flick del Ciutat de València. Ha fet 5 canvis a l'11 inicial. De fet, ha desfet els canvis que va fer dimecres per jugar a la Champions contra el Feyenoord. A Flick us el creieu amb el discurs, amb el missatge? O Ricard, ara deies, home, això ha de ser un avís, o pot servir per no abaixar excessivament la guàrdia?
4: Sí. Jo crec que externament Flick encerta, perquè jo hem de mirar en perspectiva aquest inici de temporada, i el que és molt estrany és que el Barça hagi jugat 6 partits i això li hagi passat una vegada. És veritat que el dia del Rayo tampoc va ser un partit rodó i va patir en alguns moments, però va ser un partit diferent, el Rayo es va avançar al marcador, no es va desenganxar, del 3-1 van passar el 3-2, va ser diferent. És el primer partit de 6 que tu, o de 5, per si acceptem aquest el Rayo, on tens un avantatge i se t'escapa un tros d'avantatge, la segona part perds el control, pateixes defensivament i tornem a dir amb una sèrie d'especificitats que jo crec que condicionen molt. Per tant, jo crec que no era pertinent que Flick avui espatllés la trajectòria del Barça amb una persigada. Ara estic convençut que internament corregiran algunes coses. Cubarsí ha dit que havien desconnectat i que havien d'anar amb compte. Els jugadors són molt conscients de quan juguen un bon partit què passa. Eric també ha apuntat aquestes condicions que els han afectat. Els jugadors saben que la segona part s'han vist amb problemes, però és que passarà a partits de Lliga això, en segons quins partits, segons quins ambients, contra segons quins rivals, en moments d'autoestima del rival, doncs com el d'avui, que el Llevant s'ha vist cara a cara contra el millor Barça i això els ha omplert el dipòsit quan el del Barça estava a mig buit, i el Barça el que ha de fer és intentar governar la situació, com diu l'Oriol, ha trobat una solució a través de Adeyemi i per tant oblidarem ràpid aquests problemes d'avui.
0: Es complica la final del US Open per Sherman.
1: Per Shelton, sí, Shelton. Perquè el dia trencat el servei en el primer joc del quart set Zverev, que ja domina 2-0, està servint Shelton per 15-30 per Zverev. Sí.
0: I Sherman, perquè hi ha una marca de roba que es diu Ben Sherman, és Ben Shelton i Ben Sherman. Avui la Min Yamal ha fet dos gols i els dos els ha d'agrair a Rafinha, en el 0-2 perquè li ha donat fet, perquè remetés a porteria pràcticament sense oposició, i el 0-3 perquè li ha cedit un penal que ha xutat amb molta decisió entre pal i ferro a mitja alçada, imparable. I Xavi Espar ha tornat a ser titular a lateral esquerra, s'ha estrenat com a golejador, ha fet el 0-1 amb un xut que ha sortit rebotat després d'un reforç d'un defensor del Llevant, d'Adela. Ha estat demanant el canvi, Xavi Espar, uns quants minuts a la segona meitat estava fos, i en la seva última acció del partit al camp ha estat una mica imprecisa en una passada que ha acabat a l'1-3 del Llevant, també perquè Christensen li ha faltat una mica de repris per reaccionar. Xavi Espar, el continueu veient a l'alça, Uri?
2: Home, totalment. Allà, amb el tema del gol que ha marcat, diria que és anecdòtic, però és simplement la confirmació que sap moure molt bé en aquesta zona entre el camp i la defensa, entre aquestes línies, en espais que hi ha molta gent, que és difícil col·locar-se bé. Això ho va fer perfecte, em sembla que va ser el dia del Rayo, que li ha fet una assistència a Rafinha. Sí. Avui també s'ha pogut col·locar bé i ha marcat, un punt de fortuna, i tampoc jo no li donaria molta importància a la seva errada final. Jo crec que ha fet un bon partit, l'errada final, com dius tu, és errada seva.
0: Frick ha dit que era culpa seva perquè ha allargat una mica més, sí, del compte el canvi.
2: Està bé que Flick ho reconegui, sí, però això tampoc no és transcendent, perquè no. Aquestes decisions d'allargar un canvi o fer-lo abans del que toca passa mil vegades, sí, sí, amb mil entrenadors.
0: I la imprecisió d'Espar ve d'un pam, com a molt.
2: Per això que volia dir que també el que has dit tu, Christensen tampoc ajuda, no, perquè es queda molt clavat. I si hagués estat una mica més intens i ràpid, el millor hagués pogut solucionar.
0: Sí, sí.
2: Sonia... I el segon gol, per exemple, del Levante, també hi ha errades. El que passa és que no són tan cridaneres com la de...
0: No li pot
2: robar aquella pilota a la línia de banda, per exemple, i també Cubarsí està una mica tou.
0: Li fa el túnel, Roger Bruguer. Sònia, tu ets de Xavi Espar.
5: Sí, jo no sé si diria l'alça, jo el diria que ha estabilitzat absolutament, sí, des que va aparèixer el primer equip.
0: Que encara és millor que l'alça, fins, sí, i tot.
5: Sí, exacte, vull dir que és un jugador molt regular, que és veritat que avui, si voleu, té aquest punt negre, però que, tornant al tema del resultat, doncs són jugadors molt joves que, si tenen errades que s'obren o penalitzen el resultat, poden ser fins i tot positives, perquè això probablement ja no li tornarà a passar a Xavi Espar, estigui cansat o no,
0: bé,
5: o no ho estigui.
0: Li va passar a València l'última jornada, més tard, ja, la temporada passada.
5: Que per, o sigui, segon cop ja una tercera no li passarà.
0: Bé, hi ha una dita en castellà que ja saps. Andreu, avui ha marcat des de fora de l'àrea Xavi Espar. Quan me'l vas descobrir en un partit contra el Castelló bé la temporada passada, va fer un gol des de fora de l'àrea.
6: Sí, també. Content, m'agrada veure el Xavi trepitjant àrea, cada vegada doncs, més adaptat, més còmode, partint del lateral esquerre, però sí que és cert que amb aquestes conduccions, amb aquest joc interior, i avui de fet s'ha pogut veure, no?, a prop de l'àrea, amb un bon xut, amb un pèl de fortuna, que ha pogut entrar, però totalment d'acord amb vosaltres que és un jugador que cada vegada va més, cada vegada està més adaptat. Em consta que el Hansi i l'staff estan encantats amb ell, i bé, l'evolució està sent molt, molt i molt bona.
0: I et consta si estan tan encantats com ara mateix considerar-lo el lateral esquerre titular del Barça de manera estable, continuada? De fet, les decisions passen per aquí.
6: Sí, sí, sí que és cert que no deixa de tenir molta competència, amb un Cancelo que també pot jugar en aquesta posició.
0: Valde, que encara no s'ha estrenat aquesta temporada.
6: Valde, que encara no ha iniciat, però ara et diria que, sota el meu punt de vista, és el jugador que està més en forma, i avui amb el gol doncs també és un premi per ell.
0: A veure com el veu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
8: Bona nit, molt bé, què tal?
0: El veus també a l'alça, o consolidat, estable, Xavi Espart?
8: Sí, sí, les dues coses, o a l'alça o consolidat, digueu-li com vulgueu, però per mi titularíssim. Sobre Xavi Espart, a mi m'agradaria dir dues coses. La primera d'elles és el comportament a la banda esquerra que està tenint l'equip aquesta temporada respecte a les dues anteriors, i que ell és el màxim responsable. Sabeu que jo tinc molta mania amb aquesta amplitud de laterals o d'extrems. És la primera temporada de Flick on l'amplitud per banda esquerra l'està fent l'extrem, i sí, és el lateral que va per al carril interior.
0: Sí, sí, perquè el Barça s'està comportant de manera diferent des del lateral esquerre. El comportament col·lectiu amb Xavi Espart ha fet canviar el comportament col·lectiu a l'hora d'atacar.
8: Absolutament, absolutament. Primer de tot per això, perquè és l'extrem, sigui Gordon, sigui Adeyemi, que obre el camp primordialment, hi ha intercanvi de posicions, i és el lateral el que va per dins. Com deia l'Oriol, a mi em sembla que es mou de meravella. És a dir, no només és que apareix per dins, sinó que té la capacitat per aparèixer a qualsevol alçada. El podem veure per dins, al costat de pivots, és a dir, al costat de l'alçada de Rodri o molt prop de Pedri, però també el podem veure en zones de mitja punta, aparèixer per allà, és a dir, fent el en horitzontal amb Fermín, i això bé, doncs, diguéssim que desajusta els rivals. A mi crec que l'arribada de Xavi Espart li dona un factor molt diferencial al Barça per atacar els blocs baixos, i avui s'ha vist. Jo crec que no és casualitat que tant el dia del València com avui, a Llevant, que són dos equips que es posen en bloc baix davant del Barça, el Barça ataqui molt millor de les dues temporades anteriors. Abans només tenia Lamin en el desequilibri individual, ara té Lamin i té Xavi Espart, perquè et comença a desequilibrar entre línies. Té tres impactes en aquesta lliga, és a dir, un gol, dues assistències. D'aquests tres, dos són per obrir el marcador, que avui és el gol, però ara ho deia, el dia del Rayo, com deia l'Oriol, és per fer el primer gol.
0: Sí, sí, són dos quarts de 12 de la nit. És aquell gol de Rafinha que fa després una croqueta i empata el partit. Era l'empat a un, i ve d'un toc des d'una posició entre línies. Primer toc de Xavi Espart, que rep de Pedri i la deixa dolça per Rafinha.
8: Sí, sí, per això que et dic, perquè per mi, doncs, ell ja desajusta els rivals amb la seva posició, és a dir, encara que se't posin dues línies de 4 i 5 o 5 i 4, aquesta posició del lateral venint per dins t'obre espais ja en l'inici del joc. Per tant, em sembla que a la conclusió que demanaves ara a tots, jo em quedo la d'avui, és aquesta conclusió, que el Barça està molt més preparat aquesta temporada per atacar blocs baixos i per atacar en posicional que no en les dues temporades anteriors, i és per Xavi Espart.
0: Aquesta és la influència de Xavi Espart, A més, és que el veus amb valentia per anar endavant i ocupar, col·locar-se per davant de la posició de la pilota en molts moments de la jugada, i això amb 19 anys, veritat, aquesta generació dels que ara tenen 19 anys, del 2007, doncs vergonya no sembla que els hi van ensenyar a tenir a l'escola, perquè juguen d'una manera tan descarada, tan natural, que gairebé ja ni ens sorprèn, Àlex.
8: Sí, és un punt generacional, això és veritat, però és un punt perquè se senten segurs en pilota, A mi, Xavi Espart, i aquí a l'Andreu, que ho sabrà millor, però tots els entrenadors que l'han tingut al futbol formatiu han dit que té una seguretat en pilota, una precisió magnífica. Per tant, a mi em sembla, jo tinc l'únic dubte que tinc és si davant de rivals amb potencial ofensiu molt alt Flick el seguirà mantenint el lateral esquerre, però tota la resta de partits, és a dir, partits amb blocs baixos, partits amb rivals de primer nivell, la majoria de partits de Lliga, per mi, ara mateix és titularíssim i sobretot imprescindible quan hagis d'atacar una defensa molt ben organitzada.
0: Com va la final del US Open?
1: 3-1 per Zverev al quart set, que té un break d'avantatge, sembla que està millor que no passi el Toni, que ho té molt, molt bé per guanyar el torneig.
0: Ricard, tu això d'Eric García per els partits sí. importants a la zona central?
4: Jo crec que tot dependrà de com Condé assumeixi la seva condició de suplent. No està acostumat a ser suplent i dependrà de si quan té oportunitats rendeix. Si ho fa bé, si rendeix, si l'estimula la idea de competir, del repte, jo ja ho he dit abans que jo veig Eric al costat de Cobercí, no cal que siguin els partits grans, tot i que també depèn de com rendeixi Gerard Martín i si millora el seu nivell. Gerard Martín, per estar a nivell Barça, ha d'estar molt a prop del seu sostre. I ha tingut la capacitat, la concentració, la mentalitat, la maduresa per, des que va pujar al primer equip del Barça, estar a prop del seu sostre. Però s'ha de mantenir a prop del seu sostre. I el cas de Christensen, a mi em sembla un central de rotació, però no un central indiscutible. I entre Koundé, Christensen i Gerard Martín, doncs a veure que com rendeixen. I això farà obligarà a Flick a prendre una decisió a on prefereix Eric. Però jo crec que Koundé entra, encara que sigui indirectament, a la disputa amb els dos centrals per acompanyar Cobercí.
0: A veure, per anar tancant la victòria del Barça d'aquesta tarda al Camp del Llevant, la victòria l'ha tancada a Adeyemi amb un golaç després d'una acció directa cap a porteria, dos driblings i un cop d'esperó per darrere per acomodar-se la pilota a la dreta i tornar a marcar amb la dreta. Tres gols amb la dreta, tot i que a priori és esquerrà.
2: I una bona finalització, bona. Amb sang freda.
0: Sí, sí. L'ha posat on volia. Com us ha deixat aquest gol de Adeyemi?
2: Tu l'has escrit perfectament. Un golaç que ho ha tingut tot, des de la conducció, el dribling final, la definició, vull dir, tot el que ha de tenir un bon gol d'un davanter ho ha tingut.
0: El veieu una mica més a prop de Gordon, Sònia?
5: Per mi el titular ha de ser en general Gordon, i a mi em sembla que Adeyemi és un gran recurs de banqueta, però no me l'imagino a titular. És veritat que, home, si va a golar pel partit com els dos últims, acaba imposant-se per contundència, per dir-ho així, perquè és veritat que Gordon, de moment, la faceta del gol li està... No. Li està costant.
0: El gol d'avui és un golaç, però és que arriba el temps afegit quan alguns pensàvem que el Llevant tenia alguna opció d'empatar el partit, que el context
5: sí,
0: també és important.
5: Clau, a, més. A més, et diré que el gol crec que l'acaba ajudant el fet que hi ha un segon control, que és un punt llarg, que això fa pensar el defensa que arribarà, es tira a terra, i això és el que li obre de bat a bat l'espai per anar-se'n cap a la porteria, però que a més després té el mèrit de sobre resoldre-ho molt bé.
0: Amb control, sí, sí. Quan entra a l'àrea i fa el retall amb el cop d'esperó i les rematades, no és la que ens imaginaríem de Adeyemi plena de potència. Allà hi ha pausa, control i precisió.
4: A mi m'ha agradat molt i em sorprèn. El que més m'ha sorprès és jo no la tenia interioritzada, la facilitat per acabar amb la cama dreta. O sigui, em recorda molt Dembélé. Jo me l'imaginava més esquerre tancat, o així el tenia, diríem, classificat, i m'està sorprenent. L'altre dia contra el Feyenoord s'atreveix a rematar amb la dreta
0: des de lluny,
4: des de fora de l'àrea. Normalment tu, quan condueixes cap a la teva cama amb el destre, tens moltes opcions de fer moltes coses abans de xutar amb la teva cama no preferida des de tanta distància. Busques altres recursos perquè tens moltes possibilitats, i ell amb la dreta se sent tan còmode que les tres finalitzacions, i com dieu, finalitzacions, diríem, on ha triat i ha seleccionat el colpeig, l'impacte, el moment d'impacte, l'alçada, la potència, les ha fet amb la dreta. Ara bé, la sensació és que Gordon flueix més col·lectivament, és a dir, que Gordon et garanteix l'harmonia col·lectiva, i que dèiem és un animal lliure que intenta adaptar-se al que li demana la disciplina col·lectiva, i com diu Flick, a posar focus, no? Que Flick ha estat molt precís amb el fet de dir, bé, a dèiem el que ha de fer és no distreure's, si pot no distreure's i està concentrat en allò que ha de fer, és un jugador fantàstic.
0: Àlex, tu encara no el veus per davant de Gordon, ni molt menys.
8: No, perquè crec que Gordon li dona més coses a l'equip, eh? Manté l'amplitud, ataca permanentment l'àrea, crec que complementa millor Rafinha, crec que s'entén millor amb Xavi Espar, crec que per al col·lectiu estic d'acord que et dona més Gordon. A més, sobre De Gea m'hi di dues coses, a mi m'agrada molt més a l'esquerra que a la dreta, molt més, crec que li dona més verticalitat, més profunditat a l'equip, i després que crec que és un jugador que per la seva manera de jugar, per velocitat, per verticalitat, per tot això que comentàveu, pot ser un arma molt més potent a favor de marcador que no quan comencen els partits i quan està més equilibrat, és a dir, en el context que ha sortit avui,
4: espais,
8: a mi em sembla,
4: no?,
8: que és el context on
4: a favor
8: a mi,
4: de marcador, Àlex, o fins i tot en contra de marcador, perquè et pot donar un canvi de ritme,
8: correcte, sí,
4: no?, que l'equip necessiti
0: alguna jugada un punt anàrquica, però que el imprevisible, que el rival no pugui frenar o no pugui tenir un pla per frenar-la. El Barça tornarà a jugar dimecres al Camp Nou, rebrà el Racing a l'estadi, i serà un partit especial per a molts nosaltres, perquè amb Ràdio Barcelona, entre Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, el que t'hi jugues, i la TDT, acabarem de celebrar els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Ja en parlem fa dies. L'aniversari va ser el 5 de setembre i vam decidir allargar la celebració fins al primer partit del Barça al Camp Nou, per simular l'escenari i l'ambient on tot va començar fa 50 anys. Va haver-hi un partit de Champions, però en la UEFA aquestes coses no estan permeses. Dimecres, atenció, programa especial a Catalunya Ràdio i a Ràdio Barcelona, prèvia conjunta entre la TDT i el que t'hi jugues abans del Barça Racing. I esteu tots convidats a partir de les 8 del vespre. Mirem una mica al Madrid.

0: Madrid va guanyar ahir el Rayo al Bernabéu i com que van jugar ahir, gairebé tots els jugadors del Madrid s'han deixat veure avui a la Fórmula 1, que han estrenat circuit a la zona de Valdebebas, a més. I també hi ha anat Mourinho a la Fórmula 1. I també hi ha anat l'Oriol Rodríguez com a enviat especial de Catalunya Ràdio. I un cop acabat el Gran Premi, i Antonelli ja estava celebrant la victòria, perquè guanyat Antonelli, que és el líder del Mundial, l'Oriol Rodríguez s'ha creuat amb Mourinho. I ha passat això.
1: Mira, ara passa Mourinho per aquí a 5 metres.
2: Digue-li 0-2.
1: José, el Barça està ganando 0-2. Que bien.
0: Mourinho dient-li que bien al micròfon de Catalunya Ràdio quan l'Oriol Rodríguez, que és un crac, li comentava que el Barça ja guanyava 0-2 al Camp del Llevant. Coses que passen i que, de les quals només és capaç d'oferir-nos-les l'Oriol Rodríguez. El Madrid va guanyar 4-1 al Rayo. A la primera part va jugar més o menys bé. Dos regals de la gent, un penal i una mala sessió que va acabar amb el 2-0. I a la segona part, doncs, es van relaxar. No és la primera vegada que els hi passa. Fa un parell de setmanes van arribar a sentir-se amb més d'un tram de la segona part xiulets de l'afició del Bernabéu, de bona part de l'afició del Bernabéu. O sigui, no els perdonen, eh? O sigui, tenen clavades les dues últimes temporades. Fa un parell de setmanes us vaig preguntar pel Madrid de Mourinho, aquest nou Madrid, i em va semblar que no us l'acabeu de creure. Continueu en aquest punt, Uri?
3: Igual, sí. No canvia res. Jo crec que 38 jornades... Crec que li faltarà estabilitat, que és la que té el Barça, que ja és un projecte de 3 anys, i el que sí que em sembla que pot ser un equip perillós en competicions curtes, perquè al final tenen jugadors molt determinants de davant, i a un o dos partits sí que poden ser molt perillosos, però jo crec que la Lliga segueixo pensant que el Barça és molt favorit.
0: La resta més o menys igual?
4: Sí, ni tot i que jo crec que el Madrid guanyarà molts partits. Jo crec que tots dos tindran una puntuació molt alta, però em fa la sensació que és una mica més constant el Barça.
0: Què deia Ricard?
2: Que sí, que ni millor ni pitjor, que al mateix punt.
0: Al mateix punt. L'Andreu Salarols, com ho veu, al Madrid?
5: Igual que el que vam comentar, sí que és cert que a casa el veig molt, molt fort, però la temporada és molt llarga i sí que és cert que veig el Barça com a clar candidat.
0: Molt fort, però ahir el Rayo li fa un gol a la segona part i pot fer el 3-2, que ja ni m'imagino els nervis del Bernabéu, Àlex, i contra l'Inter a la Champions, l'Inter va tenir moltes, els hi van generar moltes ocasions.
3: Per mi va ser un bany de futbol de l'Inter.
0: Sobretot la primera part, sí.
6: Sí, totalment, jo també ho vaig veure així, com un bany, perquè jo crec que al Madrid hi ha dos contextos, i ahir el Rayo li planteja dos, i el de la primera part és molt favorable al Madrid, i és que intenta ser molt vertical, per tant hi ha moltes pèrdues, i aquí ells poden córrer i poden activar tot el seu talent. La segona part el Rayo comença a tenir la pilota, i el Madrid, aquest Madrid, que jo crec que és millor que el de la temporada passada, però aquest Madrid segueix patint molt quan l'allargues les possessions i l'obligues d'anar de costat a costat.
0: Sí, sí.
6: I el Rayo va tenir el gol i va tenir el segon, també.
0: Sí, a més, l'1-0, un penal de legend difícil de justificar perquè anava a carrera sense gaire, entrava a l'àrea sense gaire control, sense companyia i es precipita i pica a la cama de carreres, i el 2-0 una passada no sé on que recull Vinicius i genera la jugada del 2-0.
2: I com contra l'Inter, no? Els va penalitzant molt les pressions, que és veritat que s'estan esforçant una mica en la pressió alta, però el problema, com diu l'Àlex, el tenen quan han de retrocedir, perquè s'aixafen molt, deixen molts espais entre línia de mig camp i defensa, és a dir, tendeixen a anar enrere perquè no es volen exposar, però no defensen bé, i aleshores si els equips com l'Inter o el Rayo o qualsevol altre equip posa gent per dintre, li va fer el Màlaga malgrat la golejada. Clar, de cop i volta tenen unes inferioritats numèriques, són incapaços de tapar. Ara sí, això sí, quan perds una pilota, doncs com dieu, clar, et maten, perquè tenen molta qualitat i amb espais oberts tenen un físic privilegiat.
3: Veient el partit de l'Inter, que a l'Inter em va agradar molt, estava amb uns amics i els vaig dir, si aquí avui en lloc de l'Inter estigués al Barça, això seria un festival.
0: Sí, té més contundència el Barça que no pas l'Inter, tot i tenir Lautaro, que el volia Deco. L'Espanyol també va jugar ahir i va guanyar a Pamplona el Sadar per 0-2 a l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Sergi Andreu, creus que és de les victòries fora de casa de l'Espanyol més còmodes de les que has vist tu en directe en les últimes 10 temporades? 10 anys ja fa que segueixes l'Espanyol.
1: Sí, sens dubte. Les he anat a buscar totes. Saps quantes vegades ha guanyat l'Espanyol fora de casa en 10 anys?
0: No.
1: 31, comptant la d'ahir. I saps quantes vegades ha guanyat per més de dos gols d'avantatge en aquests 10 anys?
0: poques.
1: 8.
0: Al camp del Rayo l'any passat, i, no fa dos anys.
1: I t'anava a dir, en responent la teva pregunta, la d'ahir, per mi, en 10 anys, juntament amb el 0-4, al camp del Rayo de l'abril del 25, de fa dues temporades, són les dues més plàcides de victòries fora de casa de l'Espanyol.
0: Roberto ja ha fet 5 gols en 5 jornades. Amb quants gols creus que acabarà la temporada?
1: 14 o 15.
0: 14 o 15, sí, déu-n'hi-do,
1: sí, ambiciós. 14. Tu, 14.
0: Quin creus que és la xifra de gols que es marca com a objectiu Roberto o li marca com a objectiu Manolo, ho saps?
1: Jo no ho sé, però...
0: Investiga.
1: Ho farem, però en tot cas jo dubto molt que Roberto s'hagués imaginat a l'estiu que en 5 jornades ell hauria fet 5 gols.
0: Sí, sí.
1: I en funció de com reparteixin els gols els jugadors de l'Espanyol, doncs una xifra serà millor que una altra.
3: Amb aquest 14 no és molt ambiciós.
0: Home,
1: per l'Espanyol, 14 o 15 gols.
3: Sí, home, però vol dir que són 9 amb 33 partits.
0: Sí, pot tenir sequera, eh? Que aquest
1: fa
0: rentorregis una miqueta, eh? Ferraneja, eh, Roberto? O sigui, va tenir...
1: Han passat 4 mesos sense marcar, o 3. Sí, per tant, acaba coincidint amb la ratxa dolenta de l'Espanyol.
0: L'Espanyol és 7è amb 7 punts. També va jugar ahir al Barça femení, Sònia. Va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. Va començar perdent, l'Atlètic de Madrid va empatar i vaig tenir la sensació que... defensivament el Barça era més fràgil, més feble del que ens tenia acostumats.
4: És que jugava una jugadora com Sydney de lateral dret, per posar-te un exemple, eh?
0: Sí, però central, però les ocasions eren de les que els hi feien en els mals moments al Barça de Flick, no perquè una jugadora fallés.
4: Sí, sí, no, però el que vull dir és que amb la quantitat de baixes que té ara mateix per a Romeu, proté amb improvisar una defensa cada jornada. L'Atlètic de Madrid probablement és el tercer millor equip de la Lliga F i vulguis que no, el fet d'endarrerir Patri de central fa que ja al mig del camp no és el mateix que en Patri, i Cindy, que està sent titular també al mig del camp, va passar com a lateral. Vull dir que jo crec que és un partit que li has de posar absolutes cometes per les quantitat de baixes que té ara mateix el Barça, que té d'aquí a divendres per decidir si vol fitxar o no una lateral. És cert que precisament les jugadores que estan al Mundial Sub-20 en té un parell que habitualment han de jugar de lateral al Barça, però la sortida d'Ona no s'ha cobert, o no s'ha cobert amb fitxatge. Es cobrirà segurament apostant per donar entrada a jugadores al filial, o perquè Martina, una jugadora que ha arribat de central, et pot fer també de lateral. Però és una decisió que ha de prendre el Barça, que en principi ja ha tancat la barraca, però jo crec que Pere Romeu continuarà pressionant, i l'11 d'ahir era com un argument més per dir, veieu que no tinc laterals?
0: A veure què passa amb el Barça femení. Fins divendres poden fitxar aquesta lateral que demana i reclama Pere Romeu, l'entrenador. Marxem un moment, que s'està fent tard en joc la final del US Open.
1: Hi ha dos breaks d'avantatge, 5-2, domina Zverev i servirà per guanyar la final.
7: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
8: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití.
0: Què deu ser això del riquití que passa als casaments que canta Mamà Diuixa? Un dia ho desfonem. En 10 minuts són les 12, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, l'Andreu Cererols i l'Àlex Dalmas, pendents de la final del US Open amb el Sergi Andreu.
1: Acaba de fer doble falta de Zverev, 15 iguals, 5-2 en el quart set, eh? Recordem, el primer set se l'han dut Zverev 6-3, el segon també per l'alemany 7-6, 5-7 per Shelton al tercer, i ara en el quart, que segurament serà el definitiu, domina 5-2 Zverev, està servint ell amb 15 iguals al marcador.
0: A veure, anem a Mallorca. Francesc Ripoll, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Ha perdut el Sabadell a Menorca el primer partit, la primera derrota de la temporada en un camp dels equips a priori aspirants a pujar a primera.
9: Sí, el Mallorca, que va baixar la temporada passada i té equip i pressupost per pujar, derrota del Sabadell per 2-0. Un partit que realment era més de 0-0 que una altra cosa, però el Sabadell a la primera meitat podem dir que ha regalat 2 gols, el segon més que el primer, però els dos venen d'errors defensius al Sabadell. El Mallorca ho ha aprofitat, i a la segona meitat, per molt que el Sabadell hagi fet molts canvis, de fet Ferran Costa n'ha fet 4 al descans, no hi ha hagut manera de fer gol, primera derrota del Sabadell, que arriba a la jornada 5, i jo crec que això tothom ho signava.
0: Ara m'explica si Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha sortit molt emprenyat o així a l'estil de Hansi Flick, més o menys, sí. Tenia un punt de comprensió per l'actuació dels seus jugadors, però és que a la final del US Open, 2 punts de partit per a Alexander Zverev.
1: Té 2 pilotes de partit a l'alemany que servirà per endur-se el seu segon gran slam. Zverev a punt de guanyar el US Open davant del nord-americà Shelton, que juga a casa. Quart set, 5-2, 40-15, primer servei dins d'Zverev, la restada va fora i Zverev acaba de guanyar
0: el
1: US Open, tot i que no ho celebra gens.
0: No,
1: però s'ha acabat, sí.
0: No s'havia assabentat!
1: No sabia!
0: No ho sabia!
1: Però què es pensava? M'ha despistat fins i tot a mi.
0: Que la teva vista havia tornat a fallar. Aquest moment és història de l'esport.
1: S'ha quedat igual.
0: Arrestar, mira el marcador i diu, sí. Ah, coi, que he guanyat el US Open.
1: És boníssim.
0: Increïble. Quin moment de l'esport.
1: M'ha despistat.
0: M'ha
1: despistat perquè anava a cantar-lo una mica més i veient l'actitud d'Zverev, he pensat, no, si això no s'ha acabat, alguna cosa ha passat. No.
0: Sí, i ara diu, he guanyat, mira el seu racó.
1: Però on tenia el cap, Zverev?
0: No ho sé.
1: En tot cas, en quatre sets, l'últim 6-2, quin final, quin ridícul.
0: Perdona que et digui, quin ridícul, noi. Mare meva, Uri, tu havies vist alguna vegada una cosa així?
3: No,
0: saps a qui li va passar? A aquell company del Vela, el que era tan bo, Juan Martín Díaz, el jugador de pàdel, una vegada m'ha explicat que també, crec que m'ho va explicar el Vela, havien guanyat un partit i no se n'havia ni adonat, que també era una personalitat una mica dispersa, no?
2: Bé, haurà d'explicar a la sala de premsa què li ha passat, no? Perquè, pel que expliqueu, jo no, clar, les imatges ara no les estava veient.
1: No, és que s'ha quedat, o sigui, després de l'últim punt s'ha quedat igual.
0: Si s'ha deixat la pilota com...
1: Sí, com si hagués de tornar a fer el servei.
0: Mira, el servei.
3: Ara, estic fent memòria, això també li ha passat un cop a, crec que a Federer.
0: A Federer?
3: En un partit.
0: Ja ho buscarem.
2: La rutina de guanyar.
1: Li ha marxat el mercat.
0: La rutina de guanyar un gran. A més, és el segon que guanya.
1: No era conscient que aquell punt era l'últim.
0: Exacte. No sabia que anava 5-2 al quart.
1: Bé.
0: O 2-1, encara pitjor.
2: No tenia pressió.
0: Quin moment. Exacte. Mare meva, ens hem quedat tot
1: glaçats. En tot cas, Zverev, campió de l'US Open, el segon gran slam que guanya aquesta temporada i el seu segon gran slam de la seva trajectòria.
0: Això a Rafa Nadal, Francesc, tu que ets de Mallorca, segur que no li hauria passat mai a la vida.
9: És impossible. Com pot ser que tinguis un punt de partit per guanyar un gran slam i no ho sàpigues? ni Rafa Nadal ni el 99,9% dels tenistes, et diria.
0: Perquè la de Federer, Uri, no va ser en una final de gran slam, això no te'n recordes.
3: No, segur que no.
0: Busca-ho, això, Sergi, a veure si hi ha alguna referència. Bé, Zverev ha guanyat el US Open, és el segon gran slam d'aquesta temporada per al tenista alemany. Va guanyar Roland Garros i és el segon gran slam de la seva carrera. Havia perdut una final al US Open contra Dominic Thiem després de dominar-la per 2-16-0. Crec 2020. Que va ser l'any 2020, l'any de la pandèmia, que Djokovic va quedar eliminat per aquella agressió, entre cometes,
1: una pilotada
0: a un recull pilotes. Alguna cosa interessant de Ferran Costa a Mallorca després de la derrota del Sabadell, Francesc?
9: Ha sortit cabrejat, però és que ha dit, és que a mi no m'agrada gens perdre, que l'era igual que fos el camp del Mallorca, qualsevol equip. Ell sap que anava a un camp molt complicat, però que ell no vol perdre, sigui quin sigui l'escenari i el rival, que ell ha anat a guanyar, que l'era igual també, com deia el rival, i que no vol assenyalar ningú per errors individuals, que n'han estat 2, però ell diu que són errors d'equip.
0: Quin és el pròxim partit del Sabadell, Francesc?
9: Diumenge a les 2 del migdia, la nova Creu Alta contra l'Oviedo.
0: A les 2 del migdia, diumenge contra l'Oviedo, un ex-primera. Va baixar de primera la temporada passada. Déu-n'hi-do, el calendari inicial del Sabadell en aquest inici de temporada. Castelló, Sporting, Mallorca, ara Oviedo, Déu-n'hi-do.
9: Almeria,
0: Almeria.
9: No. Molt complicats, vaja, com la gran majoria de la categoria, però sí que són tots equips cridats a estar dalt.
0: Gràcies, Francesc.
9: Adeu.
0: Bona nit. Amb un sí o un no, estàs segur que jugarà playoff com a mínim?
3: Sí, entre 6 primers, seguríssim.
0: Àlex Dalmas?
6: Sí, puja directe.
0: Ricard Torquemada? Puja directe, tu sempre ets optimista. Sí. Ricard Torquemada?
2: Jo també ho crec.
0: El què?
2: Que estarà com a mínim playoff.
0: Com a mínim playoff. L'Andreu Sararols?
10: De l'1 al 6, segur.
0: De l'1 al 6, o sigui, el playoff assegurat i ja veurem si la sents directe. I la Sònia Gelma com veu el Girona aquesta temporada?
4: Playoff, però La lliga de segona és molt llarga. Estic convençuda que hi haurà moments de la temporada que els veurem molt lluny o molt a prop i després no serà tant.
0: Sergi, has trobat el tema?
1: Federer, 2014, Halle, semifinals davant de Nishikori, l'últim punt el guanya, sense saber-ho, anava a buscar la pilota per tornar a servir i li van haver de dir que havia guanyat el partit i que se'l servitava per la final.
3: I jo hi he trobat un més recent de l'any passat, Andreeva, als 8 anys de Wimbledon, que encara és més bèstia, si veieu el vídeo, que el de...
11: Per què és més bèstia?
3: Perquè dura més, si està despistada durant mig minut. No com
4: però això et passa, Oriol, et passa per massa concentrat o per massa poc concentrat? Sonia,
0: per despistat.
4: No ho sé.
1: Es veu que Zverev no és la primera vegada que li passa una cosa semblant, perquè també té el cap potser...
4: O que estàs massa concentrat en cada pilota i no penses en les puntes.
0: Escolta'm,
4: no compreu.
0: No. Ja ens ho explicarà, d'aquí una estona ho explicarà. Segur que li pregunten a peu de pista. Sí. En minut i mig són les 12, ho hem de deixar aquí. Gràcies una setmana més a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmal, Ricard Torquemada, l'Andreu Serrarols i l'Àlex Almas per ser al Club de la Mitjanit. Fins i menys a vinent.
3: Una abraçada a tots.
4: Adéu. Bona nit.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb la forma d'un sentit. I el record especial d'aquesta nit és per al Pol Tarancón, company als Senglars de Vallvidrera, el que mai no falla, malalt de Barça, malalt de ràdio, d'aquelles persones que sempre estan disposades a ajudar sense que això signifiqui que entreu un profit personal, d'aquells companys d'equip a qui sembla, a qui sempre trobem a faltar quan no hi són, i malauradament haurem d'acostumar-nos una temporada a no veure'l en Pol, però segur que tornarà. Una abraçada ben forta des d'aquí per al Pol Tarancó. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Who's gonna love more than somebody?
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
3: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava

0: pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
1: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
0: Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
4: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
3: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
0: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
0: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
2: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
5: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners. És dilluns, comencem la setmana. Què tal, com esteu?
7: Adormidets.
6: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
7: Home, són les pitjors, eh?
6: Maiol?
8: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I dic, ja, no, perquè no sabia l'hora que era, ja pensava que encara no eren les 5.
6: Has adormidet també.
8: Una miqueta. Una miqueta. Dilluns sempre costa una miqueta més aquesta hora.
6: T'ha fet un endo?
8: Ja en portem un, sí.
6: Vinga, va, amb tots els ànims, arrenquem el programa.

0: Vinga, va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 32 minuts. Clara.

0: García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Orhan Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, la gola esportiva sempre anirà bé. Després ja...
0: Bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic, i és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de dos dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. Al ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic complir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, sí, per aquestes hores del matí. S'acaba el whisky Chelly, el tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, preu fet, no?
0: De cara, sí, sí, sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada, i he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser aquest, eh?
5: Exactament,
0: que bé, ara aquest. Que els que esteu allí escoltant-vos...
5: Està bé, genial per despertar-se. Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
6: El meu país és l'Empordà.
7: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos, Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al Diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
6: Que bonic és tornar a casa.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon... Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el
0: que... Està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran i per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
8: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
9: Pikachu!
10: Alguna cosa més a afegir?
5: No, sí, m'encanta aquest tall. L'home té més de 500.000 de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de 500.000 de cartes.
0: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Clar. Les cartes, per cert, les més rares podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que es va vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
2: No
5: 17 milions de dòlars.
0: Per una
5: potser
0: carta
5: no
0: Pikachu,
5: va tan mal encaminat, eh?
0: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
0: perquè 17 milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
0: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
0: Pikachu Power.
11: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mal meluc i el seu famós pentinat.

0: sempre enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa som fans de les persones que fan contingut en català a les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vas crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust fer alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vas pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Sensac també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
0: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, Els assassins guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso. Y quiero invitaros a escuchar Los asesinos guapos, de Francesc Soler, un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí.
4: A mi, quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso, dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí, jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos, molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso, perquè jo vull venir.
4: Espero, foto.
2: Hi ha hagut missatges?
4: Hi ha hagut missatges,
2: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do. I trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ja és un professional.
2: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és d'una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No, a mi puntualitat britànica. Els assassins guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a
0: fins
4: tu.
0: Ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
5: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
6: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso,
5: que es haber encontrado a la persona.
0: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram, que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
0: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
0: de fons.
2: Sí, sí, no.
0: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada. Sé de bona tinta que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món, perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: M'agrada molt a mi la Sandra.
0: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
7: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
8: Felicitat als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat. A tots, felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
7: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
9: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
10: Vostè és una persona real?
9: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
7: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat al Què diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
11: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle. Por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros, ¿qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿De un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de la escuela según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
0: Carlos Herrera,
2: és
0: que necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
2: Tots són perles en aquest programa.
0: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar a la vida a persones mortes, hi ha prou dues al dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar.
2: Hauria d'estar prohibit, això.
0: Més poc una pedregada.
2: Sí, sí, bueno, comentem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat,
0: sí.
2: Paressin.
0: Bé, doncs això, petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
12: Els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
0: I Lara, qui li direm anys i anys per molts anys?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
0: Marlena Gràcia.
2: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
0: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Dani de la Orden,
10: director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
14: Al voltant de les 5:30, suposo, esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, però espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual el dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
10: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana.
1: Que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi
0: bé. Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que analies a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant Els Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara, també ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:05 a.m. Avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article al País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una sautina i d'un malillenc i que es revela.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:07 a.m. Saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
0: Caramba.
8: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres o què en aquest
0: debat? Sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites seques, sí, amb ceba, amb ceba.
8: Jo també.
0: Mira, un entrepanet ara me'l fotria, eh?
8: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet, ho llegim a La Vanguardia.
0: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor. Es tracta d'Edward Kijanon Goma. Crec que ho he dit bé.
0: A mi em sona, pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca ell.
0: Ja hi som.
8: En concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45 a.m. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la Pública i Nacional del País. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una noveta.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga.

0: conèixer-te.
1: Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
2: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Lluqui Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
1: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
2: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. Working i que no entra en sentit detalls, es farà un homenatge a Dolly Parton, demà us ho explicarem com ha anat la nit, i entre les favorites hi ha la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions, que és una burrada.
1: Una barbaritat.
2: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La maldició de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
1: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt primet, eh?
2: Ui, sí, baixíssim.
1: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
2: Sí.
1: Saps?
2: Literal.
1: I acabem parlant de Shakira.
3: Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
2: Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia, cada concert que farà. Són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
1: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta?
2: Ara sí,
1: digue'm.
2: No, dic que comencem la setmana perfecta.
1: Ah.
2: Vinc puntualíssima.
1: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
4: Molt bon dia de nou.
1: Preparada?
4: Preparada.
1: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones, que aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
4: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García,
1: i
4: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
2: és
1: el dia, Marta.
4: Avui dedicada a tu, Marta.
2: A veure,
1: de què parlarem avui?
4: Mira, avui de Fira Tàrrega, una mica de cultura, una mica de Terres de Ponent, Marta.
1: Ui, Marta, quina pressió.
2: Com no l'encertis.
4: No, clar que no l'encertaré. No.
1: Tenim la pregunta preparada.
4: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981?
1: Sí.
2: Sí.
4: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
2: Uau.
1: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, que nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
4: Canàlies, 10.
2: Mira, jo n'he dit 15.
1: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
4: Diana, 15.
1: I la Lara, una...
2: Jo diré 25.
1: Tantes.
4: 25, Lara.
1: Sí, acabi guanyant un altre cop la Lara i jo m'aixeco i me'n vaig.
2: Sí, jo crec que tiré cap a Lara, eh?
1: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
4: Canalia!
2: Principiant.
1: No, escolta, per la blava, que porto una ratxa de merda. Ja
2: alguna n'havia d'encertar.
1: Escolta'm, ja n'hi ha prou.
4: Tot
1: i així
4: us he de dir que us heu passat de frenada tots tres.
1: Molt menys, eh?
4: 4.
1: Ah, mira, només 4.
4: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
1: Oh, m'agrada molt.
2: M'encanta.
1: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí, quan tornes cap a casa, on ets? Xim, xim. El mercat de Xim Xurrifina fa de vaga. Ja està bé que ho canviïn.
4: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
1: Home, comedians, no?
4: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
1: Oh,
2: ah,
1: com ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta,
2: adeu.
1: Poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
2: N'has encertat una, no, només.
1: No, em porto quatre.
2: Ah,
1: tres.
2: O sigui, vaig perdent jo, sí. No?
4: Marta 2, 3 Canalies i la Lara 5.
2: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana passada.
4: Sí, sí.
2: No?
1: Què?
4: Algun
2: dia...
1: Em vaig encertar cap la setmana passada. Tenia una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
4: Va, fins ara.
1: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
0: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... ¿Alguna pregunta més?
5: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
6: Això,
7: sí, Carles Capdevila, bon dia.
6: Molt bon dia.
7: Guillem Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No,
8: ¿cómo te definirías?
9: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
8: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
9: No, soy de Córdoba, pero vale, me perdona. Gusta mucho hacer el amor.
6: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, sabent on vol anar per a ella.
1: Escolta'm, 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
10: Molt bon dia.
1: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
10: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica, explicarem també novetats en aquest sentit, i quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Ametller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora la Marta, que és qui anirà a veure-la.
2: Marta,
1: no encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. És que no sé de què queixes.
10: És a dir, nosaltres no preparem l'esqueleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir,
1: no estaria mal tirat, també t'ho dic,
10: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
1: Perquè ahir el Barça va guanyar.
10: Molt bé, quan va quedar? Quan va quedar?
1: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
10: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
1: S'anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol, Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
13: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
14: Petonets?
12: No.
6: És dels millors moments que s'han viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomí.
15: Bon dia, bona hora.
2: Eloi, bon
15: com
2: dia.
1: Escolta, però
2: bon
1: quina hora d'expert que fas, Eloi?
7: I vosaltres?
1: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè clar, arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica a mica, vull dir que és diferent, és diferent.
7: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
1: Ah, i això?
7: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
1: Que has tingut calor?
7: Doncs mira, una miqueta sí.
1: Ah!
7: Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
1: Sí.
7: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Sant Joan dels Abadesses, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
1: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era el...
7: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
2: Allà s'ha de dir que no, Eloi.
7: No, que va ser molt divertit, ara em vaig marejar.
1: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi.
7: Home, escolta, que no sóc tan gran,
1: Bueno, però si no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt, jo sóc molt de pujar les atraccions.
7: No ho sé, sí, normal, no.
1: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
7: A veure, escolta, l'altre dia vaig pujar, em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
2: L'any que ve vindrem, Eloi.
1: La Marta Diana és molt fan de les atraccions.
2: M'encanten.
7: A mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
1: Veig que ho pagues car,
7: És que donar moltes voltes.
1: Clar, i a més, no només dona voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
7: Sí, no.
2: Vomitar.
1: Vomitar, bàsicament.
7: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
1: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit,
7: es comenta que
1: tornen a pujar les temperatures?
2: No.
7: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà, perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui i demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
1: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
7: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
1: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
7: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, repeteix exactament el mateix patró.
1: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, Està bé.
7: De fet, les tindràs, perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
1: Anirem fent aquest vaivé de temperatures. Sí, Eloi, torna al llit? No, torna al llit perquè tens feina.
7: No, que si torno al llit no li agradarà gaire.
1: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
14: Home, i tenir conseqüències i...
1: mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
7: Fins ara, deixeu.
1: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara García, també.
2: Fins demà. Adéu, adéu.
1: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93207474.
15: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
16: Bon dia.
1: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
16: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
1: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
16: Aixecar el país, sí.
1: Jordi, de què treballes tu?
16: Soc jardiner.
1: Home, quants anys fa que ets jardiner?
16: Hòstia, doncs 30.
1: 30 anys, i tot això...
16: Vaig començar amb 16 i doncs 30.
1: És vocacional tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
16: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP... I, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner i aquí m'he quedat. I la veritat és que m'agrada.
1: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
16: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
1: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
16: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
17: Clar, però bueno, el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
16: Ah, exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem el quart de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
17: Exacte, i ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
16: Que estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada ja està, que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
17: Déu-n'hi-do la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
16: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens haurem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
17: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
16: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però...
17: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins a les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. També una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
16: Moltes gràcies. Merci per tot.
17: Adéu.

0: La música de Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ, una cançó que ens empeny en jaga aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: T'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entra d'altres coses, l'intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí.
0: I també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no? Sí. Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: A la ràdio.
0: Mentira, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: gràcies. Ens escoltem
1: gràcies.
0: D'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara. Ara ho ampliarem. I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina se suma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també per

0: Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
1: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
1: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultras, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll amb motiu de la Diada.
3: O ens convertir en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra.
1: Quan ens convertim a l'Islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Orriols i contra l'Islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
4: Cara de Yemi, ara Yemi retalla l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal. Ho analitzarem amb Carles Planxar, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem parlant de la Xina, que se suma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts i impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què van

0: la IA.
1: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
2: Además, en el debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, entender, por lo menos, de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Román, membre de la Internet Society i president de la CIVIC-AI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
3: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
1: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
0: Avui en parlarem amplement al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
4: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
0: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnadas.
5: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnadas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Londres, qui Bolívares.
6: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
7: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
6: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit.
4: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
0: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, Miràs.
8: Els ciutadans creuen que Europa té 3 grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
9: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
8: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes. propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
1: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
10: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
4: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
11: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
0: O convertir-se a l'Islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
1: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Sílvia Orriols al capdavant. Cotarelo va presentar Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
0: I la Junta Electoral Central estudia a partir d'avui el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
4: La JEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
0: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
1: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
12: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
0: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
4: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dient literalment que se li en fot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
13: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà de... Després d'això, us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
4: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
0: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana, que ha acabat amb diverses persones ferides.
1: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
0: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
4: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i a Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
14: I aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: I ara, tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Així sona No vull tornar sol a casa, de Lluqui Valver, del membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit es farà un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy, que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max, amb 25 nominacions, i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La Maldición de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, que destaquem, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp del Llevant, dos gols de Lamin, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís amb 2,335 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també els llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i a més es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que a mitja setmana tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
5: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
9: Sí, aquest cap de setmana a la regió de Flandes més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última barema ha estat salvat de la fallida, Laura.
10: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafarge, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agradolç perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem en aquest cas a Madrid. Atenció, perquè el CIS s'ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
6: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
7: Con cebolla.
8: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
11: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
12: Yo sin cebolla.
6: Tres de cada quatre encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
13: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs. Com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Pincet, bon dia.
14: Què tal, bon dia. Explica'm què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, i invertien 50.000 milions dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
15: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
14: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners, per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'Nvidia, que és el gegant de xips per la intel·ligència artificial, van a necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això en menys de 10 anys seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 6:45.
17: Party all night, I'm gonna sleep all day.
1: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Aspar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
18: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1. Avui ve la Real Betis a partir de les 9. El València acaba de destituir el tècnic Carlos Corberán. El València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca. A la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: un Márquez que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder, empatat amb Jorge Martín.
1: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
2: Mentre el Barça de bàsquet aconsegueix el seu primer títol en dos anys.
0: Es proclama campió de la Lliga Catalana, victòria davant el Lleida per 96-87. Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc a la Supercopa.
0: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení. Victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Madrid.
2: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
4: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
2: I les temperatures a aquesta hora?
5: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Dover 18.
2: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
2: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6 el servei recupera entre ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
4: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
2: El segon, Suècia.
5: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
2: El tercer, Salvador Illa.
4: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les Drassanes de Barcelona.
2: I el quart, arma blanca.
5: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
2: I encara el cinquè, FP.
4: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
2: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
8: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea pel fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons avança el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
8: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
2: I a la Xina, amb què dinaran?
8: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
2: Repassem ara l'esportiu. portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
2: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
9: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant els Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
2: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
10: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
0: Victòria del Barça 2-4 al Camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. A segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
2: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5.000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
12: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'última a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
5: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
15: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
5: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
4: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
5: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
4: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
5: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
16: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o de manera més intensa un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
4: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
5: Ho explicarà en una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
4: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
5: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre, també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
4: Cinc minuts i tres quarts de set del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
5: Les preferències en els estudiants es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són Cúrex d'Auxiliar d'Infermeria, seguit de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. I a grau superior són Administració i Finances, Educació Infantil i Integració Social.
4: Sara Canyete.
17: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol, i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
5: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
18: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
5: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
4: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les hores amb més turisme de la ciutat.
5: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible, i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
19: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
5: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
20: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
5: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
4: I a la cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
21: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
4: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
22: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
23: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
22: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
23: Que dels últims 10 anys quasi bé ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
22: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
24: We believe that the denial of a crime
21: is what... El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zor, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
4: I sèries. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
21: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
4: Marc Garriga.
25: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli, a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Passa un minut a 3:15 del matí pel que fa al temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
26: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix en 9 graus de Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de l'Ester de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
28: Els de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els crits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
27: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
14: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seül cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancant verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va costar de nou els 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
1: Que l'any serien... 1, 2, 3...
0: Més de 2.400 euros.
1: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
0: Més info a Aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la joguis. Aposta per Cuideo.
3: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
4: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
10: Bon dia.
4: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
6: Aquest serà un retorn progressiu, Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quatrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Sant Altres de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
4: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
10: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
4: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del tram Besòs.
11: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i de T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
4: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
8: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
4: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamin, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP, i el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, i Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
4: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: El Barça segueix imparable, fins i tot en el partit menys bo de la temporada guanya 15 punts a 15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners de Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central?
4: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
15: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcat un altre gol!
12: Un rúpido espino!
15: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
16: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
17: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
16: On va començar tot.
17: A Catalunya Ràdio.
16: On tot continua.
17: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
16: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
17: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
16: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
17: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
16: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
17: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
7: a les 9 obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
18: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
7: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
18: I a 11:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló, per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al camp del Llevant.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
19: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letras de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que per cert no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
4: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
20: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ell està convençut que l'autoria del bestseller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
4: I divendres què deien els altres, Jovany?
29: A les emissores de Madrid els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
30: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito de un niño pequeño? ¿Un mapita?
0: ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión...
29: En Los Santos estava igual d'emprenyat, però ho expressava d'aquesta altra manera.
1: Ayer ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
29: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
21: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb tres assistències dels màxims assistents també de la Lliga.
9: Avui,
29: a quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Joan.

0: Elias, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui.
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i ara aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia, va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability to
0: understand. És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la divisió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'ANTIA al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci

0: el DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
1: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
0: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
2: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us this morning.
0: Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Modei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
1: Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
5: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del Nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
1: Són les 7:05. I aquesta representa també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pau Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Frec a frec.
7: El recompte de les eleccions a Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
8: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
1: Enviada especial a Estocolm, Sèries Arnades.
9: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Cernadas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pressió a Londres.
10: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
11: Rip Ap Yorweth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
12: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit
6: També podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
12: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Visita a Andorra.
13: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana.

0: Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
1: Pessimistes.
2: Dos de cada tres ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
3: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
4: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
1: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
5: de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA, premiat a Venècia, i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
0: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
1: Per la propera dècada.
2: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
6: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Es tornen a omplir.
3: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
5: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
1: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
0: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
1: I cap de setmana llarg també que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
2: Divendres van morir dos motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres dos morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen
3: les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol. També s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
7: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
1: Arrenca.
5: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
1: Llei de nets.
0: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
1: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
2: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
3: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui l'escena.
1: I avui també estem d'estrena.

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu en el tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost. És el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Dejemi, els blaugrana han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cubarsí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell perd al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quiosc del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades, que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina, amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Tomarem bon dia, passa un minut d'un quart de 8 del matí, us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, i a l'A2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació.
17: Maite Curtó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: A la Noia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de mig miler d'hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura, avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A 7 de la tarda, cremats, havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 33.549 33549 de la sèrie 19019.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
23: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
25: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
26: Ara Dejemi, retalla a l'interior de l'àrea, retalla Dejemi, gol!
2: Gol! Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
0: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
2: Regne Unit.
0: És una unió política de quatre nacions: Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gales. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, es reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
2: FP.
0: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix aprendre un ofici.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 20.000.
15: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat perpetrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: 23%.
15: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
2: 1.000.
15: Són les vegades que l'usonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir la sanció número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta també amb barrots i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
16: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit i és que el 95% de places interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
2: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla que està ajupit remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
16: Efectivament, és un planter de calçots i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
2: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
16: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia, què està passant?
3: Bon dia, doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies hauríem d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño apuntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Dijous l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'altíssim" i la resposta era "Endeutem". Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se i si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i de suadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
2: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio. Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
2: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
9: 45.712.
10: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Són 8:15. I avui és dilluns 14 de setembre. Ens despertem amb 13 graus a Vic, 22 a Mataró i 15 a Lleida, el dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. És el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol, afirmant que no calen noves regulacions.
1: A Suècia, recompte d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa per anunciar aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'e-boulevard cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però 11:45 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
3: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un d'Adeyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial. El Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
0: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada a la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
0: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
0: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui en força esports. De fet, Ricard, d'una banda el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris, El Periódico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió Kimi Antonelli, titulen els Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya, les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanen més recursos, ho llegim en diversos diaris, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i El Periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic, no, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora junta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'experta en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política, ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit, diu, que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
9: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més $1 billió pels beneficis de la IA i que la seva prohibició, fins i tot frenada, tindria efectes demolidors al mercat borsari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional, en paral·lelisme es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
14: Això no ho diu ningú.
13: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
15: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
19: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
20: Els transportistes no volen sentir a parlar.
19: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
18: Catalunya Migdia.
21: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
19: Si has comès una falta, has de pagar-me.
18: Catalunya Migdia, l'informació matiu central del dia amb Òscar Fernández.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
1: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call de Tenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu una rialla.
0: I a la Terra de Bat, truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
2: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba, un altre debat més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
0: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
1: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
0: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
2: Doncs el mal estat d'un edifici, la plaça Major, concretament el de Can Blanchard, ha obligat a traslladar tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes per primer cop en 92 anys no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist la Mínia Mal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. S'ho recull el 9-9.
0: I ha canviat de nom?
1: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar a fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
0: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
2: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanonma. Treballa com a presentador... Kijanonma. Coneixes?
0: No.
2: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
3: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifren més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberation, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
4: I en plan econòmic, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ONU Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AENA està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prats?
5: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Ya no es

0: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar el camp del Llevant. Ple al 15, titula en Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noia escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera.
1: Barcelona!
0: Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bales a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a l'avantguàrdia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara, és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants, com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a l'Avantguàrdia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Hardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78
2: espelmes. I el santoral?
5: Avui és Sant Crescenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? La Notburga?
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
8: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 a l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassant aquesta dels titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
12: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
13: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
2: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
14: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
2: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
12: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
2: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
14: Els fets han tingut lloc al llarg de dos dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
12: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui a partir de 3:15 en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarello. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
14: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
12: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 10:45 a l'espai immersiu de Dalí que s'inaugura dimecres a Barcelona.
14: Serà la casa en Matller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 10:45.
2: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
12: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Bon dia. Hola, Ricard.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
17: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes, 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
2: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
6: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10.000 persones o 10 persones, perdó, en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia. Es veu com del dibuix de l'escultura en surten els rínxols de colors d'aquesta dona i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
2: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
15: Que va ser ahir. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i, de fet, voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
2: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
16: Sí, s'acosta.
2: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això, abans, ja parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
16: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació. Es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
14: Adéu, bon dia.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ha de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà, us espera també i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant de moment avui. Comencem el dia amb 19 graus a Cerdanyola del Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, 5 graus a Bolvir, a la Cerdanya. Amb un dia, però, que serà de sol i de calor, calor d'estiu. Amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
2: I pel que fa al trànsit, la P7 continua sent la via més conflictiva a aquesta hora. Mireia Sala.
19: Sí, hi ha trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
21: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
23: Des de les premses de matinada, es xiuleja de marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
22: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
21: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
24: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'un euro amb 40 cèntims. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna, de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa un euro amb 35 cèntims. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
25: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujar de farina generalitzada. Llavors, tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
24: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
26: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
24: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3 euros amb 80 cèntims.
2: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
28: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
29: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
28: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: I què destaquem a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, doncs mira, avui són vídeos virals, eh? Més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paul. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer, es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
2: Els catarres!
0: Els catarres! Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellà no llegues a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba, els catarres per fer l'entrada, reboda un 11 de setembre i els Premis Ídolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
1: Tu que podries acabar con tantas guerras.
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

La intel·ligència artificial és una revolució que amenaça de capgirar el món de dalt a baix. Més ben dit, ja ho està fent. El seu ús va molt més enllà de respondre correus o d'ordenar la llista del supermercat. Al front d'Ucraïna, per exemple, la intel·ligència artificial ja pren decisions militars. I ho fa de forma autònoma. A les universitats resol problemes matemàtics plantejats fa dècades. És una onada que ho impregna absolutament tot, amb un ritme d'adopció que posa al nivell del cotxe o de la telefonia mòbil. Però amb una gran diferència. Tot just això acaba de començar. I una tecnologia tan potent no es pot integrar a cegues. Cal un debat obert sobre els seus límits i els seus usos. I això mateix plantejava dissabte el director d'Anthropic, que és una de les potències mundials del sector. El CEO d'Anthropic publicava un text demanant alentir aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial. Alertava que el ritme actual va massa ràpid per una regulació existent, que hi ha massa possibilitats que acabi en mans equivocades. I deia que si no es frena, les conseqüències poden ser terribles per la seguretat i l'economia mundial. A la seva denúncia s'hi sumaven altres veus, com per exemple figures com Elon Musk. Tots exigeixen més mecanismes de control. Ara bé, quan els mateixos que poden guanyar més diners amb la intel·ligència artificial ens demanen que la regulem perquè podria destruir la humanitat, qui està escrivint exactament les regles? No resulta curiós que siguin els líders del sector els qui demanin trepitjar el fre? Gent que s'està fent milmilionària gràcies a la intel·ligència artificial, que competeixen entre ells per veure qui guanya la cursa. I aquí veuen aquestes declaracions una estratègia clara empresarial més, perquè exigir una regulació restrictiva quan ja ets líder del mercat també és una manera de protegir-se. Ara bé, més enllà del tacticisme, el debat ètic de fons també és innegable i és inajornable. Ho apuntava el Papa Lleó XIV a la seva encíclica recent, on, recordem, feia una crida a desarmar la intel·ligència artificial. Desarmar. Posar-la al servei de les persones. Defensar allò que ens fa humans davant del creixement de la intel·ligència artificial. Ja sigui a casa, a l'empresa o a la política. Però, sobretot, a l'educació dels més joves. Una cosa semblant defensava aquest cap de setmana l'analista en cap de l'informe PISA al País.

0: Ara mateix és aturar-se a pensar. I si escoltem els experts, en aquest cas de la intel·ligència artificial, ens hi va la vida.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: La Xina se suma a les veus que demanen que es reguli i es repensi el desenvolupament actual de la intel·ligència artificial. OpenAI ha suspès la seva sortida a borsa, però Donald Trump nega que calgui més control.
0: La segona.
2: Avui ens hem despertat sense saber qui governarà a Suècia. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini, tot i que el bloc progressista, ara l'oposició, sembla que té un lleuger avantatge. Per tant, també caldrà esperar per saber si l'extrema dreta entra o no el govern per primer cop.
0: La tercera.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit.
0: La quarta.
2: El president Salvador Illa presentarà aquesta tarda en una conferència les prioritats de la segona meitat del seu mandat, tot plegat, després de la diada, la vaga de mestres del primer dia de curs i setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia.
0: La cinquena.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la diada Ripoll. L'ha presentada un ciutadà. L'oposició acusa Cotarello de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça guanya 2-4 al camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Dejemi, els blaugrana líders invictes a la Lliga, a segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0, Marc Márquez líder del Mundial, el Barça guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida i Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya.
0: Pel que fa al temps, avui farà sol i calor de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui el dia serà assolellat i càlid. Pot pujar 2 o 3 graus més que ahir la temperatura. S'esperen màximes de 30-33 a la costa, més de 35 a les zones més càlides de l'interior. I a partir dimecres, a la tarda, tornarà a baixar la temperatura amb l'arribada de noves tempestes.
0: I pel que fa al trànsit, 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona. I retencions encara a l'AP7, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, exacte. Aturades des de la Roca fins a Barberà en aquesta AP7 en sentit Barcelona. També continuen les retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
0: Són les 8 i 6, avui a l'Àgora del Matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, el dia en què parlarem àmpliament de l'alerta mundial amb la intel·ligència artificial.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
9: Doncs ja s'acaba l'estiu.
10: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
9: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
10: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
0: És un senyal d'alerta. Hem d'assegurar-nos que els controls poden seguir el ritme de l'evolució de la intel·ligència artificial. És Dario Amodei, és el gran responsable d'Anthropic, és un dels gegants de la intel·ligència artificial, llançant aquest avís que ha sacsejat la indústria a tots els nivells. Alerta que cal frenar i cal buscar noves mesures de seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i alertés que la intel·ligència artificial podria matar-nos a tots a final de dècada.
15: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real and it's easiest
0: to understand. Sembla ciència ficció, però no ho és, deia aquest investigador aquesta mateixa setmana. Tot plegat ha provocat

0: Era una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. L'altra novetat de la matinada és, atenció, que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que es reforci la supervisió de la intel·ligència artificial. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la tecnologia es faci de manera saludable i ordenada. La Xina és la gran competència dels Estats Units, recordem, una intel·ligència artificial, i això precisament és el que ha argumentat Donald Trump per rebutjar de ple la proposta d'alentir-ne el desenvolupament. Segons diu Donald Trump, això donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
1: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
2: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta setmana és el rei d'Anglaterra. Segons el Palau de Buckingham, Carles III es trobarà, atenció, a Escòcia amb representants d'NVIDIA, de Google, d'OpenAI i també d'Anthropic per debatre com desplegar la tecnologia de manera que beneficiï la societat. I a partir d'aquí, Frederic Vincent, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: Mira d'endreçar-ho tot plegat perquè és un debat que apareix ara. Per què?
3: És un debat que apareix justament ara, per què? Doncs aquesta és la pregunta i la resposta és que el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. L'encàrrec no era entrar en aquest sistema, era aconsegueix aquesta informació. I el sistema, de manera autònoma, pel seu compte, va veure que la millor manera era entrar en aquest altre sistema d'una altra empresa, superant tots els sistemes de ciberseguretat que tenia. En vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el físic Roman Orús, que forma part del panell de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial.
4: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de, diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
3: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
4: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
3: Això és el que ens deia el físic Roman Orús. Això va passar aquest estiu. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit va dir poc després que aquell cas va ser la primera vegada que es veien els riscos d'una manera tan clara en el món real. Una investigació posterior va establir que l'incident va ser encara més greu del que s'havia dit. Així arribem al mes passat. OpenAI va fer públic que alentia el ritme del seu nou model Astra, al·legant que calia falcar la ciberseguretat. I així arribem a la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us this morning. Are you getting the kind of response you hope for when you announced your resignation on Tuesday?
3: Aquesta és una entrevista a Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, que plega, però no només plega, sinó que en una sèrie de publicacions a les xarxes socials diu que les empreses estan jugant amb la vida de les persones per falta de control de la intel·ligència artificial. I després, aquest cap de setmana, arriba la carta del responsable d'Anthropic, reclamant controls de seguretat més estrictes.
6: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
3: És el que deia Darío Modei després de publicar una carta molt llarga on demana que auditors independents supervisin les empreses pel que fa als estàndards de seguretat. També va instar a la cooperació global.
0: Li han donat suport algunes empreses del sector, però hem de dir que no totes, Freddy.
3: Els que li han donat suport són Sam Altman, d'OpenAI, o Elon Musk. Però, per exemple, Microsoft doncs, ha fet mig-mig. Ha dit que sí, que d'acord, que cal més control, però que no es pot alentir el desenvolupament. I una història interessant és NVIDIA. NVIDIA és el gran fabricant de xips per a la intel·ligència artificial. La setmana passada, en una conferència a San Francisco, el seu conseller delegat, Jensen Huang, va dir que els laboratoris de la intel·ligència artificial estan esverant el personal, estan intensificant les preocupacions perquè tenen previst llançar nous productes de ciberseguretat. Jensen Huang fins i tot va acabar la seva conferència insinuant que la millor manera de generar demanda és crear un problema. Hi ha crítics que diuen que els líders de la intel·ligència artificial volen regulació precisament perquè són els líders i perquè aquesta regulació els falcaria i garantiria la posició.
0: I un altre interrogant. Per què Donald Trump s'oposa a alentir la tecnologia?
3: Bàsicament per diners, perquè els Estats Units viuen una enorme explosió d'entrada de construcció dels centres de dades que són imprescindibles per la intel·ligència artificial. Perquè ens fem una idea, fa 4 anys la inversió en aquests centres era 50.000 milions de dòlars. El el 2030 podrien ser 7 bilions de dòlars en bé.
0: Sí, com sigui, la proposta de frenar i regular també ha reunit el suport de molts experts. Alguns reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà és membre de l'Internet Society i president de l'entitat Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: En parlem avui també al Matí de Catalunya Ràdio, àmpliament a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9, a les 9 del matí, amb Cristian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center, que és un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. També ho comentarem amb la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda. I abordarem els efectes econòmics i laborals de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Tot això serà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, un primer comentari del president d'Accent Obert, Genís Roca.
8: Els de la IA avisen que s'ha tornat molt perillosa. Quins nassos. Posen al mercat una eina immadura i ara ens passen la pilota. Volen esquivar responsabilitats i, sobretot, aconseguir normes impossibles per la resta i quedar sols, sense competència. Però el perill és real. Els estats han d'entrar a l'accionariat d'aquestes companyies. Si el risc és públic, el control també ho ha de ser. I com passa amb les armes, que no tothom pot comprar una pistola, no tothom hauria de poder accedir als models més sofisticats. Però la política se'ns ha quedat petita i tot això es cuina en entorns privats, que per molt que diguin, només pensen en diners.
0: I l'altre tema del dia és l'actualitat política. Que també pren velocitat. Aquesta setmana seran a Catalunya. Atenció, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal en diferents actes per continuar arrencant el curs polític. Avui, de moment, el president Salvador Illa farà una conferència per fixar les prioritats de la segona part d'aquesta legislatura. Entre les carpetes pendents hi ha el conflicte amb els docents o l'accés a l'habitatge. Tot això en aquesta conferència d'avui al vespre. Laia Framis.
9: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en actualitat política, avui també expliquem que la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament. Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia. L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo i va dir coses com aquesta.
11: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
10: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo. Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarelo va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
0: Això és el que va dir el politòleg Ramon Cotarelo, que no és el primer cop que entra en política. De fet, recordem-ho tot, eh? Va fer campanya per la CUP, abraçat a David Fernández, per cert, en les eleccions del Parlament el 2015, mentre que dos anys més tard va tancar les llistes d'Esquerra Republicana als comicis catalans. I el 2019 va tancar simbòlicament les llistes de Junts per Girona a les eleccions generals. De veritat que era un altre Cotarelo, però això va passar. En parlarem a l'Àgora avui amb Mohamed El Amrani, comunicador i activista social. I una altra previsió també destacada per avui: es reuneixen els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares.
12: Rip Ap Yorubeth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
13: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
12: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
14: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: De seguida els bàsics, però abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Maria Fernández Noguera.
15: Bon dia. Avui farà sol i encara més calor que ahir. El dia comença amb temperatures de 20 a 23 graus a la costa i en canvi no passen dels 10 graus al Pirineu. Al migdia a tot arreu se superaran els 30 graus i podrien superar els 35 a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de Girona. Però atenció a les tempestes que es preveuen a partir de dimecres a la tarda que faran baixar novament la temperatura.
16: Cua a la P7 a Granollers i Santa Perpètua, a la C31 de Montgat a Badalona i a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. A la zona del Baix Llobregat, retencions encara a la 2 a Martí Torell i Sant Vicenç dels Horts, la B23 de Molins Esplugues i la C31 i C32 al Prat.
0: Informa Mireia Sala.
17: Tornar a la rutina costa, però a Bon Preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bon Preu i Esclat tornar costa menys.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
21: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
22: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
23: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
1: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia.
0: Preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
12: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
25: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia, avui 14 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Ara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia!
26: Bon dia!
0: Us avança el matí. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
15: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés a aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
27: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
15: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
0: I a Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions. El bloc progressista té uns pocs vots d'avantatge i el recompte s'allargarà. Enviada espacial a Estocolm, Sèrie Sarnades, bon dia.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Les eleccions sueques registren el descens del vot a l'extrema dreta i, parlant d'això...
2: Les Français, quel que soit leur couleur de peau ou leur religion, leur origine ou leur
0: résidence... Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any vinent.
3: Ha tornat a treure la proposta de la prioritat nacional. La precampanya per les eleccions arriba amb les crides a la mobilització aquest mes de setembre contra l'augment de preus. El Partit Socialista i la França Insubmisa afirmen que hi faran costat.
0: Parlant de protestes, 2 de cada 3 persones són pessimistes amb l'Europa actual. Són dades d'un estudi del Consell Europeu de Relacions Exteriors. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Els ciutadans creuen que Europa té 3 grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
5: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
4: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Iran ha ajornat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman, amb els estats del Golf.
10: Per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Arran d'això, el preu del petroli ha tornat a superar els $100 per barril.
0: I atenció a això també, perquè el ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia.
6: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza va rebre una ovació de 25 minuts i es va endur el premi especial del jurat. L'exèrcit israelià els ha titllat als directors de mentiders i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que els 2 directors han dit que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país.
0: I a Madrid, la Junta Electoral Central es reuneix avui per abordar el conflicte de la llei de nets. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, reunió d'urgència al migdia al Congrés per estudiar l'ordre que els va donar el Suprem, que ha demanat a la Junta Electoral que reclami informació als consolats per saber el detall de com i per quina via es van nacionalitzar els descendents exiliats, quina documentació van aportar per demostrar-ho i així tenir dret a vot. De moment, el Suprem ha suspès temporalment el dret de vot dels que es van nacionalitzar a través d'aquesta coneguda com llei de nets i ara el Suprem ha reclamat a la Junta col·laboració per tenir tota la informació abans d'arribar al fons de la qüestió i resoldre ja en sentència.
0: I alerta amb què diu l'ABC, perquè dirigents del PSOE no volen Zapatero als seus actes de campanya.
10: Segons el diari, l'impacte de la investigació a l'expresident desmobilitza l'espectre progressista i trenca l'estratègia de vot útil de Sánchez.
0: I el ministre espanyol d'Exteriors viatja avui a Andorra.
9: Per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: I el periòdico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa el nombre de reclusos.
9: Sí, perquè del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant a poc a poc, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes amb multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest increment. El delicte contra el patrimoni és el més habitual entre els interns. Això situa les presons catalanes a un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja construir mòduls nous.
0: 8:27 i parlant de delictes, cap de setmana molt complicat a Barcelona amb les armes blanques, amb 5 agressions.
6: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en van resultar un altre ferit. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg, que deixat també negre les carreteres, amb 4 morts.
6: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a l'Urgell, i a la C-59, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i al Tafull, al Tarragonès.
0: I encara algun apunt més, l'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de les cales, de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Maria Rovira.
11: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
13: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales en dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
11: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Generalitat restaurarà la Tartera del Sotllo. Això és dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
15: I passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres. És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya, la Pica d'Estats, i que està malmès des de l'estiu passat per una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet una obra a tanta altura. Ho explica avui l'ACN.
0: I avui us explicarem també en primícia, a partir de 2:15, com és aquesta nova exposició immersiva que es diu Dalí, Boulevard Cibernètic, de Casa Ametller al Passeig de Gràcia.
6: S'inaugura dimecres, però a 2:15 del matí hi entrarem per primera vegada. Ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Selles.
0: Això després que Fira Targa tanqués una edició que qualifica d'èxit i reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Targa, Marta Vives.
16: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Targa reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
17: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
16: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% de assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
17: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
16: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta nit tindrem nova gala dels Premis Emmy.
18: Welcome back. Took some time. Also, gonna get this.
6: La gran favorita és la sèrie The Pitt d'HBO Max, amb 25 nominacions. Per darrere li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldició de Widow's Bay d'Apple TV. Durant la gala es farà també un homenatge a Dolly Parton.
0: I ara un parell de punts de música. La primera és una novetat.

Això és No vull tornar sol a casa, el nou tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Band. El disc sencer sortirà el 2 d'octubre, però el presentarà en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.

0: avui a la tarda haurem d'estar pendents també d'un anunci.
1: Que Oasis anuncien els concerts de la seva nova gira del 2027. Durant aquests últims dies, els germans Gallagher han anat deixant pistes amb imatges d'alguns estadis europeus, amb coordenades i algunes referències de ciutats com Manchester, Glasgow, Amsterdam, Berlín, París, Roma i també Barcelona.
0: I pel que fa al trànsit, cop d'ull a les carreteres, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. La via més complicada a aquesta hora és la B23 d'entrada a Barcelona, amb circulació lenta, amb retencions des del Papiol fins a l'entrada per la Diagonal. Problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i la C31 a Badalona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Quan Sílvia Orriols diu que està d'acord amb les paraules de Cotarello, però que en un acte institucional no era el lloc per dir-les, oblida que ella ha dit bàrbars a col·lectius al Parlament de Catalunya?
3: Segona.
0: Sobre la intel·ligència artificial, i si el problema no fos el fet que la intel·ligència artificial avança massa ràpid, sinó que hi ha massa diners interessats que no pari de créixer?
3: Tercera.
0: Si l'abús de la intel·ligència artificial a les aules amenaça en dinamitar l'aprenentatge i la capacitat crítica dels més petits, ens trobem davant d'una revolució educativa sense precedents o davant d'una drecera còmoda que acabarà fabricant una generació incapaç de pensar, d'escriure o resoldre problemes per ella mateixa?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
5: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
6: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
7: Sí, sí, puto ficus.
8: Les gilipolles també tenen càncer.
9: Bam! Em cau la catapalta a terra.
6: No!
5: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: El Pirineu i les Terres de Lleida.
13: Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:34. De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Sara González, amb Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, però abans els esports amb Robert Prat. El Barça referma el seu lideratge al camp del Llevant amb la cinquena victòria consecutiva.
14: 2-4, doblet de Lamine, un de penal, un gol de Xavi Aspar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi. I els blaugranes dominaven 0-3, es van despistar al tram final del partit, van permetre al Llevant posar-se 3-2, fins que Adeyemi va fer un golàs al límit del temps, el 2-4 definitiu. Pau Cubarsí.
15: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
14: També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1, avui Villarreal Betis a partir de les 9, el València QE amb només un punt va destituir el tècnic Carlos Corberán, a segona derrota del Sabadell 2-0 al camp del Mallorca, la Lliga Femenina victòria del Badalona 1-4 a Eibar.
0: Lamine Yamal diu que ell és el millor candidat per aconseguir la pilota d'or.
14: El millor dels millors, en declaracions al programa Universo Valdano de Movistar.
16: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
14: És un fragment de l'entrevista que s'emetrà complet aquest divendres a Movistar.
0: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
17: Guanya la cursa Marc Márquez. És guanyador del Gran Premi de San Marino sobre Àlex Márquez i Pedro Acosta. És el cop bèstia que dona a la classificació del Mundial el tro de Cervera Marc Márquez, que és nou líder del Mundial de MotoGP.
14: Així, una arroba al Dami Aguilar a l'Univers MotoGP de Catalunya Ràdio. Márquez, que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder del Mundial, empatat amb Jorge Martín.
13: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentar los torcinos.
14: El Barça, que es proclama campió de la Lliga Catalana de Bàsquet amb la victòria de Banal Lleida, 96-87. Joel Parra, jugador blaugrana.
18: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc a la Supercopa.
14: Avui li fan proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell, podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, 81-58. Enric Mas, campió de la Vuelta. L'italià Kimi Antonelli de Mercedes guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Madryn. I Zverev, nou campió del torneig de tennis dels Estats Units.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: Plutó! Ganímedes!
21: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda.
24: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
25: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
26: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
27: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
28: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
29: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
30: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
28: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
31: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
28: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonch.
14: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
0: La Sara admet que l'espanta la intel·ligència artificial. En parlarem moltíssim avui a l'hora d'aquests avisos dels últims dies sobre aquesta tecnologia. I l'Aitor i el Toni ens han fet una miqueta d'enveja dient que quan es fiquen al llit s'adormen de seguida. No tenen temps ni de llegir. I veus? Això, els que no tenim aquesta sort, ens fan les dents molt llargues.
14: Fa por, però la fem servir. No? Tu, Sara, la fas servir en el teu dia a dia?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
14: Amb què? Un exemple que ens puguis posar.
1: Sí, per exemple, en el periòdico ho fem servir molt per la correcció de textos.
14: Clar.
1: O per la traducció ràpida de teletips. Òbviament, sempre hi ha la supervisió humana per sobre de tot, no? Però sí que a nivell de correcció és una eina que ens resulta útil.
2: sé que a nivell de fotografia, doncs potser per perfeccionar certes coses, doncs també l'estan fent servir. Vull dir que hi ha qüestions mecàniques també, per exemple, en algun moment busques una dada i en comptes d'entrar a la web de l'IDESCAT, doncs demanes ràpid la dada poblacional de tal municipi de l'any 2020, no?, per veure l'evolució demogràfica d'un municipi. Doncs això sí que és útil per nosaltres.
0: Clar, perquè a més et dona la font, no? És a dir, pots anar a consultar si la font que ha consultat és una font fiable o no, però clar, el procés és molt més ràpid, perquè és un procés de cerca que t'estalvia tu anar a la font, buscar la pestanyeta i tota la informació.
2: Sobretot és per tasques mecàniques que ho fem servir.
0: I tu, Pau?
4: Sí, bon dia, què tal? Bon dia. Jo el faig servir bastant, sí. Per exemple, bueno, jo, a part de les coses que ja sabeu, doncs també porto les finances i temes de calés en una cooperativa de treball associat, que és la que em dona de menjar, diguem-ne. I, per exemple, clar, totes les tasques financeres d'una empresa, el que abans es feien, doncs, els documents, els pèrdues i guanys, els balanços, els anàlisis dels balanços, de com va una empresa, de com ha progressat el durant els anys, doncs abans era una tasca que portava hores i hores amb Excel i càlcul de ràtios, i avui en dia doncs senzillament puges uns quants excels, uns quants balanços i li demanes una anàlisi horitzontal i li puges tota la informació que ja tens estandarditzada en programes que fem servir, no?, per registrar factures, però també per tots els moviments. I clar, l'anàlisi que fa és increïble. Bueno, és increïble, és el mateix que faria jo, però clar, moltes menys hores de treball. Sí, per tant, per coses com aquestes. També per una mena de Google més sofisticat, no?
0: Sí, les coses que com siguin. És on anaves. Sí. Hi ha molta gent que potser ens està escoltant i quan expliquem tots els perills de la intel·ligència artificial no ho acaben d'entendre, perquè diuen, home, jo la faig servir com una cosa de consulta. Per tant, tampoc em canvia la vida, no em resol els problemes del dia a dia. Però és que molta altra gent sí que ho fa servir en processos que condicionen les feines, no?, i el treball.
4: Sí, però s'ha demostrat molt poc que de moment està per demostrar que augmentin tan substancialment la productivitat. Els pocs estudis que, suposo que anirem parlant avui durant el matí,
0: sí.
4: Però els pocs estudis que s'han fet, fa poc un de Dinamarca, 25.000 treballadors, etc., el percentatge de gent que l'ha incorporat i que manifesta que ha augmentat notablement la seva productivitat és molt baix. Hi ha molt fum en aquesta indústria.
2: Sí,
4: jo intentaré mantenir això avui,
2: sí,
4: però molt fum.
2: Sí que és veritat que per la immensa majoria de gent la intel·ligència artificial en aquests moments és una eina que l'ajuda en el seu dia a dia, això amb correcció de textos, li fas preguntes i et respon, et fa traduccions, i per tant, aquestes crides de les últimes hores els hi pot semblar ciència-ficció, no? Perquè no som plenament conscients dels grans riscos que té la intel·ligència artificial, perquè el que estem fent servir és la punta de l'iceberg, no? És només la part més superficial d'allò que la intel·ligència artificial pot fer.
4: És que no tenim ni idea. No sé, suposo que amb persones expertes avui pel que he sentit anirem parlant, però no tenim ni idea. Jo crec que el que hem vist aquests dies bàsicament és que hi ha un càrtel, hi ha una sèrie d'empreses que es volen cartelitzar, és a dir, que volen que se'ls garanteixi un negoci que fins ara no ha estat gens rendible. O sigui, les empreses estan cremant fluxos de caixa brutalment, cap de les empreses té beneficis, en cap cas i en cap any. L'empresa de les grans que coneixem, que preveu tenir beneficis en menys temps, és a 2-3 anys vista. Per altra banda, hi ha totes les grans tecnològiques, a Amazon, totes les empreses, Nvidia, que estan invertint milions i milions. És a dir, em sembla que l'any passat, per exemple, Amazon, el 93% dels seus fluxos de caixa els va invertir en empreses relacionades amb la IA, centres de dades, etc. És a dir, la inversió creuada en tot el sector és brutal. I no està gens clar que aquest negoci sigui un negoci rendible, perquè no està gens clar que hi hagi una demanda de gent que vulgui pagar per aquests serveis. De moment no hi són.
2: Però sí que hi ha economies que creixen a costa de, o gràcies a...
4: Sí, però el que vull dir és que sense aquest càrtel, és a dir, que estan vestint, a veure si puc explicar l'idea en 10 segons, estan vestint com una operació humanista i de vetlla dels drets humans, una operació que té a veure amb tancar el negoci dels Estats Units, prohibir que les empreses xineses i les empreses que produeixen aquests programaris de forma lliure i oberta, amb pesos oberts, puguin fer-los a la competència i garantir-se un negoci que per ara no és rendible. I això ho vendran. A veure, no us crida l'atenció que hi hagi un manifest de la Modei i que al cap de minuts Sam Altman, Elon Musk, tots diguin, ah, sí, estic d'acord amb això. Empreses que estan competint, ara resulta que estan d'acord al minut amb un manifest que déu-n'hi-do lo llarg que és i el que proposa.
0: No, i a més, quan els mateixos que poden guanyar que poden guanyar més diners que mai amb la intel·ligència artificial, demanen que la regulem perquè podria destruir la humanitat. O sigui, qui està escrivint les regles, no? Perquè que al final que els líders del sector demanin trepitjar fre quan estan sent i estan guanyant morterades de diners, doncs a ningú se li escapa de que aquí també hi ha una voluntat de controlar un relat i de protegir-se. És tacticisme, també, no?
2: Sí, bueno, i una cosa molt senzilla, que diuen demanar trepitjar el fre, que el trepitgin. No? Vull dir que al final és... ells han creat el Frankenstein.
0: Però, però ells ja són líders del mercat.
2: No poden controlar,
0: tu ets líder del mercat i dius, ara regulem-ho. No, home, però si ets líder del mercat, què vols regular si ja ho ets?
4: No, però a més han generat un negoci que no és rendible en base a privatitzar el que, disculpeu-me la cita, Marx deia que era el general intellect. O sigui, han privatitzat el coneixement de la humanitat. Tot sí. el que la humanitat ha anat construint al llarg de dècades, que està a internet, s'ho han fet seu. I ara volen posar una barrereta perquè el papa estat, tan liberals que són, els hi permeti mantenir aquest negoci, i això sí, si tu vols accedir a aquest general intellect, paga. Per tant, és una privatització, és com el cercament dels béns comuns del segle XV, però digital. Per tant, sí, desconfiem de tot el que estem llegint.
0: D'acord, i ara en parlem d'això, però el debat ètic també és innegable.
4: És que no ho sabem, perquè com morirà la humanitat, Rigard? És que no ens ho han explicat. És que estem en perill de morir. O sigui, és que tots els mediadors que van entre desenvolupar una intel·ligència artificial, que per ara és una mena de lloro estocàstic parlant xin, i que la humanitat es mori, a mi no me les han explicat. Jo no ho he vist, això.
2: Però,
4: què agafaran? Començaran a...
2: Jo entenc que la vocació de fer negoci és perfectament compatible amb constatar que hi ha uns riscos, perquè si ara, en aquests moments, vivim en una... Bé, però sí que ens estan explicant que hi ha chatbots, no?, que prenen vida pròpia i que prenen decisions sense que hi hagi darrere una instrucció humana. Si aquests chatbots arriba un moment en què actuen i actuen d'una forma que és incomprensible per la persona humana, doncs és que al final treuen la capacitat d'instaurar sistemes de control.
0: Un exemple,
2: per tant, és un risc molt gran.
0: Un exemple, ja has deixat parlar també, Toni Bolaño.
5: Ah,
0: i
5: pensava. No, jo m'he dit com anar a sobre.
4: Vingut amb molta energia, disculpeu, nois.
0: Un exemple, perquè aquest debat ho explicava el Frederic a les 8 del matí, no? Hi havia un punt de partida que va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa sense que ningú li demanés, no? L'encàrrec no era entra en aquest sistema, sinó que era aconsegueix aquesta informació, no? I de manera automàtica, aquest model va veure que la millor manera d'aconseguir la informació doncs era hackejar un sistema. Vam parlar amb el físic Roman Urús al matí de Catalunya Ràdio d'estiu, que forma part del panell de l'ONU sobre intel·ligència artificial, i deia això.
6: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha doncs, pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de, diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
14: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
6: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
14: Toni.
5: A veure, 2029, les màquines dominaran el món. Això us sona? Terminator, la pel·lícula de 1984. O sigui, no van endevinar el nom de l'empresa, Skynet, però bueno... estem en això, però jo discrepo dels meus companys. O sigui, no és una qüestió econòmica, és una qüestió política. O sigui, és com dominar el món, literalment. Com dominar el món? No és val a dir que aquestes grans tecnològiques, sobretot la de Elon Musk, estigui darrere de tota una corrent ultradretana arreu del món. No és gratuït. I ara per què s'estan, diguem-ne, intentant posar el fre? Per què? Què han vist? Bueno, a lo millor en això el Pau jo crec que té raó. O sigui, és a veure com ens repartim el negoci, com ens repartim tota la història, però no només econòmic, sinó també polític. Bueno, llavors, a partir d'aquí, qui és la intel·ligència artificial té un fre ètic? Jo crec que no. Té un fre tecnològic? Jo crec que tampoc. I aquí és on està el problema i on han saltat les alarmes. Perquè si tu ataques a una altra empresa, qui diu que demà l'atacant no siguis tu? Bueno, i després ja hem vist el que ha dit el senyor Trump, no? O sigui, què més dona? Això és una tonteria. Aquí només cal guanyar la Xina i punto pelota. Bueno, estem en mans d'un model que no hem vist mai i és el nou imperialisme. No ens enganyem. I estem davant d'una situació on els mortals som, diguem-ne, bueno, uns actors. O sigui, la Sara deia, no, ens ajuda a fer les correccions. Això és el de menys. Això és el de menys, sí, això és una eina que, de no res. O sigui, el problema està en si poden, com la pregunta del Freddy, poden aconseguir totes les dades de la sanitat?
0: Sí.
5: O abans, el que parlàvem fora de micro, que ho deia l'Aitor, bueno, i qui impedeix a la intel·ligència artificial dir un dia, bueno, doncs avui deixem caure tots els avions? Bueno, escolta, això pot passar, és una barbaritat. Bueno, la realitat moltes vegades supera la ficció, eh? O sigui, lo de Terminator és una conya en el que pot venir davant de lo que estem veient, i això anirà pitjor.
7: Això era un off the record, eh? Ara no em deixaran volar.
5: No, no, però és igual.
7: Ara
5: no
7: deixaran volar.
1: El meu DNI. Sí,
0: aquí som una ràdio transparent. Tot el que penseu ho dieu tal qual. Per tant, no...
7: Oh, i tant. No, jo volia compartir amb vosaltres que dèiem que no, ja, era una qüestió, si era una qüestió econòmica, política, no? Des de la ciència política, per exemple, una de les coses que moltes vegades llegim i aquells que s'hi dediquen analitzen constantment és com funcionen les nostres societats, no? I en un dels aspectes, una de les variables que s'intenta agafar sempre és com funcionen des d'un punt de vista de l'eficàcia i l'eficiència les institucions. Clar, a nivell municipal, nacional, estatal, fins i tot en el nostre cas a nivell europeu, tenim institucions, són més o menys fortes, evidentment ja tenen moments de la història que són més fortes que d'altres, però més o menys van funcionant, les coneixem, són fiables, ens sentim més o menys representats. En el cas de les democràcies, les podem escollir i les podem controlar, no? Què és el que ens està passant en l'arena internacional? Perquè crec que estareu d'acord amb mi que, igual que el canvi climàtic, doncs el tema de la intel·ligència artificial no coneix de fronteres i és un repte de la humanitat, sigui quin sigui la llengua que tu parles, català o qualsevol altra llengua del món, sigui quina sigui la bandera que tu tens, és un repte per a tota la humanitat. És més, és un repte fins i tot per a aquella humanitat que no en té ni idea de què és això de la intel·ligència artificial, que en tenim moltíssims, val? I que, per exemple, estan patint perquè ens estem consumint l'aigua, no? D'una manera, l'altre dia llegia que dintre d'uns anys serà com si 1.300 milions de persones més en el món estan consumint aigua, no? Un altre d'aquests temes de la intel·ligència artificial. Sigui com sigui, com ens agafa ara mateix això? Ens agafa amb unes institucions internacionals que no són fiables, que no són creïbles, que no són eficaces, que no són eficients, i que fins i tot s'han posat no només en qüestió, sinó que s'estan retirant diners. Els Estats Units s'ha retirat de l'OMS. Nosaltres hem conegut moltes d'aquestes internacionals, institucions internacionals com l'OMS, que han estat protagonistes d'aquests micròfons i de molts titulars, perquè hi havia una urgència mundial, no?, que ens afectava tota la humanitat. Però en el dia a dia ocupen a moltíssima gent. Hi ha moltíssima gent que està treballant en aquestes institucions i que fan molt bona feina. Ara, ens està agafant en un moment on, per exemple, el president del món, com si diguéssim, Donald Trump, ha dit que no fan falta límits, que no s'ha de regular res, perquè aquí hi ha una cursa, que és, en el seu dia era la cursa per arribar a la Lluna, que era URSS contra Estats Units, ara és Estats Units contra la Xina, a veure qui és el primer que arriba a la intel·ligència artificial. I ens ho està liderant una persona que manca bastant d'intel·ligència. Bé, doncs aquest és el món que tenim.
0: Generar un text de 100 paraules per ChatGPT es calcula que consumeix 519 mil·lilitres d'aigua, que això seria una ampolla de líquid.
7: I Ricard, deixa'm que aprofiti aquests micròfons per fer una apel·lació. Igual que hi ha aquestes campanyes per part de les institucions de que cada gota compta, de que paguis l'aixeta quan està rentant les dents, no? Mm-hmm. Jo demanaria, si us plau, que la gent no s'apunti a aquesta cosa de ai, a veure com era jo als anys 80, perquè tot això està consumint aigua d'una forma impressionant i és com deixar l'aixeta oberta 24 hores.
5: De totes maneres, has posat el dit a l'anafra en la pregunta. Democràcies que les podem escollir i les podem controlar. Jo crec que aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial, que les democràcies no es puguin ni triar ni controlar. Ho hem vist, diguem-ne, les manipulacions electorals, ho hem vist en els fake news, o sigui, que surten per tot arreu permanentment i, a més, en una rapidesa increïble, o sigui, es produeix un succés i tenim els dos minuts, ja tenim quantitat d'imatges falses que intenten, diguem-ne, tergiversar la realitat. L'objectiu final és que la gent no pugui controlar la seva vida ni la seva vida política, vull dir, bueno, i no sé si la personal, però sobretot que no pugui controlar la seva democràcia. Ho hem vist amb moltes vegades. O sigui, fixeu-vos, a més, la polarització brutal que hi ha en el món. En totes les eleccions no hi ha una victòria aclaparadora d'un cap a l'altre. O sigui, estan sempre... Bueno, ho hem vist aquest cap de setmana a Suècia. O sigui, 175 contra 174 és el resultat que donen les eleccions, o sigui, més igualtat impossible.
7: Igualment, la polarització, llavors... deixa'm que et digui que els estudis indiquen que per exemple, la generació dels meus pares també era una societat molt polaritzada. La gran diferència, no, i que això ha vingut modificat per les noves tecnologies, la gran diferència no és la polarització, és com vivim la polarització. Abans, els pols podien arribar a grans acords. Ara els pols no eren enemics. Avui s'ha militaritzat el debat i són enemics.
2: O qui
7: són
2: controla
7: traïdors.
2: La polarització?
5: Home, és que aquest
2: perquè
5: és
2: estem en mans d'empreses i d'algoritmes d'empreses.
4: Per tornar al tema de la IA,
0: Pau, que ara parlarem àmpliament, digues.
4: No. És a dir, jo no nego que no hi hagi un problema que s'anomena tècnicament l'alineament, no? És a dir, aquesta idea que les IAs han d'anar alineades amb els interessos de la humanitat. Que, a més a més, hi ha un debat que s'està donant en part de la indústria i també de la ciència al respecte, que és què passa quan els models ja són recursius. Es diu, perquè no sabem res, el problema que és el que li deia abans a la Sara...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A veure, necessito saber què és la divisió horitzontal. És un acte administratiu que es divideix en immobles de dos o més finques registrals. Cadascuna d'elles és independent l'una de l'altra. I aquesta divisió horitzontal es regula a través de la llei 49/1960 de 21 de juliol. Aquesta llei s'ha anat modificant diverses vegades. A veure, jo sola amb això no puc i necessito contactar amb un professional. Val, he tingut sort. Aquí a Esplugues tenim una persona que està especialitzada en divisió horitzontal. Necessito que algú m'expliqui què és tot això dels estatuts, de la reglamentació

0: necessitat de saber tot això que reglamenta la divisió horitzontal i la importància que a més té, perquè ens podem trobar casos de comunitats molt antigues que no tinguin divisió horitzontal i això podria ser un problema.
1: Sí, sí, oi? Veritablement estem en una societat que, sobretot ara que Esplugues, que ha crescut moltíssim, doncs no és un tema baladí, és un tema molt important que hem de conèixer en profunditat i doncs saber on vivim, com vivim i com convivim, que quines són realment les obligacions dels propietaris, que podem fer, quines són les nostres limitacions i quines són les lleis que podem que estan vigents i a les que ens hem d'apropar.
0: Per tant, entraríem ja en el tema. Què és una comunitat de propietaris?
1: Bé, doncs una comunitat de propietaris no és una cosa lliure que realment està basada en la propietat horitzontal. La propietat horitzontal es regeix per la llei de propietat horitzontal de 1960, que és el que diem de dret comú. És la llei d'Espanya, diguéssim. Després ha anat evolucionant, evidentment, per la societat en la que vivim, les necessitats que tenen els nostres copropietaris. Ha anat evolucionant amb les delegacions que la Constitució fa a les diferents comunitats autònomes, com és la nostra, Catalunya en aquest cas. I llavors aquesta evolució ha anat paulatinament, com dic al principi, mitjançant Real Decrets, lleis noves, modificacions, articles, que s'han anat una mica, doncs, diguéssim, apropant el que realment necessita la... És una de les poques coses que Espanya, entenc com a advocada, ha progressat, diguéssim, com els nens al col·le, no? Progressa adequadament, no? Doncs això.
0: Una mica, quines serien les últimes regulacions o canvis que ha produït la llei? Perquè, clar, m'estàs dient que constantment s'està renovant des d'aquell any que dius tot el 1966 o 69, m'has dit, i per tant, si està en evolució permanent i recent, això vol dir que els professionals també heu d'estar constantment en formació.
1: Sí, és això que deia, que ens hem d'apropar sempre a un professional que estigui en constant formació, no? Doncs com deia, la llei que regula la llei de propietat, o sigui, la propietat horitzontal, és la llei de 1960, que és l'espanyola. Després la normativa catalana, que suposo que ens centrarem més aquí, és el Codi Civil de Catalunya, que es va aprovar el 10 de maig del 2006, és la llei 5/2006, i aquí es desenvolupa molt més bé la definició de propietat horitzontal incorporant figures noves, que la llei espanyola, doncs, és una mica més extensa, diguéssim, i menys puntual, no?
0: És més general, diguem-ne, no?
1: Sí, sí, és més general, sí. És veritat que totes les comunitats de propietaris a Espanya es regulen principalment per la llei de propietat horitzontal, però cadascuna, com deia, té les seves peculiaritats i és segons el codi que hi ha...
0: Clar, és molt difícil.
1: Sí.
0: perquè tu tens una propietat i aquella propietat pot estar qualificada i a lo millor hi ha un sector d'aquella propietat que no és edificable, que és rústica, per exemple, però sí que hi ha una part... O sigui, dintre del conjunt de la propietat hi ha moltes casuístiques, val? Hi ha zones que es pot edificar, hi ha zones que no es pot edificar, cadascú té la seva regulació. Ens podem fixar quan anem pel carrer, hi ha edificis baixos amb alguns carrers i al carrer, dos carrers més enllà, dius, com és que aquest carrer té 7 pisos d'alçada i dos més amunt o més avall només en té 3? Doncs perquè això depèn de la qualificació del terreny que se li ha permès fer més pisos o menys pisos i cadascú té el seu coeficient d'edificabilitat. Però aquí no entraríem perquè això és un tema...
1: És un tema de governabilitat local, vull dir, això és un tema d'urbanisme i és un tema dels ajuntaments i aquí no entrarem. Un cop tinguéssim la propietat, ja sigui de 6 veïns com de 60 o de 500, perquè també n'hi ha macrocomunitats, no? Doncs aquí hem d'establir

0: Des del títol constitutiu de la comunitat, que és quan es fa, quan s'acaba l'edifici de fer, doncs el constructor va al registre i enregistra aquí, matricula la primera vegada aquest edifici i fa, doncs, les seves particularitats, les exposa aquí. Un cop tinguem això, doncs ja podem dir que estem constituïts com a comunitat de propietaris.
1: I a més ara també hi ha una altra qüestió de propietat de divisió horitzontal, que estan entrant tots aquests edificis de turístics, que s'estan comprant edificis sencers, que això tampoc no en parlarem, perquè el que volem parlar és justament de les comunitats de veïns i veïnes, a l'uso, que se li diu, en els que estem vivint nosaltres a casa nostra, no? No sé si hi ha hagut més evolucions recents de tots aquests canvis que hi ha hagut a partir d'aquesta llei del 2006, és la darrera, m'has dit, que s'havia fet aquí a Catalunya?
0: No, la darrera, la més principal que tenim ara és realment la de 2025.
1: Ah, 25.
0: Aquest canvi és l'última, és la darrera. I aquesta concentra exactament l'accessibilitat, l'eficiència energètica de l'edifici, els habitatges de l'ús turístic, que és el que tu em preguntaves i en deies, i en alguns resums sectorials una gestió més moderna de les comunitats. És aquesta, l'última, la principal, la que ens hem d'acostar. Val. Per entendre ja, més.
1: Aniríem avançant amb els temes. I et voldria preguntar que si totes les comunitats estan obligades a tenir els seus estatuts. Això és obligatori, que tinguin estatuts les comunitats?
0: No, però sí que com a professional entenc que és altament recomanable per diverses qüestions. Com he dit, quan s'acaba una obra, quan s'acaba l'edifici, el constructor va al registre, enregistra aquest edifici i l'immatricula i llavors formem part d'una el que es diu la comunitat de propietaris, i llavors aquí hem d'anar a Hisenda fent una sèrie de gestions i tal, no? Doncs en aquest moment és quan nosaltres hem de saber realment el que em preguntava era el tema dels estatuts, no?
1: Sí, sí, és obligatori tenir-los.
0: No és obligatori, però sí és recomanable. Nosaltres entenem que primer ens hem d'atendre per saber els acords i la junta com es configurarà, què s'ha de fer, doncs pel primer l'escriptura d'inscripció al registre. Després hi aniríem als estatuts. Això és jeràrquic, eh? Després, si no en tenim, que no cal, aniríem a les normes comunitàries. I finalment, qui manaria aquí seria la Junta. La Junta que s'agrupa en una sèrie de, bueno, en tots els propietaris, més alguns càrrecs, i es fa un cop l'any, que és l'ordinària, que és l'obligatòria, i d'aquí surten tots els acords.
1: Ara entrarem amb les reunions d'escala, que a vegades dius, avui tinc una reunió de la meva escala, i et diuen, uf, quina mandra, però ara entrarem en les reunions de l'escala. Entenc que no és obligatori tenir estatut, sí que és recomanable, i que, per tant, els acords que prengui la pròpia comunitat, per, no sé si és per unanimitat o per àmplia majoria, això davant d'un jutjat, si fos el cas, preval i té validesa, eh? Sí, encara que no hi hagin estatuts a la comunitat.
0: Bueno, havíem dit que el Codi Civil Català estableix, segons per quin acord, per quins acords, un quòrum màxim, un quòrum mínim, no? Hi ha acords que és, per exemple, doncs hem de canviar els coeficients. Doncs això és tan important com que hem d'anar al registre, i llavors això es fa mitjançant un quòrum. En Catalunya és 4/5 parts dels propietaris, a Espanya seria 3/5 parts.
1: Un exemple, hi ha edificis, i aquí a Esplugues estem afectats, per dir d'alguna manera, que les plantes baixes es poden convertir en habitatge. En aquest cas, cal fer un canvi de divisió horitzontal, per exemple, d'ús al jutjat, s'ha de comunicar al jutjat?
0: No al jutjat, a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament.
0: Sí, és una cosa a part.
1: Per tant, no té res a veure ni amb els estatuts,
0: amb la gestió,
1: ni en el notari, a canviar cap tipus dels coeficients.
0: Sí, s'haurà d'anar quan prèviament l'Ajuntament concedeixi aquest propietari que aquest ús serà de vivenda en comptes de local.
1: Per exemple,
0: llavors aquí sí, s'ha de reunir la Junta, tot això.
1: Hi ha pisos que són molt grans la gent es fa gran i els fills decideixen, doncs mira, partim aquest pis dels pares, la meitat te'l quedes tu, l'altra meitat me'l quedo jo.
0: Però això de les segregacions, sí, és una altra cosa. No té res a veure. No.
1: Val, doncs seguirem, si un cas, una mica més endavant amb tot aquest tema, i sí que ja m'agradaria una mica entrar amb què porten els acords de la Junta, per exemple, no? Quan es convoca una Junta, tot el tema de l'ordre del dia, tots aquests temes que a vegades són feixucs i que són molt senzills pels especialistes, però que pels veïns a vegades ens consta d'entendre, no? Perquè sempre diuen, en primera o segona convocatòria, és obligatori això de fer en primera o segona convocatòria una reunió?
0: Ara en parlem molt de l'obligatorietat. A mi no m'agrada ser tan taxativa, no? Obligatori no és. A mi m'agradaria més parlar, és aconsellable. Bueno, de vegades sí que és veritat que abans sí que es feia, convocatòria de la Junta de Propietaris tal dia, tal hora, en tal lloc. Primera convocatòria, 6 de la tarda. Segona convocatòria, 6 i mitja. Ara no es fa així, ara només és única convocatòria. Si aquesta persona no està a les 6, doncs no està a les 6, vull dir...
1: Val, ja no es fa com abans.
0: Sí.
1: Això ens porta, que això m'ho he saltat. Les comunitats de propietaris ara hem de tenir el nostre propi NIF, com qualsevol associació del barri, hem de tenir un NIF, i això vol dir que ens constituïm com a empresa?
0: No, realment nosaltres no som una empresa. La Hisenda ens obliga a tenir un NIF per una senzilla raó, perquè nosaltres no podem emetre factures, però sí que podem contractar, de fet, subministraments, gent que ve a veure els extintors, el senyor de l'ascensor, vull dir, tot això ens permet amb el nostre NIF poder fer-ho realment, perquè nosaltres necessitem d'aquesta cosa, no? Necessitem que sigui una cosa activa, no? No és comprar-te una casa i tu ja ho vas fent. Necessites estar reglamentada i necessites estar en condicions de llei, diguéssim.
1: I això cada vegada s'està controlant més.
0: Sí.
1: No solament a nivell de seguretat, sinó a nivell fiscal, perquè tu, la persona que et vingui al teu edifici a fer una reparació, ha de ser un professional i t'ha de fer una factura. O sigui, que ara ja no val que hi ha un veí que és el manitas de tota la vida, que canvia els fluorescents de l'escala i més coses que s'han fet, no? Jo ara recordo la meva escala, es va haver de posar un mirall amb un racó de l'escala, del replà de l'entrada, que era una mica fosc i quedava allà un racó, i vam decidir que posava un mirall tipus pàrquing perquè des de la porta poguessis veure aquell racó. Clar, això ens ho va fer un dels veïns manites. A la meva escala hi ha dos o tres veïns manites, no? Ara crec que això ja no podrà ser així. Vull dir, si tu has de fer una cosa, ha de venir un professional i t'ha de fer una factura. És així, oi, Maria?
0: El tema de les factures és un tema fiscal, perquè això està molt controlat. Abans ens feia moltes coses amb bé, tot això, llavors si Senda no s'ha ficat per mig, que d'aquí no ens el ven ningú. I ha dit, bueno, com que tenim un milers de comunitats de propietaris a tot Espanya, doncs fem aquí una mica de puja, no? No és realment cert que no es pugui fer res a la nostra comunitat. Si jo haig de canviar un llum, el puc canviar si sóc el propietari. Què passa? Que aquí, la meva assegurança, diguéssim, em cobreix, no? Perquè si jo caic a l'escala, doncs segons la pòlissa que tenim, però no cobreix les persones que vinguin de fora. Per això nosaltres hem estat, perquè les som considerats com a centre de treball. Si ve una persona de fora, el senyor dels extintors, i es fa malbé, doncs nosaltres hem d'estar dintre de la normativa, que en aquest cas seria el CAE, que és el certificat, no? Que totes les comunitats, que es paga un cop l'any, i bueno, estem assegurats per aquí, no? També tenim una extensió amb aquest CAE, una extensió d'assegurança, que això és molt important, que no s'hi diu perquè la gent no ho entendria, però que aquestes empreses el que fan és estendre aquesta assegurança perquè ni la propietat ni l'administrador puguin negar-se a ningú que estiguin exonerats d'aquesta responsabilitat.
1: Tornem una mica enrere, que abans hem parlat de la convocatòria de les reunions de l'escala, per dir-ho així, d'una manera més col·loquial. I aleshores el que sí voldria és que parléssim una mica per qui ha de formar la junta aquesta de veïns, no? Hi ha unes figures que s'han de complir obligatòriament o amb un president ja n'hi ha prou?
0: Sí, n'hi ha unes figures. N'hi ha unes figures que, com que hem dit des del principi, sempre s'ha regulat pel llibre cinquè del Codi Civil Català. Ara és molt fàcil ficar-se, qualsevol persona pot ficar-se al Google i posar Codi Civil Català a partir del llibre cinquè, que això és el que regula realment les propietats horitzontals, no? I llavors hi ha un capítol el que parla de la constitució de la Junta. Qui constitueix la Junta? La Junta són els propietaris de la finca, d'aquí ha de sortir un president que el càrrec és durant un any, plausiblement, perquè les reunions ordinàries s'han de fer obligatòriament anuals. Després ja en parlarem, si vols, de les extraordinàries, que tenen unes condicions diferents, no? Però realment l'ordinària és on es passen els comptes. Llavors, què hi ha a una convocatòria? Realment s'ha de posar sempre la data, sempre s'ha de posar el lloc, l'hora, que és única convocatòria, i després els punts que es tractaran. No s'hi pot mai de la vida tractar un punt, parlar un punt que no estigui a l'ordre del dia. Per què? Perquè això es considera que les persones dissidents, les persones que no hagin pogut o no hagin volgut venir a la Junta, perquè, entre altres coses, no és obligatòria l'assistència, que això és molt important, doncs es trobarien que, clar, si haguessin sabut que aquest punt es tractaria, doncs potser haguessin vingut. Llavors, com que és discriminatori, doncs no s'hi pot, per llei, no s'hi pot tractar cap punt que no estigui a l'ordre del dia.
1: Per tant, en aquest punt, podríem dir que si hi ha una qüestió molt important que en aquell moment, en la reunió ordinària, es considera que és molt important, s'hauria de convocar una reunió extraordinària i no esperar la reunió de l'any següent. Sí. Perquè hi ha temes molt importants que no poden esperar un any.
0: És això. Les reunions ordinàries principalment són per rendir comptes. Els comptes, el que hem gastat durant l'any, els saldos positius, els saldos negatius, tot això. I després parlar dels punts que estan a l'ordre del dia. Jo, per exemple, sempre poso l'últim punt. El darrer punt és ruegos i preguntes, no? Perquè sempre hi ha algú veí que diu, escolta, que el veí de dalt ha posat un parasol que em molesta, em treu la vista. Doncs aquestes coses sí es podran tractar a l'ordre del dia de qualsevol reunió extraordinària que els propietaris concertin.
1: Aleshores, abans has comentat que no és obligatòria anar a les reunions, sí. Però si es prenen decisions, has d'acatar-la. Si s'augmenten les quotes, per exemple, mensuals,
0: sí.
1: Has d'acatar-ho, perquè encara que tu no hi eres, és una decisió que han pres la resta de veïns que sí que han anat a la reunió.
0: Sí, ni que vinguin tres veïns, si el bloc és de 60, hem de tenir molt present que aquests tres veïns que han vingut són sobirans i que han de prendre les decisions per la resta. Una altra cosa és que tu salvis el teu vot. Tens 30 dies per salvar el teu vot a partir de que l'administrador t'envia la convocatòria. ¿Vale? Quan tu reps la convocatòria a casa, doncs te la llegeixes i dius, escolta, pues jo no estic d'acord amb això. Què podem fer? Quan tenim un acord que és contra llei, nosaltres el que podem fer és impugnar l'acte. Com s'impugna? En 3 mesos, perquè això aniria d'anar al jutjat, tens 3 mesos per impugnar-la, que no val trucar a l'administrador i dir jo no estic d'acord, has de canviar això. Això no ho pot fer l'administrador. L'administrador és una figura molt important que està molt formada, que és una persona com abans era un notari, com abans que fem certificacions oficials, que estem col·legiats, que estem molt preparats, però no prenem decisions. Només us assessorem i intentem que les nostres propietats vagin pel millor camí i que siguin a normativa. Llavors, què has de fer per impugnar? Anar al jutge. Anar al jutge sempre, al jutjat.
1: Aquest és un dels drets que té qualsevol dels propietaris.
0: Que vulgui impugnar un acte.
1: Un acord pres que no estigui d'acord pot anar al jutjat.
0: Exacte. Serà l'única competència la té el jutge, en aquest cas.
1: Parlem en general dels drets i ara aniríem a les obligacions que tenen els propietaris d'una comunitat. Quines serien les obligacions, a part d'estar al corrent de pagament de la quota?
0: Bueno, això també és una mica d'aquella manera, perquè venim de la saviesa o de la creença de que la meva propietat és meva, vull i puc fer el que vulgui, i això no és real. Les normatives són per seguir-les. Ningú no et dirà has de fer això si va contra la llei, perquè tu tens drets, com hem parlat, no? De revocar tot això. Però hem de saber que la propietat, el que és la comunitat, va endavant i és una cosa que es mou cada dia. Cada dia entra gent, cada dia surt, ara s'espatlla allò, ara la normativa surt nova i ens hem d'adherir a la normativa, totes aquestes coses. Llavors, com que és un ent que és vivint, que està vivito y coleando, cada dia i va evolucionant i progressant, doncs nosaltres com a propietaris hem de saber, primer, que estem en una comunitat. Això vol dir que no estem a la muntanya visquent sols, i hem de respectar moltes coses. Si no en tenim normatives, nosaltres com a propietaris les podem fer. Em refereixo principalment pel tema de la piscina, l'ús horari de la piscina, per exemple, en una mancomunitat que tingui una piscina. Doncs nosaltres establirem aquestes normatives. Les posem visiblement, les enregistrem al registre, fem estatuts, és igual el que vulguem, però nosaltres podem fer això. Doncs fem-lo, no costa res, i així serveix per tercers, perquè de vegades les normes no escrites es fan llei. Com que el del segon ha posat sempre, tota la vida, un tancament, doncs no l'han dit res i el tancament no s'hi pot posar, senyor.
1: Que això també és una cosa que tinc en ment. Clar. Veiem molts edificis en què estan apedaçats, per dir-ho d'alguna manera, que els balcons els han tancat amb una carpinteria d'alumini.
0: Sí.
1: I això s'ha permès, però crec que això no es pot fer.
0: No, perquè és il·legal.
1: Perquè és modificar el que seria l'estètica de l'edifici, perquè per això hi ha un arquitecte que ha dissenyat un edifici, no perquè després tu ho tanquis amb un alumini de color blanc i l'edifici sigui amb una rajola
0: no és només això,
1: vermella, no?
0: Sí, no és només això de l'estètica, que pot ser això, una cosa estètica, no? Sinó que modifica tot el comportament de la propietat, de la comunitat, perquè realment el teu balcó i la terrassa és d'ús privatiu, perquè tu tens accés directe, però no és teu.
1: Però això seria en el cas dels àtics. Jo parlo del segona, que té un balcó de 2 metres quadrats.
0: Això és comunitari, també.
1: També és comunitari.
0: Sí, sí. Llavors, què fas? Doncs jo vull tancar. Alteres ja no només l'estètica, com diuen, que potser això és menys important, no?, sinó els coeficients, perquè això te l'adentres dintre de casa teva. Vull dir, jo tinc un dúplex, llavors, tinc un àtic, per exemple, i la terrassa només tinc accés jo. Llavors, ara jo el que faig és tanco aquí, tanco allà, i faig un bany, i faig una cuina, i faig una habitació. Llavors, tot això va contra la llei, ja ho sabem, però és que va contra la nostra comunitat i els nostres copropietaris, els nostres veïns.
1: Coses tan senzilles com, per exemple, un edifici que té totes les persianes de color blanc i resulta que hi ha un veí que se l'ha posat de color marró perquè li coincideix que amb la seva decoració interna de casa seva les persianes han de ser de color que ara es porta molt el color cafè. O edificis que he vist que hi ha un balcó que està enrajolat. Això tampoc es pot fer.
0: No. És això el que parlàvem, però el tema de l'estètica, el tema de la persiana, per exemple, és diferent a la del balcó. El tema de la persiana ho regula la llei local, ¿vale? Les estètiques és d'urbanisme, les estètiques de les comunitats no s'hi poden canviar, i el tema de la rajola és que si jo, com a propietari, enrajolo la meva terrassa, que és comunitària...
1: La paret, vull dir la paret, no el terra, la paret.
0: Sí, pot passar per aquí una tuberia, no?, una canonada.
1: Podria ser o un baixant.
0: Exacte. Si es trenca, què passarà? Doncs com que jo he posat això, el Codi Civil Català diu que m'haig d'encarregar d'arreglar-ho jo. Llavors aquí venen els problemes, perquè tu no pots tocar res que no sigui teu.
1: Correcte. Segur que em deixo moltes coses per preguntar-te i de tot el tema de les convocatòries de les reunions. Però aquí sí que voldria fer com un tall, val? I valorar la importància que té que una comunitat de propietaris contracti a un gestor immobiliari, perquè hi ha gent que diu, m'ho porta la gestoria. I m'agradaria, Maria, fer aquest salt i dir, a veure, qui s'encarrega de l'administració del meu edifici? He de buscar un gestor immobiliari, una gestoria que em porti la part burocràtica, perquè les comunitats també han de fer les seves declaracions de la renda. I no sé si també això ho fa el gestor immobiliari. Després, el gestor immobiliari feu els resums trimestrals de les despeses que tenen les comunitats. I, bueno, seria aquesta pregunta. Sí. La importància que té de tenir un administrador que estigui col·legiat i que sigui un administrador de finques.
0: Sí, parlaves de la declaració de la renda. Realment no es fa la declaració de la renda. Una no. Comunitat no és una persona física, no fa el IRPF anual, que és el model 100, em sembla, d'Hisenda, però sí que té l'obligació de fer, per exemple, models informatius com el 184, el 347, sí. El 347 és un model informatiu que Hisenda et demana quan tu fas reparacions amb un operari, amb una empresa que augmenta, o sigui, que és més gran de 3.005 euros, em sembla.
1: Sí, 3.005,6 cèntims.
0: Sí, doncs això. Pues mira que
1: està molt regulat, pues
0: 3.000,
1: no?
0: Sí. Llavors, qui et fa tot això? Això t'ho fa l'administrador de finques.
1: Però que és molt fàcil, perquè si un any en una comunitat s'ha de fer alguna obra o se t'espatlla l'ascensor i t'han de fer un canvi, en aquell any ja t'ha pujat la factura d'un dels proveïdors més de 3.000 euros, gairebé segur.
0: Clar, i qui fa aquestes declaracions informatives? Realment, els càrrecs de la Junta no ho fan.
1: No.
0: És per molt tant, difícil.
1: Aquí hauríem de parlar molt de lo que és un gestor immobiliari i lo que seria la part més administrativa davant d'Hisenda. Que jo entenc que el gestor immobiliari ho fa tot.
0: Realment hem de separar, perquè no és el mateix un gestor immobiliari que un administrador. En aquest cas, el gestor immobiliari s'encarregaria més de la venda, del lloguer, de tot aquest tipus més comercial, no? L'administrador, que també pot ser gestor immobiliari, nosaltres, per exemple, jo treballo per compte aliena amb una empresa aquí una empresa familiar molt maca aquí a Esplugues, sí. Doncs també fan aquest tipus de cosa, no? I ajuden sempre els propietaris. És una empresa molt familiar i normalment els administradors han de ser així, no? Han de ser persones molt, molt properes, perquè no tots els propietaris són de la mateixa manera i no totes les comunitats tenen les mateixes característiques i necessitats, no? I llavors, si ens centrem en el que és l'administrador real, el que està col·legiat, el que sap quina és la seva feina i com l'ha de fer, doncs aquí estarem més segurs. Segur que estarem més segurs, perquè forma part d'un col·legi, com per exemple aquí el col·legi d'administradors de finques de Barcelona i Lleida. Estàs col·legiat, pagues una quota, però tens un munt de formació, estàs al dia en tot, i les propietats... Ojo, que amb això, havia parlat abans del tema del CAE, però amb això els propietaris tampoc no estan assabentats, és molt important. Tenen una responsabilitat civil davant del propietari. Un gestor no la té, és diferent.
1: Ah, això és molt interessant.
0: Per això és important que estigui col·legiat. No vol dir que no s'hi pugui gestionar una comunitat, però si no estàs col·legiat... Ara hi ha una llei que sí que l'ha regulat, que és la llei de la vivenda. La llei de la vivenda sí que regula que el que es faci càrrec d'una comunitat, l'administrador com a tal, aquesta professió ha d'estar col·legiat obligatòriament. Però no vol dir això que el gestor no pugui gestionar-ho també.
1: O sigui, s'ha acabat, jo recordo fa anys, potser estic personalitzant massa, recordo fa anys que a la meva escala hi havia veïns que portaven l'administració de l'escala. Això també ja s'ha acabat.
0: No, encara n'hi ha, sí? No estem amb normativa.
1: Ah, val.
0: És que el tema està, la diferència és aquesta, no?
1: O sigui que mentre no passi res, no hi hagi incidències,
0: bueno, la multa...
1: ho poden portar. Després, si hi ha algun problema, s'ho trobaran.
0: Ja, però si tu no ets infermera, però saps cosir una ferida, doncs la cosiràs. Saps què vull dir-te?
1: Jo no, ni donar una injecció, no. I segurament m'atreviria. Només ho faria en cas de vida o mort, donar una injecció.
0: Què passaria si passés alguna cosa, si s'infectés aquesta herida?
1: Clar.
0: Què faries tu? Com a infermera no pots fer res perquè no estàs qualificada.
1: Clar.
0: No. Llavors aquí vindria el tema legal, no? I el tema de responsabilitats.
1: Doncs Maria, poder que ara ha arribat al punt de que ens expliquis quins són els serveis i també l'organització que ofereix un administrador de finques.
0: Doncs sí, pues és molt interessant saber que la nostra comunitat està sempre assessorada pel tema de lleis i de convocació de juntes i tot això pel tema per un professional qualificat, no? En aquest cas, l'administrador que ofereix és doncs la convocatòria de les juntes, porta la comptabilitat de tota la finca, porta les quotes de cobraments, la contractació de serveis, a més fa la supervisió d'aquests serveis. No sé si tens una empresa de neteja, de tant en tant es reuneix amb el gerent de l'empresa. Aquestes reunions, aquesta cosa que no es veu, no és només una convocatòria l'any per dir el que cobrem i el que hem gastat com a comunitat, no? És tot el que porta afegit a perquè nosaltres podem fer al final aquesta convocatòria real i amb els números i amb la gent que se senti de veritat estimada, no? per aquest tracte, no?
1: Sí, perquè abans parlàvem de quan s'ha de fer algun tipus de reparació a l'escala, de que sigui un professional, però vosaltres també heu de garantir que l'empresa que ve, el treballador que ve, el tingui assegurat. Vull dir que no és tan fàcil. Això ho ha de controlar algú i en aquest cas sou vosaltres.
0: Sí, realment... Nosaltres a vegades pensem com a propietaris, ha vingut un noi, m'ha posat una llumeta i m'ha cobrat 150 euros. El fluorescent no val 150 euros. Això ho tendeix molt, molt, molt, moltíssim la gent a dir-ho. Però darrere d'aquest servei hi ha molta feina. Aquest operari no pot entrar a la nostra finca. Nosaltres normalment som custodi de claus també, si no hi ha el veí o no hi ha el president per donar-li la clau, som els responsables de donar-li la clau a aquest senyor. Ha de venir, ha d'anar a comprar el fluorescent, ha de mirar primer prèviament a la finca com és el fluorescent i quines característiques té. Després nosaltres hem de revisar tota la quantitat de papers, que són innumerables, perquè tinguin el TC2, el TC2 de la Seguretat Social, que tots aquests operaris estiguin legalitzats a la seva empresa. No pot entrar ningú a la nostra comunitat. Pensem que això és casa nostra. I qui es cuida d'això? L'administrador.
1: I parles en primera persona, eh?
0: Sí.
1: Tu t'encarregues de comunitat de propietaris on tu no hi vius perquè ets l'administradora, però sempre parles en primera persona.
0: Sí.
1: I tens cura d'aquestes escales com si fos la teva escala.
0: Sempre. Parlo, i inclús a les juntes. Nosaltres com a administradors som el secretari de la comunitat. No podem prendre decisions. Però la nostra obligació és assessorar. Si el meu propietari té un problema amb el veí de dalt, aquests conflictes nosaltres mediem. Fixa't fins a quin punt nosaltres estem preparats, perquè fem moltes formacions. Mediació de conflictes entre propietaris, anem a la Guàrdia Urbana, anem als Mossos, anem al col·legi, anem a l'Ajuntament... amb totes les tots els ens locals i tots els ens estatals també si cal, perquè també de vegades hem de recórrer a lleis estatals. Uh-huh. Per protegir sempre el propietari, sempre és com cosa nostra, nosaltres l'hem de protegir, l'hem de preservar la seva seguretat sempre.
1: I a més, per un tema, a vegades ateneu 10 trucades. No, no, que el veí de l'entresol ja m'ha trucat, i el del quart, i la del tercer ja m'ha enviat un correu electrònic pel mateix tema, eh? Vull dir, arriba la informació a vegades per moltes bandes.
0: Penseu que la mitja aquí, nosaltres, per exemple, jo, com t'he dit al principi, treballo per una empresa aliena, en aquest tipus de... Només faig comunitats aquí, sí. I portem una mitja 53 finques, independentment de la quantitat de propietaris. Pot ser una finca de 6 propietaris, pot ser una finca de 500 propietaris. La meva empresa, per exemple, porta el símbol. Gent extraordinària, gent magnífica, però és un mastodonte d'edifici. I llavors portem això, portem els baixos, tots els trasters. És això, que has de tenir cura de cadascú d'ells, sàpiga qui és, i llavors si n'hi ha 500 persones en un pàrquing, doncs et truca un, escolta, que la planta 2 s'ha trencat la llum o s'ha apagat, s'ha fos, clar. Què fem? Ah, doncs pues ara truques al noi que va reparar-ho, et truca el de la primera planta, mira, he pujat i m'he trobat, que ja m'han trucat, no s'amoïni. I de vegades la gent es queixa d'això, no? Tenim un munt de trucades, un munt de mails que contesta cada dia, i a part la gestió administrativa.
1: No sé si de l'apartat aquest de serveis i organització ens deixem alguna cosa a dir, perquè hi havia el tema de la comunicació i accessibilitat, no? Perquè...
0: Sí, perquè nosaltres, per exemple, bueno, suposo que la majoria, el tema de l'accessibilitat. És veritat que antigament s'enviava una carta física per correus amb la convocatòria. Això ens limita molt, les coses han anat avançant, les necessitats anem sempre a correcuita, els propietaris no tenim temps d'anar a les reunions, no? I volem estar, doncs, al moment que estàs al taxi o que estàs a l'autobús, doncs mirem al Google i mires aquest administrador què fa i què t'aporta. Doncs nosaltres, per exemple, aquest tema el tenim cobert, perquè tenim disponibilitat de tracte. Què vol dir això? La disponibilitat de tracte és poder donar l'accessibilitat a tothom. El que vulgui, perquè clar, nosaltres ara en tenim una edat, però els nostres pares... Les nostres avis, que també són propietaris, i no ens hem d'oblidar que són gent gran, però que no són tontos, i que tenen tot el dret, igual que abans no havien, potser potser en una propietat horitzontal, advocats, no hi havia metges. Eren gent treballadora, de cada dia sortien al dematí i anaven a la tarda a casa. Ara hi ha gent molt preparada. Però també hi viuen aquesta gent que no tenen estudis i també necessiten la mateixa cuida.
1: I la gent gran ens salva les reunions a fer-nos memòria de coses molt antigues. Això ja va passar, sí. I es va solucionar d'aquesta manera. I dius, m'ha donat la clau del que està passant.
0: Exacte.
1: Són ells el que Exacte. Ens donen el fil conductor o la llum aquella que necessitem per... desfer aquell nus que s'ha creat amb un problema de la comunitat.
0: Exacte. I això és molt... s'ha de respectar. Pels nouvinguts, perquè evidentment es compren i es venen pisos cada dia, pels nouvinguts que compren un pis, el del primera, que havia sigut, no sé, m'invento, de la senyora Adela tota la vida, es va morir, va vendre, els fills van vendre, van vingut una parella jove amb un nen petit. Doncs aquesta gent que ve... no sap la idiosincràsia d'aquesta comunitat i ens hem de fer referència d'aquesta gent gran que té 80-90 anys, que en sap molt i que tenen exactament el mateix dret que el que ha comprat el pis.
1: Quan hi ha una venda, hi ha una feina que vosaltres feu que la gent no sap, i és que es demana un certificat de que aquell pis que es ven no tingui deutes amb la comunitat. I els que heu de fer la certificació sou vosaltres. És a dir, jo certifico que aquest pis està al corrent de pagament i no té cap deute. I això és una feina addicional, també, que no està en els honoraris. Vull dir que ho heu de fer, perquè també crec que teniu l'obligació de fer aquest certificat.
0: És això, el certificat el faria, diguéssim, el que és el president. Com que, en aquest cas, nosaltres som els administradors...
1: I els secretaris.
0: Els secretaris el fem nosaltres. Això comporta una feina... Sí. Això comporta un risc també, perquè jo certifico davant d'un notari que ha de donar fe de que jo estic dient és cert. Llavors, aprofitem per fer aquesta certificació protegint el senyor que se'n va i el senyor que entra.
1: correcte.
0: O sigui, són com els àngels de la guarda.
1: Pues doncs sí. La veritat és que sí. I amb el tema aquest de la comunicació ràpida, doncs com dius tu, entren totes les xarxes socials que avui en dia treballem amb elles, tota aquesta informació, a més en el gestor administratiu que tu treballes aquí a Esplugues, que després direm qui és. També teniu una cosa que està molt bé, que els propietaris podem entrar i veure trimestralment com estan els comptes de la nostra comunitat, que això també és molt important i no tothom ho compleix.
0: No,
1: i és obligatori, eh?
0: Sí. Nosaltres tenim un programa que oferim al nostre propietari a cost zero, perquè el paguem nosaltres, el reposem nosaltres, l'actualitzem nosaltres, segons les necessitats. Què passa? Jo sóc una propietària i tinc unes claus d'accés del meu pis, tinc altres claus d'accés del meu pàrquing i tinc altres claus d'accés del meu traster, per exemple. Tinc tres propietats i cada propietat té una clau d'accés diferent. O sigui, jo sóc la propietària, manejo aquestes redes, no? Però cada entitat té la seva clau. Això nosaltres us oferim. Perquè si jo entro al meu pis amb les meves claus d'accés, em posarà el meu nom, els meus cognoms, i a partir d'aquí jo podré veure qui ha vingut a la finca, com són les liquidacions de l'any 19, de l'any 2019, parlem de més de 5 anys, que aquesta documentació, les entitats governamentals no les tenen, o les tenen, diguéssim, fins als 5 anys. Nosaltres guardem aquí tot, és com l'Arxiu General d'Índies. Aquí tenen tot. Sí. I llavors, sí, el rebut que has pagat, el que no has pagat, qui ha vingut, quina factura, les factures també les pengem, per si vols i tens necessitat. Hi ha gent que diu, és que això no el faig servir perquè jo som molt gran. Sí, però vostè ho té l'abast i no el paga. Vull dir, això ens encarreguem nosaltres. Si vostè vol, pot o estima oportú, entrarà. Si no vol, no cal que entri, perquè a més, això és un addicional, jo li portaré a casa seva la seva liquidació i ho podrà veure en paper.
1: En paper, que és com moltes persones ens agrada tenir-ho a casa.
0: Sí, si això és el traje a medida, no?, que se dice.
1: Sí, correcte, com vol vostè. En paper, vol que el correu electrònic, vol entrar vostè per la nostra web i fer servir la seva clau d'usuari, vull dir que doneu diverses possibilitats d'accessibilitat de la informació.
0: Exacte.
1: Ara sí que arribaria el punt de dir Maria Penya, advocada especialitzada en divisió horitzontal i comunitats de propietaris. Maria, si necessitem fer-te una consulta als teus serveis, a on et podem trobar?
0: Oh. Això ja sé, propaganda gratuïta, no?
1: Sí, on estàs? Perquè tu tens despatx a Barcelona i has dit diverses vegades que també estàs aquí a Esplugues amb una oficina,
0: amb un
1: administrador, no?
0: Administrador de finques aquí a Esplugues. Jo tinc despatx a Barcelona, al carrer Entença, però no faig competència desleal, per tant, jo, els meus treballs no tenen res a veure amb dret civil, dret penal i algunes coses més d'administració. Però quan em dedico al tema de la propietat horitzontal, només ho faig en un despatx, que és al carrer Bruc, número 18, l'empresa es diu Preciado Finques, en tenim més de 400... de tota índole, vull dir que som 14 persones, és una empresa molt, molt familiar, fa 25 anys que estem a Esplugues. Jo he demanat permís per dir el nom, que és Preciado Finques, al meu cap, però César Preciado m'ha dit que digui el que necessiti, però jo diria moltes coses bones.
1: De fet, jo he convidat a la Maria a venir aquí i el tema de la consulta, de la presentació del programa ha sigut una simulació, ja em coneixeu, i jo la Maria la vaig conèixer fa un any, que és la nova administradora de la nostra finca, i estic encantada, he vist un canvi bastant gran pel tracte que té, et contesta els correus en seguida, t'atén ràpid, que entenc que és una, la política d'empresa que teniu, però la veritat és que el teu, el tracte amb tu és molt agradable i molt directe.
0: Sempre tenim tendemos a mejorar, perquè és veritat que tenim moltes finques i és veritat que això que deies, no? De 30 veïns em truquen 28 per la mateixa consulta. Llavors a tu t'ha tocat que en el nostre horari, que ja aprofito per dir-ho, de 9 a 13:30 i de 16 a 19 cada dia de dilluns a dijous, excepte els divendres, que és de 9 a 2, doncs a lo millor em truques i no em trobes i m'has de posar un missatge. Però jo personalment no me'n vaig mai a casa sense contestar un missatge.
1: Ja ho sé, que contesta a vegades a hores que diu, m'està contestant un correu a les 10 de la nit, no m'ho puc creure. Maria, m'han quedat moltes coses encara i vaig donar una mica de... com una saltimbanqui, no sé com dir-ho, no? Vaig saltant d'un lloc a l'altre i hi ha un tema que et volia preguntar i que tenim anotat, que és, per exemple, qualsevol persona pot ser president d'una comunitat? Hi ha algú que estigui lliure d'aquest càrrec?
0: El que esté libre que tire la primera piedra.
1: Ah, con la cara que me está poniendo. Ja sé la resposta.
0: Sí. Tothom està obligat. Això sí que és una obligació. Els càrrecs de president són obligatoris per tots i cada un dels propietaris.
1: Independentment de l'edat?
0: Sí, pots tenir 90 anys.
1: Però si tens algun tipus de demència, per exemple, aleshores estàs totalment exempt.
0: Aquí entra el que jo dic, l'apreciació humana de l'administrador.
1: Perquè podrien ser els fills els responsables, no? No?
0: Només poden ser els càrrecs de la comunitat de propietaris, només es poden exercir els propietaris.
1: Sí, aquests propietaris que no viuen a edifici, que tenen el pis llogat i diuen, jo no puc ser president perquè no visc a l'escala.
0: No realment que no pugui ser, sinó que ha de ser. Què passa? Que aquí entra l'empatia, no? Aquí entra el sentit comú. Si un propietari viu a Sòria i té aquest pis llogat, probablement serà més difícil gestionar. Sí, clar, que és veritat que ens teniu nosaltres, però és més difícil gestionar. Nosaltres, ja ho he dit al principi, no podem signar res. Sempre que ho signem és per ordre del propietari.
1: Vale. I una persona que viu a Sòria, però que en el pis està vivint el seu fill, li pot fer una delegació?
0: La delegació de vot i la delegació de representació són dues coses diferents.
1: Vale.
0: Una persona que te representa a tu, tu pots amb la convocatòria, normalment jo les faig així, al peu de pàgina, poso, doncs jo no puc anar-hi, delego el vot a aquesta persona, s'assigna i ja està. Això, amb el tema dels vots, pots votar, vale? Si és un propietari el que li has delegat. Si és una representació, aquesta persona pot acudir a la reunió, però no podrà votar. També passa amb els morosos.
1: I si ho accepta la comunitat per unanimitat, és un acord, podria votar?
0: Si ho accepta, o sigui, si té deutes, no.
1: Ah, no, clar, si té deutes...
0: Tu has de reconèixer aquesta persona, vull dir, tothom ha de ser obligatòriament president. Què passa amb aquestes causístiques que m'has comentat? Una persona de 90 anys, una persona amb una reducció física, una malaltia que no pugui... doncs ha d'anar a que l'exoneri el jutge. Tornem al jutjat. Clar, és de sentit comú que no podem tornar al jutjat per una cosa així. Doncs què passa? Es fa una roda, dius, pues, si el primer ha sigut l'any passat i ara em toca a mi, que jo tinc 50 anys i sóc el del primer-segona, doncs ho sóc perquè, clar, no tinc més remei. Però l'any que ve serà el del primer-tercera, que té 90 anys. Llavors, què farem? Doncs ho escollim nosaltres, saltem la roda, no passa res. És que és d'humans fer això. Va. No passa res. Però si hi ha comunitats que són molt, molt hostils, que tenen moltes coses d'anys passats, que això no arriba a res, només que a posar pals a les rodes, jo sempre ho dic, soc molt negociadora, doncs obliguen aquesta persona que vagi finalment a que l'exoneri del càrrec, doncs un jutge.
1: Abans també has parlat, i ho hem passat per sobre, però no voldria deixar, la mediació, conflictes entre veïns i la mediació que heu de fer els administradors, o a vegades conflictes entre comunitats colindants. que hi ha un conflicte i l'heu de resoldre entre els administradors de cada finca. Teniu molts problemes? Perquè, clar, heu de fer no solament d'administrador, sinó que a vegades de psicòleg, posar-vos a la pell de la gent, ser empàtics, però alhora acatar la llei, perquè a vegades hi ha gent que vol fer coses que la normativa no ho permet i vosaltres heu d'anar trampejant entre no dos aguas, entre tres aguas.
0: Estendre els llençols, per exemple.
1: No? Ah.
0: La veïna de dalt m'ha estès els llençols i mira.
1: I el perro del quarto se mea i me... Sí, aquest cas també el conec, sí.
0: Doncs què fa l'administrador? El paper principal és lluita perquè la convivència sea el millor possible. Fa de mediador imparcial i garanteix que la normativa es compleixi. Vull dir, una cosa és que tu diguis, mira, la normativa diu que el teu gos no s'hi pot pitjar aquí, però una altra cosa molt diferent és com ho dius. De vegades no és el que dius, sinó com ho dius. Llavors són temes molt personals. La veïna del quart no arriba a estar bé mai de la vida perquè la seva mare ja no estava bé amb la mare de l'altra. I llavors no saben ben bé per què han arribat a aquest punt, no? I amb qui realment repercuteix? Amb tota la convivència de tota la comunitat. Per això el mediador ha de ser imparcial, però ha de ficar-se. Si no, tenim altres recursos.
1: I en el cas de que no s'arribi a un acord, doncs és en el jutjat.
0: No, és en aquest cas que jo també vull donar un punt molt important que a mi, com a administradora, m'està ajudant moltíssim, que és el servei de mediació de l'Ajuntament
1: d'Esplugues. És veritat, tenen una oficina.
0: Tenim dos professionals impressionants, perquè no diré res, perquè això ha sortit ara,
1: sí.
0: I no diré el seu nom perquè no m'han
1: autoritzat. No, perquè a més, per protecció de dades no podem donar
0: Exacte.
1: Nom si no t'ho
0: autoritzen. Però tenen dos noies amb les que jo he parlat i m'he posat en contacte a mitjançant mail quan hi ha una dificultat. És cert que la mediació és voluntària, ningú no pot obligar ningú a anar a una mediació, no? Però i si ho intentem i tu i jo ens portem malament com a veïnes i després, Isabel, doncs aconseguint almenys, no ser amigues, però almenys tirar endavant, és molt enriquidor tot això. Llavors s'ha de fer servir tots els mitjans que hi hagin.
1: Maria, ens queden molts temes per parlar, però se'ns està acabant el temps i poder hauríem de quedar en altres ocasions. La Maria, que m'ha fet un resum super exhaustiu de totes les qüestions de què hem parlat, ens n'hem deixat moltes, però hi ha un darrer punt que el podríem comentar, no? Que seria dignificar la figura de l'administrador, que no és simplement un gestor de rebuts i de convocatòries. Les comunitats de propietaris són petits univers on es prenen decisions, on hi ha gestions i s'han de gestionar també els drets i les obligacions. Després, dignificar aquesta professió també significa conèixer la gestió que hi ha dintre d'un edifici, una gestió que és molt complexa. S'han de tenir coneixements de propietat horitzontal, fiscalitat, comptabilitat, protecció de dades, eficiència energètica, subvencions, contractacions laborals i seguim, no? Dignificar la professió, i aquesta seria l'última instància que ens posa la Maria, és dignificar la pròpia convivència. Tot això, amb un resum molt condensat, és el que fa un administrador de finques.
0: Sí.
1: Afegiries alguna cosa més per acomiadar-nos, Maria?
0: Jo només tinc paraules d'agraïment. Moltes paraules d'agraïment als meus propietaris, als que jo gestiono i als que gestionen els meus companys. Perquè sí que és veritat que la dignificació la fem pas a pas, un per un. Nosaltres realment, és això que tu deies, certifiquem moltes coses que salven a moltes persones. I llavors és important que sapiguem que dintre de la professió hi ha de tot, com els dentistes, com a... Sí, però...
1: Però els dentistes fan més mal, eh? Que els administradors de finques.
0: però és important. Tothom vol respecte a la seva, al seu ordre de treball, no? I hem de començar per això. I res més, agraïments.
1: Doncs nosaltres també, molt agraïts des d'Esplugues FM per tenir avui a la Maria aquí amb nosaltres. I crec, Maria, que poder, com he dit abans, ens haurem de trobar un altre dia. Se m'està acudint, si algú té alguna consulta puntual, ho podríem canalitzar a través de la ràdio, però ja ho hem dit, Maria està aquí a Esplugues, a Preciado, i que està al carrer Bruc, no recordo ara el número, 18. Número 18, està aquí a tocar a la plaça de la Sardana, vull dir que ho teniu molt a prop. I jo també molt agraïda, Maria, perquè hagis estat aquí amb nosaltres, perquè ens hagis fet aquesta petita pinzellada, anava a dir masterclass, però tampoc no és una masterclass, no, el que hem fet,
0: Hi ha molts professionals.
1: és una pinzellada que ens has fet de les comunitats de propietaris. Uh-huh. I també dic que la mediació que fan els administradors és molt important i es nota en les reunions de veïns, Vull dir que a vegades també depèn del tarannà amb el que ve l'administrador, la reunió pot fluir d'una manera o d'una altra.
0: Sí.
1: Així
0: sí,
1: és.
0: I sempre per bé de tots, no?
1: Sí. Doncs, Maria, gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a tu.
1: I com dic a tothom, els micròfons d'Esplugues FM estan a la vostra disposició per tot allò que vulgueu. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Són les 10 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Bon dia, Esplugues! T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
1: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Allà on siguis,
0: Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Amb molt de gust jo vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç, aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
1: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
0: I la importància...
2: Portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat,
0: sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb,
2: sí,
0: tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes
1: punta,
2: coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot, de tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers...

0: Activitats.
1: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda? Quins horaris feu?
1: Tot el dia.
0: Tot el dia?
1: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
2: Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va bé.
1: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
1: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
1: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
1: Tots. Tot. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
1: Però la majoria, diríem que passen de 40.
2: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
1: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
2: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
1: Clar.
0: Clar.
2: Érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
1: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
2: Fem excursions.
0: Sí, també.
2: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
2: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
1: també. I conferències també.
0: També feu
2: conferències. Sí, també.
1: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
2: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
2: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
2: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
1: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
2: Sí, sí, tant. Sí,
1: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
2: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues perquè en tenim moltes. Yeah. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
1: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
1: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
1: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
1: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah.
1: Expressament per...
2: Els escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui...
1: Originals per nosaltres.
0: Exacte.
1: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
1: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig

0: provar, i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
1: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
0: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
1: Sí.
0: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Okay. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
1: També.
0: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia, sí, i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
1: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
0: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
1: El seu to, ai, tant, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
0: sí,
1: et
0: sí,
1: trobes.
0: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
1: sí,
0: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
1: sí,
0: personalitat.
1: Sí, sí.
0: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
1: Molt bé.
0: I ho fa molt bé.
2: I molt guai. És molt clar, guai.
1: Abans...
2: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
1: Associades?
0: Sí, sí, sí.
2: Ara, últimament, no tant,
0: clar,
2: però...
0: Home, quan només anys... estava la nostra,
2: sí,
0: doncs, hasta 500 havien sigut, eh? Hasta 500.
1: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ell.
2: Això mateix.
1: Sí. En tenim tres.
0: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores, sí, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
1: sí,
0: de dones
1: grup
0: empresàries.
1: Sí, exacte.
0: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
1: Sí, perquè...
0: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
1: No.
0: Ja està bé que s'hagi repartit.
1: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
0: Dones d'Esplugues?
1: Dones.
0: Dones d'Esplugues.
1: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
2: No.
0: Aviam. És la, per una festa. És una festa.
1: És una festa.
0: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors, sí, aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
1: Sí,
0: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
1: Això es diu que la lluita és diària,
0: sí, sí,
1: no s'acaba.
0: Sí.
1: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
0: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
1: Que, no és una
0: que
1: cosa
0: som que... moltíssimes i
1: home,
0: allí es nota.
1: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir,
0: jo...
1: em vulgueu dir avui.
0: Aviam, recordem els tallers.
1: Sí.
0: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català d'ho més parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Ah, sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de pasgo també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
1: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
2: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
1: Sí.
2: I el telèfon és el 93 473 65 12.
1: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
2: Exacte. Sí,
1: val?
2: Sí,
1: perquè
2: sí, sí.
1: A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
0: I el nostre correu electrònic, sí, si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...
1: Bueno, digue'l, a veure.
0: Espera't. Aquí...
1: Intentarem agafar a paper i llapis.
0: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
1: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
2: Això segur.
1: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
2: Sí.
1: També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
2: No, doncs, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
0: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues.
3: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Que...
2: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
4: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
2: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
4: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
2: Perdona, teniu la revista?
4: Sí.
2: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
4: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
2: La comissió de comunicació, mm-hmm, que seria xarxes socials, la revista, oi?
4: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
2: Tresoreria,
4: secretaria. Sí. Secretaria és peça
2: sanitaris.
4: Vital. Un equip de sanitaris, o sigui, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
2: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, aviam. Però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
3: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla. Si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
2: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
3: Que complicada aquesta pregunta.
2: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
3: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per, en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
4: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica òbviament que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
3: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer, no. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
2: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i evidentment pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
3: De fet, nosaltres la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
2: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell. I per què hi ha aquestes figures? Perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això sí. No sabia el que era fins un dia que vaig venir amb un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
3: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
2: Sí.
3: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona... té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, 2 crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
2: I hi ha estructures que tenen... I la folra què és?
3: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
2: O sigui, un reforç del pilar, o no?
3: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
2: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
3: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
2: Això no sé si definir-ho un tètrics o un joc d'escacs. perquè necessita molta compenetració.
3: És més un Tetris, em sembla.
4: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat, o és dosos, tresos?
3: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos, i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
2: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de com d'acoixador són els acoixadors.
3: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt, i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
2: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
3: Doncs depèn de l'alçada del castell.
2: Depèn.
3: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
2: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
3: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
2: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acollo, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
3: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap, no
2: aplaudiu.
3: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
2: Però aquí també passa Esplugues.
3: Sí, eh? També, sí.
2: I altres llocs.
3: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No, al final estem a una zona no tradicional, així que...
2: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
3: Sí.
2: I què passa quan cau un castell?
3: Puc que es desmorona.
2: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
3: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda de castells.
2: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
3: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
2: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
4: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip, que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor, i aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
2: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit bueno, que ho sabem, perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i, bueno, i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
3: Molt bé. Per on comencem?
5: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
3: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017. Va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem. Intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
2: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa.
3: Sí, està a plaça de l'Ajuntament.
2: Te recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament del... Sí. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de buit, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
3: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
2: És molt impressionant,
3: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
2: Doncs que molt bé.
3: Sí.
5: I aquest, perdona, conjunt aquest dels tres castells, del 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fer la clàssica un parell de vegades? O?
3: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
5: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
4: Jo diria que a Poble Sec també l'ha...
3: Sí, a Poble Sec, tancant temporada, sí.
2: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, o just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no... Bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
3: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
2: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
3: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
4: Sí.
3: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
2: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Madalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
3: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major normalment nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges al matí i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
2: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
3: Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de Festa Major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
2: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
5: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
2: Ah, i van altres colles.
5: Sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
2: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
3: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí, organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer les torns de barres de la festa de cultura popular.
5: Les parades, les paradetes.
4: Sí, per Sant Jordi, no?
5: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven doncs, aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
2: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
3: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
2: Alguna cosa més a afegir?
5: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada. Sí. Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs que es posin en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
2: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
3: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
2: És veritat que hi ha hagut molta polèmica,
3: sí,
2: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
3: Sí, sí.
2: Perquè, bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
3: Sí, sí, però bé.
2: Vosaltres estàveu allà,
3: sí,
2: donant suport.
3: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
4: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant bé. Per ells com per nosaltres.
2: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè vos us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
3: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
2: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
3: Exacte.
2: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí. A Instagram ja us trobem.
3: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis de són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
2: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Perquè, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, uh-huh. Hi ha components vostres que els veig que estan allà.
3: Clar.
2: A l'escola.
3: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
2: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
4: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió, això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
2: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
5: Jo voldria dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és, què vol dir, no? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom, ja siguis, tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important. i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
2: S'infunden uns valors que, de fet, el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres, i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
3: Moltes gràcies, no, a vosaltres, no, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem complir aquest 30è aniversari.
2: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
3: Molt bé.
2: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udina.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Au, au,
8: au. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
9: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi ha diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues, terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Avent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir. Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
2: Moltes gràcies.
1: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
2: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta, doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple, doncs, el Pargüell. Llavors Esplugues hi col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata, doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta, per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a el que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir, doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
1: Per tant, la relació és total. Gaudí, la rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
2: Exacte, sí, sí.
1: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
3: Doncs això parteix al mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí, i els hi proposen, ja sabeu que l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment, per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
1: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres.

0: era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, la de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió i segon que l'avenç formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
1: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
0: Sí.
1: Programació des del gener fins al novembre.
0: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
1: Exacte, sí, farem un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre. Quan la podrem veure?
0: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avenç la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
1: Com la Sagrada Família.
0: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, eh? Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
1: L'obra sí.
0: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
1: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació i a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
2: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre. I en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà

0: doncs, aquesta altra vessant del Gaudí.
1: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats, doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
0: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta. A més, hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
1: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
0: Clar, sí.
1: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
0: És que el mes passat desembre, programar del gener al novembre següent, és complicat.
1: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'AMPAL i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de... No de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
2: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, és on per primera vegada ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tota l'any Gaudí.
1: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència,
2: sí,
1: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. I seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per la Aula d'Extensió Universitària. I si en cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
3: Bé, l'Aula Universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una... almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. Pensant, i el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors, la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda i, per tant, lamentablement no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig. I ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència, ara sí, sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets del que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
1: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè Alain Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 2025. 26, perdó. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
2: Sí.
1: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
0: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
1: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
2: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
1: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. Al mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Ampel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball. Sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus. És o no és de Reus, Esther?
4: No ho sabem.
1: No ho sabeu.
4: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta part com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la Casa Pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita, doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està oberta a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem, doncs, maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després, ja per acabar, farem una calçotada.
1: Això amb una sola sortida.
4: Sí.
1: Sembla una marató.
4: Bueno,
1: sortirem a les 8. Tal com us he explicat, ja estic cansada.
4: Sortirem a les 8 i anirem fent.
1: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
4: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
1: Que home, és cultura.
4: Clar, per això.
1: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
0: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
1: Clar. Ens donarà temps en un any?
2: Apropant-se.
0: Sí,
2: apropant-se,
0: sí, tot, sí, bueno, clar. Sí, sí.
1: I ara vaig a ser una mica dolenta, m'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba, que Gaudí no s'acaba la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
2: Ja, això és l'eterna polèmica d'aquí a dir,
1: ja ho sé,
2: que hagués estat un millor deixar-ho com ell ho havia fet, els planos no...
1: No es parlarà d'això amb algun espai?
2: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
3: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt,
2: exacte,
3: menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser, i les maquetes, evidentment, era molt conscient de que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat d'en Gaudí. Pensem que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia, doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de, etc.
0: De la flagel·lació de la religiositat.
3: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest... de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art, perquè si em permets un minut una anècdota personal, jo tindria uns 25, 26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anàvem jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant de fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de totes les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicenç, un munt de coses que nosaltres es vam quedar parats de la ignorància.
1: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, Etapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Avui el llibre que esteu regalant del Gaudí, com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
2: El Pargüell,
1: ara sí, ara
2: el Pargüell
1: sí.
2: Vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també, el Pargüell.
1: Total.
2: I ara,
1: bueno, jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i només hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui que Déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
4: Jo, per exemple...
1: O de Reus.
4: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè el xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics, que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no?, de la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són, doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom. I clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys, o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat, poden ser una meravella arquitectònica, no? I llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava, doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és emetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No, vull dir, és molt fort. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?, sí. Realment. Vull dir que és un personatge molt auster, també, la seva manera de viure. Molt,
1: exacte. Sí? I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, gairebé una ermita.
4: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
1: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu. Jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola. L'Esther també. Doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
2: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell. I per això abans t'he dit, el Parc Güell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
3: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
2: Sí, quasi. Sí. Anava a peu.
3: Jo recordo sí, que feia una mica de por, sí, sí. Anant-hi per allà, perquè estava deixat.
2: Sí, sí.
1: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
0: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
1: Digues,
3: una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya. A León es deia, no?
0: Sí,
3: la possibilitat d'anar a León.
0: La idea és
3: León,
0: aquesta, sí.
3: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
1: sí,
3: fora de Barcelona.
1: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una. Sí.
4: Astorga, el Palacio Episcopal.
3: Exacte. El Capricho, que està a Comillas.
0: Sí, la primera idea era aquesta. Anar
3: el Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau sobert, i és una preciositat.
4: Neogòtic, molt neogòtic.
3: Sí, però per dintre té un munt de detalls increïbles,
4: sí,
3: no?
4: Sí, jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella, i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí, i jo vaig pensar... què dius? No? Perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
3: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes, el Güell. i de tota la seva història familiar.
0: Suposo que sí, que ens ho explicaran.
3: D'esclavisme, d'on venien tants diners... en fi, això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
1: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
3: Bueno.
1: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
4: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
1: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
4: I després
1: pedrera.
4: El reciclatge, no?, també, que és també un altre tema molt modern.
1: El trencadís,
4: que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
1: correcte.
4: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
1: Sí.
4: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
2: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però se veien unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell defectuosa amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
1: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
2: Bueno, una gran oportunitat, doncs, primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
4: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines moltes d'elles que fem voluntàriament, de manera altruista, no?, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
1: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que
4: Home, aquestes sí, després en farem d'altres, eh?
1: Ja, però aquestes, del que estem Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
0: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual. Vull dir, en el cas de l'Ampel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant, dedicar-lo al Gaudí o no, tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
1: Josep Vés.
3: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
4: I Reus
3: també.
1: Com és allò de Madrid, París,
4: Reus, París i Londres.
1: París, Reus, no?
4: Sí.
3: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hàgim ajuntat per fer una cosa comú i que serà fantàstic.
1: Gràcies. I a part tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
4: Apunteu-vos, sisplau.
1: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció control tècnic la Isabel Almató, al muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.
4: Adéu.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balla sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire, i per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada, o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això que és el de repartir, en què consisteix?
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les dues del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de com eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Poliana Silva, nascuda al Brasil, a Belo Horizonte, a l'estat de Minas Gerais. Hola, Poli, com estàs?
1: Molt bé, Assumpta. Aquí, per la entrevista, tinc moltes ganes. Gràcies per l'invitació, per participar d'aquest programa, no? Xerrem d'Arreu. I un programa de ràdio, la meva primera entrevista, a veure com podem sortir.
0: Segur que molt bé. Doncs moltes gràcies per la teva predisposició. Tu vas viure fins als 22 anys a Belo Horizonte. Què destacaries del teu lloc d'origen?
1: Val. Belo Horizonte és una ciutat molt càlida, no? Molt propera, perquè nosaltres sempre diem que no estem en la costa perquè no tenim mar, però tenim molts bars. Aleshores la gent quan pregunta si hi ha mar, nosaltres diem que no, però que sí que tenim bars. Entonces, és una ciutat on hi ha molta riquesa de la gastronomia, molta cultura de l'art barroca també. És una ciutat molt cosmopolitana i també se respira molt l'ambient universitari. Una ciutat sembla molt a Barcelona, no? Perquè hi ha gent de tot arreu i també tenim, pues, a part de la comida, de la gastronomia de Minas Gerais, que és molt coneguda i és molt rica també, tot això, no? Tot és l'àmbit universitari, tenim també moltes accions juvenils, molta militància, molta consciència política, pues, cooperativa dins de la comunitat, i bueno, és la meva ciutat, que més pot dir.
0: Doncs pinta molt bé, eh? Com era la teva vida allà?
1: Val, pues jo era mare soltera i vivia amb la meva àvia, i aleshores pues, vivia tothom a la mateixa casa, no? Meus cosins, tiets, tieta, i clar, jo treballava tot el dia perquè clar, tenia que pagar els gastos de casa meva, no? Estava a la casa de l'àvia, però tenia que aportar diners, i intentava compaginar la meva vida de mare amb el meu treball, no? I era una vida que sortia de casa a les 7 de matí i no tornava fins quizá a les 10 de la nit, perquè entre els estudis de treball pues, estava molt de temps fora de casa, no? Fins que he trobat l'oportunitat de decidir fer, no? Anar de país i emigrar, perquè

0: migrar, no portava nen perquè era molt petit i con la situació no sabia què trobaria quan arribara a Barcelona. Va deixar amb la cuidados de la cura de la meva àvia i després de 3 anys he pogut anar per el bebé, no? Per la criança. I això va tardar 6 anys, va ser una via molt lenta, he tingut tots els problemes que la gent té, no? De estafes per part d'advocats d'immigració, advocats gestoria, gent que es dedica a aprovechar de la gent que té poca informació, està en situació vulnerable, la ignorància també de sacar els diners con una falsa promesa que va fer una regularització més ràpida i més fàcil i no va ser així. Aleshores he tingut que investir molt de temps, de diners i d'il·lusió també, perquè clar, jo volia tenir la meva documentació per anar per meu fill. I aleshores va ser un procés molt llarg, però fins ara ja visc 15 anys a Barcelona i he pogut resoldre de la meva manera, no? Més dura, però ja tinc que tant jo com el meu fill tenir la doble nacionalitat.
1: Que bé, però realment hi ha gent sense escrúpols, eh? Totes aquestes màfies que s'aprofiten de les persones que són les més febles, no? De la societat i que estan en una situació tan vulnerable, no? Que tot això hauria d'estar molt condemnat, perquè jo també ho he viscut amb gent ja per trobar cita prèvia, que ho acumulen en alguns locutoris, per exemple, i has de pagar perquè te la donin quan teòricament és una qüestió gratuïta, no? I trobo que totes aquestes coses haurien d'estar perseguides i penades, no? Perquè és un abús realment.
0: Sí, sí, totalment, perquè clar, no és un és un dret nostre que aleshores nosaltres, molta de la gent té la informació però no té qui l'acompanyi, no? A fer les gestions i tot el procés que ha de fer per anar a regularitzar. Entonces, dins de tota la desesperació, la falta de recurs i tot això, no? Que hi ha gent també que te promete fer coses que aleshores el que volen la veritat és aprovechar de la teva situació de risc, pues passa això, el sistema està col·lapsat, estan saben de què passa, perquè sí que són coses que passen tots els dies a totes les hores, no? Los recursos també saben lo que passa, però clar, no hi ha altra forma de fer que no sea seguir per el camí que se supone que no és el més fàcil, però el camí que nosaltres també tenim que mirar per la nostra documentació. Si no podem fer d'una via legal i per el sistema, tenim que acudir a la via il·legal. I moltes vegades pues, encontrem aquesta situació i no hi ha altra forma que gastant molt de diners i sent estafada per gent així que s'aprovecha del sistema, s'aprovecha de la gent i s'aprovecha de la situació de tota la estructura com està muntada.
1: I tu te'n vas a tornar al Brasil fugint del alguna cosa d'aquí o amb l'esperança de retrobar alguna cosa que havies deixat allà? I vas marxar amb el teu fill també?
0: Sí, sí, jo vaig tornar a Brasil perquè vaig separar de la meva parella en 2014 i creia que no tenia més res que fer aquí, perquè si la meva família estava tota allà i jo per si que portava meu fill amb mi, perquè el fill crec que ha que estar a la medida de possible amb la seva mare, vaig tornar amb una expectativa, amb una il·lusió, que clar, jo veia que vale, ara sóc una dona acadèmica, tinc idiomes, tinc un bagatge, no? I quan torni, pues, trobaré feina, tinc allà els meus amics, la meva família, i no me costarà adaptar altra vegada al meu país, perquè la meva terra d'origen, no? I quan anava de vacances, pues, veia les coses molt clar. Pues no és el mateix quan va a viure que vas a de vacances, no? I quan vaig tornar, me vaig a passar el que passa a tothom, no? Que jo comento que és la síndrome de ping-pong, no? Que nosaltres arribem allà pensant que vamos a encontrar la mateixa situació que una vegada que em van deixar, i no és així. No vaig trobar feina, tenia que pagar la meva carrera, era molt costosa, tenia poca xarxa familiar, tenia poca xarxa

0: de amics i vaig trobar molt sola, no? Molt sola, molt desbordada amb tot, no? Amb la cura de nen, amb la situació, amb la vida que estava acostumbrada a viure a Barcelona, no podia sostenir tot això i vaig decidir tornar a Barcelona un any després, con moltes deudes, molta tristesa, molta desil·lusió. Al final he tornat amb la meva parella per un poc per funcionament de la família, que nosaltres hem vist que quizá estaria millor aquí, que estaria bé donar-nos una altra oportunitat, i fins ara pues, sigo a Barcelona amb la meva família.
1: Devia ser frustrant, no?, aquesta situació al Brasil.
0: Sí, sí, perquè clar, o sea, no és el mateix anar de vacances que anar a viure, no? Quan vas a vacances va per un període curt de temps, està tot molt bé, la gent te recibe muy bien, no? Estàs en otro format, altra situació, però clar, quan vas a viure con todos els teus problemes i las, no? Les seves expectatives en contra con situacions que, clar, tu crees un imaginari que tens aquí, no? Que tu vaig sortir fa 10 anys i la vida a Brasil segueix, la gent se ve la seva vida, la gent es casa, la gent se separa, es canvia de lloc, es mor, es nace, i clar, tu estàs fora i tot el que pensa que va passar quan torni no passa, no? Entonces encontra una situació molt diferent de lo que uno pensava que encontraria. Entonces estamos en esta dinámica de tornar, volver, arribé a Barcelona, no las cosas tampoco está como uno va a deixar, i a vegades crec que quizás millor volver de d'on ha vingut, i així estem molta de gent que porta 15-20 anys aquí que no té molt bé on és el seu hogar, no? Si és el seu lloc d'origen o si és el hogar que tu ha creat arreu d'emigrar.

0: Tu ara treballes com a educadora social i allà no tenies possibilitat de treballar amb aquesta feina.
1: Sí, tinc la possibilitat de treballar amb l'educador social, però com ho va comentar abans, vaig començar a fer el grado a Espanya, tot que vaig estudiar aquí en Espanya no va servir al context brasiler. Aleshores, he tingut que estudiar tot en el context brasiler. En la millor de les hipòtesis, si decideixo tornar a Brasil, ara mateix no estic habilitada per treballar amb la meva feina perquè tindria que tornar a la universitat per fer estudiar unes assignatures específiques i obligatòries que necessito per treballar en la meva professió. Sí que hi ha molta feina, sigue sendo precària com aquí, perquè els educadors socials diuen que són molt necessaris per poc valorats, no? Com els infermers, la gent de sanitat, els mestres i tot això, però aún així no tinc perspectiva d'anar a treballar ahí, perquè no perquè crec com funciona el sistema, però com he estudiat de menjar de comit aquí, del sistema d'aquí, els estudis d'aquí, jo prefereixo anar a treballar en el context on estic formada, estic preparada per fer.
0: No, és lògic, Aquí treballes en una fundació que acull dones maltractades per violència masclista. En què consisteix la teva feina?
1: Sí, jo treballo per una fundació que es diu Fundació Salut i Comunitat. I la meva feina, jo soc l'educadora referente de pisos tutelados que acolle mujeres víctimas, no, sobrevivientes de violencia machista y adicciones, y en mi trabajo es hacer el acompañamiento a estas donas en todo su proceso de recuperación de día a día, ¿no? Normalmente estas donas son derivadas del SARA, que es el Servicio de Acogimiento de Víctimas de Violencia Machista de Barcelona, y de CAS también, que son los dispositivos responsables por todo el tema de la adicción. Entonces, nosotros estamos al día a día amb la dona, no? Pues si tenen que fer alguna gestió, pues tornar a incorporar hàbits de casa, que molta d'aquestes dones estan molt de temps al carrer i no tenen, no? Adquirit alguns hàbits que tenen que fer. Estan en un procés de recuperació, no? Hi ha un temps d'abstinència, logo va un procés de tractament i un procés d'autonomia, i l'objectiu final és que aquestes dones poden sortir d'aquest recurs d'una forma autònoma, sostenible, amb feina, no? I preparada per inserir-se a la societat, no? Sin que estigui algun caminant al costat seu. Bàsicament és això.
0: És una feina molt necessària i que hauria d'estar molt valorada. Tu, a més de treballar amb aquesta feina que comporta tanta implicació social, també formes part de la plataforma Mujeres Brasileñas contra el Fascismo. Quins objectius té? I és d'àmbit internacional, oi?
1: Sí, aquesta plataforma, clar, se llama MBCF, no? Mujeres Brasileñas contra el Fascismo. És una assemblea que es va crear fa uns anys arreu de l'assassinat de Marielle Franco, no? Que és una política de Brasil que ha sido assassinada, no? Ha sido un femicidio político per la milícia bolsonarista, i aleshores es va juntar unes dones brasileñas a Barcelona per manifestar i rebuig arreu d'aquest acte de violència, no? I eren diverses dones que tenien inquietudes i necessitat de saber què passa després d'això, com es farà la justícia, que fins avui fa 5 anys que va assassinar Marielle Franco i no sabem qui va assassinar. Sí que sabem, però no surte, no? Ningún nom, no hi ha justícia en el caso. i nosaltres que luchem bàsicament contra la política de genocida de Bolsonaro i de contra el fascisme, és una assemblea antiracista i a partir d'ahí pues estan totes mulleres de Barcelona, brasileñas, mulleres de Brasil també que viven en Brasil, en altres territoris, en França, tenemos companyeres en Londres, no? Hemos empezado unas pocas y ahora son como 90 mulleres que fem pues això, no? O sea, una lucha muy combativa de la militancia contra todas las injusticias sociales, el racismo, el machismo, el patriarcado, las políticas mal feitas, ¿no? Y están allá la lucha constante contra estas injusticias que vemos dins de Brasil y fuera de Brasil.
0: ¿Y por qué veu decidir dones soles?
1: Dones soles, sí, porque creiem que era un espai per mulleres, ¿no? Que sea que va dado la casualidad que va a ser no sé, un feminicidi, ¿no? Y nosotras necesitaba también pues alzar la veu, ¿no? Que de esta situación que somos donas en la situación de caso de Mariela, ¿no? Que no, nosotros muchas sentimos identificadas donas, maras solteras, migrantes, racializadas, mujeres de colectivo LGTBIQ+. Entonces teníamos la necesidad de visibilizar, ¿no? Todo eso que nos atravesaba, que muchas vegadas a otros colectivos, a otros géneros no les atravesa, ¿no? Y dentro de la asamblea pues tenemos también mujeres cis, mujeres trans, ¿no? Porque todas somos aliadas, pero necesitamos ese espacio también de cura, de sanación y de escucha, ¿no? Que no sea siempre que nuestras luchas estén en la veu de otra persona, de otro género, de otro contexto que no sea de nosotras, ¿no? Nosotras, más que nosotras, sabemos qué pasa en la casa nuestra, en la carrera, con nuestras compañeras, nuestras hermanas, ¿no? Y creo que es necesario que también haya una asamblea feminista, más que nada, de mujeres.
0: Sí, sí, s'entén. I tu també col·labores amb la ONG Casa de Gente, que es va crear arran de la pandèmia. A qui va dirigida i quina feina feu?
1: Sí, Casa de Gente es una ONG, como Bendit. Nosotras somos un grupo de personas voluntarias también. Tenemos, ¿no? Soy yo la educadora social, tenemos juristas, tenemos psicólogas, tenemos periodistas, tenemos bueno, un grupo de personas de buena voluntad que disposa de mucho de tiempo para hacer esta feina, ¿no? Es una ONG que ayuda a familias brasileñas que están en riesgo de exclusión y se están pasando por una situación económica puntual de vulnerabilidad, pero no solo atienden a familias brasileñas, también atienden a familias, ¿no? Llega mucha gente de migrante, de Sudamérica en general, inclusive gente de aquí, de Cataluña, para demandar ayuda, porque lo que no puede hacer el sistema o no arriba el sistema, pues están las ONG y las asociaciones que pueden hacer un poco la acogida, ¿no? De esta gente. Y el objetivo principal es eso, pues acoger, informar, asesorar, orientar un poco a la gente, a las familias de sus derechos, sus deberes, con el intuito de hacer una inclusión real, integral dentro del sistema público de Cataluña, tanto a nivel sanitario como a nivel social y a nivel de escolar y de salud, lo que necesita, ¿no? Según la demanda, hay un 70% que diría de la gente que atiende son mujeres cis y trans que pasan por situaciones de violencia machista y bueno, el colectivo más vulnerable que tienen mujeres con sus hijos y sí, otras familias.
0: Segur que feu molt bona feina, però és llàstima que aquesta feina no es faci des de l'administració, no? Tu què creus que hauria de canviar en el sistema d'acollida, no? Que per la teva experiència tu ets molt crítica i ara arran d'aquesta ONG segur que també encara ho ets més, no? Què et sembla que hauria de canviar per part de les administracions?
1: Claro, és que he comentat abans, no? El sistema d'acollida està molt bé, que Barcelona digui que és una ciutat acollidora, però aleshores el sistema d'acollida no fa una acollida integral, no? Entonces, una persona que busca fer ajuda, pues necessita una acollida integral de tots els àmbits, no? No solament fer assistències d'acolliment d'urgències o atendre la persona a les seves necessitats bàsiques, que és de menjar, hi ha altres demandes d'habitatge, hi ha demandes de recursos de salut mental, hi ha demandes de persones que necessiten intervencions per curar el trauma de la violència viscuda. Entonces, hi ha altres demandes que no solamente está en la demanda asistencialista y paternalista del sistema, que en todos casos es necesaria, sí, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? A las horas que pasa es eso, que no, el sistema no abarca a el flujo de gente que necesita, no paro solamente de la gente migra, pero de la gente, de la población en general, y la gente pues está, se siente desprotegida. Y a las horas, las asociaciones, las ONG, muchas veces hacen la feina que hauria de fer el sistema, però nosaltres, des de l'associació, sempre reivindiquem això. Nosaltres no volem fer la feina que fa el sistema, nosaltres volem que el sistema funcioni. I com ho fem això? Pues acollint aquesta gent, fent informes, fent incidències polítiques, parlant sobre això, com tenir una oportunitat d'estar en algun congrés, en algun parlament, també fent manifestacions, donant veu a aquesta gent, no? Per les xarxes socials i tal, perquè nosaltres, clar, no volem fer la feina del sistema de perquè no estan pagant, perquè nosaltres creiem que el sistema funciona, està ben fet, però falla l'estructura, no? I aleshores, quan l'estructura no està bé, pues passa això, no? Passa això que la gent no és contraatendida, no és, moltes vegades el sistema també és molt racista, el sistema és molt machista i les acollides també no estan ben fetes, la gent no se sent escoltada, la gent no se sent atendida i va a les associacions per demanar ajuda, però nosaltres les acompanyem conjuntament amb el sistema. És un treball multidisciplinari d'equip, perquè no podem treballar al costat si no estem coordinats, si no parlem, o sea que nosaltres sempre nos presentamos com que venir a ajudar, a col·laborar, a apoyar, no fer la feina de nada, i tampoc no som inimigues del sistema, som aliades i volem ajudar sempre.
0: Doncs molt bé, tant de bo les coses vagin canviant cap aquí. Mira que se'ns acaba ja el temps del programa. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, que és molt interessant. I res, mira, et vols acomiadar en portuguès?
1: Sí, muito obrigada por esse espaço, por deixar a gente falar, né, dos problemas que a gente encontra, do nosso processo migratório, de a gente ter essa oportunidade de visibilizar, né, as nossas lutas e a nossa vida. E nada, que graças por tudo e estamos ao dispor.
0: Molt bé, doncs fins una altra.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: No em toquis els ous.
5: No em toquis el calamar.
4: No em toquis el nap.
6: Perquè toques molt més del que et penses.
7: Toques l'esforç de molts veïns.
8: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
9: Toques el que menja la meva família.
10: Toques el que més m'agrada.
11: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
12: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar Levandro Freire, que viu a São Paulo, al Brasil, és a dir, que no viu a Catalunya, però tot i que no ha estat mai a Catalunya, parla català. I com us podeu imaginar, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma digital. Hola, Levandro, com estàs?
3: Hola, Assumpta. Moltes gràcies per la invitació. I crec que tenim una bona xerrada.
2: I tant, segur. Perquè ets com un fenomen molt interessant, no? Perquè això, el fet aquest de que visquis tan lluny i t'hagis interessat pel català, doncs per nosaltres és molt sorprenent, no? I això, doncs, és sorprenent que dominis la llengua catalana sense haver estat mai a Catalunya. Ens vols explicar com és això?
3: Ah, sí, jo tinc tota una carrera en l'àrea editorial i també tota la meva formació acadèmica és de les lletres. I crec que el punt inicial del meu interès per al català és perquè jo soc traductor per la Justícia Federal del Brasil i la meva feina és feta en moltes llengües. I ara jo treballo amb l'anglès, el castellà, el francès i l'italià. I la justícia també demana serveis en català i estic estudiant per fer aquesta feina.
2: Doncs és curiós perquè a Espanya, per exemple, el català a nivell de la justícia és com prescindible, no? Que moltes vegades doncs, bueno, tots els textos judicials van en espanyol i ja es considera que com que tots el parlem, que tots som bilingües, doncs que ja ho entendrem. I em meravella que al Brasil es demani traduir textos al català. I tu què has fet per aprendre català?
3: Sí, sí. Em sembla molt interessant el tema dels microestats europeus i jo estic particularment interessat en el cas d'Andorra, de Mònaco i de San Marino. Mm-hmm. I crec que Andorra és com una cirera al pastís del català, perquè és l'únic país del món que té el català com la llengua oficial. I crec que és un país petit, però crec que és un personatge clau en la difusió del català.
2: I tant, a nosaltres ens agradaria que entressin a la Comunitat Econòmica Europea perquè així el català seria llengua oficial.
3: Sí, sí.
2: Seria una manera, mira.
3: Sí, som un punt d'entrada.
2: Sí, jo crec que per mantenir una llengua és necessari comunicar-te en aquesta llengua. I què fas tu per mantenir la llengua catalana?
3: De fet, en el meu primer contacte amb el català, el meu interès era trobar un professor particular, però després que m'ha donat que és difícil de trobar un professor de català al Brasil, vaig cercar institucions que ofereixen classes en grup, grups de conversa o serveis de voluntariat lingüístic de català. I avui jo tinc relació amb 6 institucions així, que són l'Institut Ramon Llull, la coordinadora d'associacions de la llengua catalana, la CAU,
2: sí,
3: el Consorci per la Normalització Lingüística, que té el voluntariat lingüístic, i també el Centre d'Autoaprenentatge de Català a Andorra, que ofereix un curs, i hi ha també un centre de serveis lingüístics a Mallorca, que es diu Paraula, que té un voluntariat lingüístic molt interessant perquè és difícil de trobar persones que parlen mallorquí. I també ara estic participant en l'Associació Cultural Catalunya, que és l'únic casal català a Brasil. E é a própria de casa minha, São Paulo.
2: Ah, mira. E como é a tua vida, São Paulo? Que nos recomendarias da tua cidade?
3: Ah, São Paulo é uma metrópole global que tem 30 milhões de habitantes. E a diferença dela que passa Rio não é uma cidade turística, é um lugar que as pessoas migram para trobar feina e há muitas oportunidades de estudos também. É o centro econômico mais importante do Brasil e creio que é importante que a gente tenha esta ideia ao cap quando pensa de São Paulo, que não é o Brasil não é um país de festa, é um país em desenvolvimento e tem muitas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. E pelas pessoas que lhes agrada passear, temos uma charcha de parques públicos muito ampla e o mais famoso é o Parque de Ibirapuera. É como um Central Park a Brasil.
2: Mais difícil imaginar-me uma cidade com 13 milhões de habitantes. A Barcelona som quasi 2 milions i ja em sembla que és gran. Imagina't, deu ser immens São Paulo, no?
3: Sí, hi ha gent de tot l'arreu del món.
2: Ja. I quina ha sigut la teva trajectòria acadèmica i laboral?
3: Sí, jo tinc una carrera a l'àrea editorial e he estat treballant com editor de còpies originals i traductor autònom fa 14 anys. E anteriormente vaig treballar grans editorials brasileiros que publicam libras acadêmicos sobre ciências biomédicas e estudos jurídicos. E esta feina em va preparar de aprender as línguas, porque creio que já, por exemplo, tenho relações com entidades governamentais e também universidades que publicam coisas muito importantes e é imprescindível que o tradutor esteja totalmente preparado pela pena B, porque são coisas que a gente necessita que es faci bé.
2: Clar. Home, sí, s'hi juguen molt, no? Deu ser una feina molt en solitari, o no?
3: Sí, però com m'agrada la lectura, jo estic encantat de tenir l'oportunitat de trobar temps per llegir per desenvolupar les meves habilitats lingüístiques. I crec que aquesta és una feina solitària, perquè és necessari molt de temps per desenvolupar-se. Mm. Perquè, per exemple, els cursos de català, sí, del CPNAL, tenen centenars d'hores de pràctica, e a vegades as pessoas não s'adonam que é necessário fazer as coisas cada dia, não é uma atividade eventual. Uhum. A minha feina solitária é muito útil para isso.
2: Claro, sim, sim, sim. Não, realmente, as línguas que não se praticam, diguéssim, arrovellen, não? Que arribam un punt, doncs, que, clar, les oblides molt, no? Si no ets perseverant i constant i així. Mm-hmm. I què és això de tocat pel català?
3: Ah, el tocat pel català és un quadre d'un programa de la RAB Radio, que és la Ràdio América Barcelona. Sim, eu tocado pelo catalã, recordo na mica o programa Xerrem da Reu, porque cada de uns se entrevista uma pessoa que vai aprender a falar catalã estrangeiro, e a pessoa narra a sua relação com o catalã. E há muitas histórias personais, histórias de famílias, é muito emocionante. E aquele quadro forma parte do programa A Banda e Banda América, que se registra em directo às 16 de Barcelona.
2: Ah, mira, já l'escoltaré.
3: Sim, sim. Doncs mira, molts episodis interessants.
2: Ja, doncs mira, si una cosa més a escoltar. Sempre s'aprenen coses noves, eh? Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
3: D'acord.

0: Tu participes d'una altra activitat virtual que es diu Casals en Xarxa. En què consisteix i quins casals hi ha connectats?
1: Ah, sí, sí. El Casals en Xarxa és un projecte de comunicació dels casals catalans de l'Equador en col·laboració amb un casal d'Argentina. E esta é uma iniciativa muito importante pelo que faz configurar uma charcha de la Catalunha exterior à América. E a Rab Rádio Barcelona emite dois webinars produzidos semanalmente pelos casais em charcha, que se dizem Que Som, que se emite aos de março.
0: Sim.
1: Que é uma pessoa da América reconhecida a sua área de especialidade, faz uma apresentação de uns 30 minutos e depois participa numa aula rodona com os panelistas. E os dijous é o ponto de trubada que tem a mateixa proposta pelo um convidado especial da Europa. E pelo que sair para o ponto de trovada, a gente vai ter a oportunidade de falar em direto também com o presidente da CAU e outras pessoas importantes da catalanidade.
0: Que interessante, né?
1: Sí.
0: Não sabia que es feien tantas atividades virtualmente em català e América, a més a més, no?
1: Hi ha moltes coisas.
0: Ja ho veig. I els garbells de llengua, que també hi participes d'alguna manera? Què comporta?
1: Sí, el garbells de llengua és un projecte de la CAU que és com una activitat per fer la difusió de la necessitat de millorar el nivell de l'ús del català.
0: Yeah.
1: E há pessoas que vivem na Catalunha,
0: sí.
1: Toda em linha as atividades, e há uma discussão de textos e de em catalã para trobar erradas e tem toda uma discussão de como é possível de escrever, de falar melhor em catalã.
0: Claro, é como um
1: é importante porque há muitos guias de conversa de la CAU que participam.
0: Claro, é como um curso de aperfeiçoamento, não?
1: Sim, sí, sim, sí, pero é um curso que não é um curso. É como uma rodona, uma taula rodona da Mix.
0: Está muito bem, não? E isso... que cadascú aporta el que sap i d'alguna manera feu recerca entre tots, no? De dubtes que us sorgeixen en relació a la llengua, suposo.
1: Sí, sí, el grup de WhatsApp del Gardesa és preciós.
0: Yeah.
1: És una vida fantàstica per la pràctica de cada dia del català.
0: Ja m'ho imagino. I s'estableixen vincles amb les persones que us connecteu virtualment per practicar el català?
1: Sí, sí, per a mi és important perquè el català és una gran eina per fer amics, perquè les persones tenen una passió per a la llengua.
0: Sí,
1: i és com, per exemple, la gent diu que el Barça és més que un club,
0: sí.
1: I crec que el català és més que una llengua.
0: Yeah.
1: És tota una identitat.
0: Veus, tens una feina molt en solitari i, en canvi, per parlar el català et relaciones molt socialment.
1: Sí, sí, tinc oportunitat de participar en moltes, moltes activitats cada dia. E o que é o melhor aprendizagem? Que é a prática espontânea, não
0: claro.
1: Como curso, como tentar um certificado.
0: Claro, claro. E mais que res que o faz porque vols, não?
1: Sim, sim. Sim, sim. E és um player.
0: Claro. E que has descobert de la cultura catalana a través de la llengua?
1: He trobat tota una cultura mil·lenària que desconeixia.
0: Uh-huh.
1: Per a mi, els països catalans ofereixen un patrimoni per a la humanitat que inclou el Barça, és clar, que és com un embaixador del català,
0: sí.
1: I la dieta mediterrània, Els Castells també m'agrada molt, i les falles tant de València com dels Pirineus són meravelloses, i la Setmana Santa catalana, perquè per exemple quan pensem de la mona de Pasqua és una cosa nova per a mi. Em sembla fantàstic.
0: És que bé. Tu ja deus saber que a Catalunya hi ha persones que no parlen en català. Per això sorprèn agradablement que una persona com tu, que no ha viscut mai aquí, s'interessi per la nostra llengua. Què els hi diries a les persones que pensen que aprendre català és poc útil?
1: Els diria que crec que cada terra fa la seva guerra. E para mim, avui la guerra dos países catalães é preservar a sua língua, porque o castelhano é uma língua global e o fenômeno da diglossia é perigoso para o catalão. E uma frase que me agrada muito, o escritor valenciano João Fusté, um famoso discurso pronunciado aos anos 80. Que visca o català o ara o mai. Que com João Fusté, na minha visão, é que o futuro da língua catalana passa por um sentimento de Nações Unidas Catalanas. Porque se o Barça é o mesmo clube, os que vivem nos países catalães han de ser conscientes que o catalá é mais que uma língua, é uma identidade, não é uma mera eina per fer diners.
0: Sim, eu almenys me sinto identificada, não? E como a pobla, potser és la característica mais importante, que o patrimônio mais importante que tenim, não?
1: Sim.
0: Tu também tens interesse per la situação do catalá a la Catalunya Nord, como o veus?
1: Sim, porque creio que há uma discussão política a Catalunha Nord, à luz de um catalá, mas eu creio que a Catalunha Nord necessita agafar a ideia que a Catalunha Nord tal parlar catalá. Porque creio que aquela famosa frase que se a mesma língua materna sacseja os cimentos do seu estado, é possível que hajas construído o teu estado sobre a mesma terra? É uma coisa muito forte a França, porque há regiões que têm os nomes dos povos antigos, mas que o estado francês vai matar a língua daquelas regiões. E agora, creio que se não é possível ter uma imersão linguística à Catalunha Norte, que as pessoas estudem à escola, creio que é necessário investir num voluntariado linguístico, que as pessoas de Catalunha Norte tenham relações em linha com pessoas de todo o areia para falar o catalá, porque é importante que Catalunha Norte entenda o catalá, que parle, que use cada dia, e não que siga a língua das suas leis e das discussões políticas. O catalá é uma língua do povo.
0: Sim. Sí, as braçolas fazem uma feina muito importante nesse sentido, não? Mas, claro, é uma questão minoritária, não? E o centralismo do Estado francês também é muito forte, não?
1: Sim, mas creio que uma iniciativa importante vai ser a CAU.
0: Sim.
1: Porque a primeira atividade que participava da CAU Xerrem Transatlântico. Era um grupo de conversa que tinha duas pessoas da Argentina, Jô de Brasil e dois catalães do Norte.
0: Que bé.
1: Que falam catalá.
0: Sim.
1: Por exemplo, se as pessoas de Catalunha Norte tenen ganes de parlar amb persones, els catalans de Sud-amèrica, seria un plaer, perquè tenim condicions tant d'aprendre dels catalans del nord, com d'ensenyar el català i fer una difusió de la llengua que tingui una difusió molt ampla.
0: Sí, sí, tant. Ho hem de dir a la CAL, que us posi en contacte. Sí.
1: Sí, sí. Hi ha un projecte de la CAL a Catalunya Nord, però crec que és necessari insistir més, perquè les persones tenen ganes de parlar molt de política, però crec que és necessari parlar de la llengua com una cosa de la gent, no com una cosa de França, d'Espanya, del país.
0: Sí,
1: crec que és... Les Nacions Unides catalanes són molt fortes.
0: I tant. En els teus projectes de futur ja venia a Catalunya?
1: Sí, sí, però jo sóc una mica diferent perquè no somio en visitar els països catalans, sinó viure en un d'ells amb la meva família.
0: Ai, que bé!
1: Sí, sí, però per això... és necessari que jo... tinc l'oportunitat d'acompanyar la meva família en aquest canvi, però portant la nostra identitat, perquè crec que no renunciaré a la meva feina i les coses que faig avui per canviar de país.
0: Clar.
1: I és necessari tenir tota una preparació perquè... perquè la voluntat no és suficient. Necessitat d'una estructura completa per viure a l'exterior.
0: Ja, però mira, no hi ha com somiar-ho, diguéssim, no? per poder-ho aconseguir. Doncs tant de bo el teu projecte pugui tirar endavant i es compleixi, a veure si ens podem conèixer en persona. A més sí. de virtualment, doncs mira, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar, que és molt interessant. Doncs desitjo que tot et vagi molt bé.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM,
6: amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperen per gaudir plegats.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra endins.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui estic connectada virtualment amb el Consorci de Normalització Lingüística per entrevistar un grup de 4 persones que estan fent el tercer curs bàsic en el Consorci. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Us voleu presentar vosaltres mateixos?
3: Jo sóc la Isabel, Isabel Deis Pascual. Jo vaig néixer a Alemanya, però vaig créixer a Burgos, a Espanya. I tinc 32 anys.
1: Molt bé, molt jove.
4: Hola, jo sóc la Marina, Marina Serrano, sóc de Múrcia i res, visc a Barcelona fa 5 anys i aquí estic, aprenent català.
1: Molt bé.
5: Jo em dic Anna Bulatska, sóc de Rússia, visc a Barcelona fa un any i tinc 39 anys.
6: I jo em dic Lorcan Dahere i sóc irlandès i visc a Barcelona, al barri de Sants, fa un any i mig, més o menys.
1: I com és que heu decidit aprendre a parlar català? Què us ha motivat a aprendre'n?
4: Després de 5 anys aquí a Barcelona ho entenc bastant bé, força bé, però ho parlo mal. I crec que és un bon moment per poder comunicar-me en català, no? Perquè sempre està aquesta cosa de com eres de fora, canviar el idioma, no? Canviar al castellà quan la gent parla amb mi i m'agradaria poder comunicar-me en català perquè visc aquí, no?
3: Sí, a mi em passa algo parecido que a la Marina.
1: Semblant,
3: exacte. Jo visc a Barcelona fa 5-6 anys, no ho sé exactament. I entenc quasi tot, però a mi m'agrada parlar l'idioma del lloc perquè, a més de que bueno, és més divertit parlar amb la gent a la seva llengua, també aprens molt la cultura, com pensa la gent i tot això. Aquestes són les meves raons.
1: Sí. Molt bé.
5: Vale, ara jo. La meva parella és catalana i la seva família parla català i m'agradaria parlar català amb ells i per això aprendo català.
6: Doncs jo hi ha moltes raons.

0: tour cultural, no? Cançons, llibres, pel·lícules, i per veure tot això és important entendre i parlar la llengua. Una mica de tot, la feina, la vida social i la cultural també.
1: I tu, Marina?
2: Jo ja vaig dir abans que porto 5 anys aquí i que ho entenc bé i que m'agradaria comunicar-me amb la gent d'aquí en el seu idioma, no?
1: I què és el que us ha portat a venir a viure a Barcelona?
2: Bueno, jo sóc de Múrcia i me dedicava a la dansa, era ballarina i bueno, i fa anys, bueno, la dansa, vaig arribar a Barcelona per la dansa. En Múrcia hi havia poca dansa, se me quedava petit.
1: Clar.
2: Sí, i bueno, vaig venir diverses vegades fa anys, quan era joveneta, i al final, al 2016, vaig arribar per quedar-me. I aquí estic.
3: Sí, jo vaig arribar a Barcelona per fer un màster i després del màster em vaig quedar. Sí, simplement això. Vaig conèixer molta gent amb la que m'entenc molt bé i l'oferta cultural i estar tan a prop del mar i tot això també motiva a quedar-se.
1: Tu, Anna?
4: Estic a Barcelona per la meva parella i per això m'agrada molt aquesta ciutat i m'agrada la cultura molt, m'agrada la gent i m'agrada aprendre la cultura nova és molt interessant i molt moderna. Si parlem sobre Rússia. Aprendo català perquè m'agradaria saber més la cultura i estar més i sentir més d'aquí, de Barcelona.
1: Tu, Lorcan?
0: Doncs jo, la veritat és que no vaig triar Barcelona com a lloc a viure. Era més que la meva parella trobar treballo aquí. Ella és espanyola de Galícia i vivíem junts, ella i jo, en Irlanda 5 anys i sempre vam dir que un dia igual que hi va a anar a Espanya a vivir. Doncs ella va trobar una feina i vam decidir fa 2 anys que era el moment de mudar. I estic molt content. No vaig triar-ho, però és una ciutat molt xula per viure.
1: I aquí les teves aspiracions professionals les pots realitzar? Lorca?
0: Jo?
1: Sí.
0: Doncs jo, de veritat, com tu, Sunta, jo vaig treballar en el ràdio abans. Sí, vaig treballar amb el BBC en Belfast en el

0: món de música clàssica i aquí no treballo justament en això, però sí soc periodista i doncs també faig un podcast i suposo que és una mica diferent que vaig fer abans, però en el general món relacionat, no? I no fa molts anys aquí tampoc, doncs m'agradaria fer una cosa amb la música també, però amb la pandèmia era molt més difícil, és clar.
1: Clar, ara és difícil per tothom.
0: Sí.
1: Sembla que ja sortim del túnel, a veure si és veritat. I tu, Marina, les teves expectatives en relació a la dansa s'han complert?
2: Sí, he ballat molts anys i he aconseguit dedicar-me a això, però ara la veritat que ja ballo poc. Bueno, la meva carrera s'ha anat transformant-se,
1: Sí, transformant-se.
2: transformant-se i bueno, he anat per altres camins, dono classes, també sóc massatgista. Tot té que veure amb, que veure amb el cos i el moviment, no? Però ara ballo a vegades. Tinc dos fills i bueno, això també
1: Clar.
2: el món del viatjar i tal és una mica més complicat en nens.
1: I tu, Anna, independent de la teva relació de parella, estudies o treballes?
2: M'agrada tenir una feina en IT perquè he tingut educació sobre desenvolupament
1: Desenvolupament. Sí.
2: i volia treballar com a gestió de projectes.
1: Sí, gestió de projectes.
2: Gestió de projectes, sí, i per això aprendo sobre aquest tema i aprendo català per treballar a Barcelona.
1: I tu, Isabel, després del màster?
3: Aleshores, jo vaig acabar el màster just en el moment que va començar el Covid.
1: Oh.
3: I en la meva àrea és la psicologia i sempre hi ha problemes per trobar feina i amb el Covid, a més, més complicat.
1: Clar.
3: Perquè jo faig més amb el contacte del cos i psicologia amb el cos. I clar, si ho fas quan la gent no pot sortir de la casa, fer-ho per internet o així és molt complicat. I com no havia començat, tampoc tenia els meus pacients ni res. I ara, a poc a poc, vaig començar, però va molt lent perquè la gent no està molt segura ni acostumada a fer coses en grup o a tocar-se. I és complicat, sí, la meva àrea d'intervenció, però ho farem, ho farem.
1: Mica en mica.

0: Heu anat tornant al vostre lloc d'origen o no?
1: Com?
0: Sí, heu tornat al vostre lloc d'origen des de que sou a Barcelona.
1: Jo sí, una vegada, no, més. Una o dues vegades era complicat. També amb la
0: Clar.
1: pandèmia és més complicat, però tenia el sort d'anar-me a Nadal abans de tota la notícia que les coses va fer bastant malament. Però sí, tinc ganes de tornar en l'estiu, però ara esperaré fins que estic vacunat i tot
0: Clar.
1: això.
0: Trobes a faltar alguna cosa d'allà?
1: Doncs la família, clar, coses del lloc. Sí, doncs aquí a Barcelona la vida és molt social, la gent molt oberta i tot això, però me troba a faltar els bars, els pubs irlandeses que té un ambient molt especial. I també el paisatge. Catalunya és molt bonic, és clar, però també és diferent. No és tan verd com Irlanda.
0: No, llàstima que hagi de ploure tant perquè sigui tan verd.
1: Sí, per això.
0: Sí. I tu, Marina, has tornat cap a Múrcia?
2: Sí, jo vaig a l'estiu i al Nadal. La meva mare, bueno, aquest any és una mica diferent, però normalment la meva mare viene
0: Bé.
2: ve a Barcelona de tant en tant i bueno, sí. Vaig a veure a la família que sí, se troba a faltar a la família, però bueno, no estic tan lluny, no?
0: Clar, és veritat, ni és tan diferent, no?
2: Ni és tan diferent, clar.
0: Sí. I tu, Anna, que sí que estàs bastant més lluny.
3: Ah, però no hi ha un problema per viatjar a Rússia. Hi ha 4 o 5 vols cada setmana. I per això viatjo regularment, cada 2 o 3 mesos. I per això no trobo ningú, perquè els veu regularment.
0: Clar, no trobes a faltar ningú, no.
3: Sí.
0: I del país com a tal, trobes, perquè els costums són molt diferents i així, trobes a faltar alguna cosa?
3: No, crec que no.
0: No.
3: Jo crec que la gent és molt relaxant.
0: Sí, aquí es viu d'una manera més relaxada.
3: Sí, i en hivern, per a mi és una miqueta frío, perquè no hi ha qualificació bona com
0: Ja.
3: Rússia, i per això no és molt còmode per a mi, però no és tan mal.
0: No, tampoc no hi fa tant de fred. I tu, Isabel?
4: Jo vaig a Burgos 2 cops per any. Aquest any va ser una miqueta especial. Però, bueno, com sempre, trobes a faltar a la gent. També trobo a faltar algunes tapetes del nord, tigres, braves amb una bona salsa, el preu, també trobo a faltar el preu de les tapes, les cerveses.
0: Això sí.
4: I també escoltar l'accent castellà. És no sé, m'agrada molt. Sí, i a vegades el paisatge també és molt sec, però també té aquesta coseta que és bonica, de tant en tant. Per això ho trobo a faltar, perquè no estic normalment allà. I això, i també, no sé, jo crec que ja està. No estic tan lluny.
0: Si us vingués a visitar algú aquí, què els hi ensenyaríeu de Barcelona?
2: És que hi ha moltes coses per veure a Barcelona. Jo crec que a mi m'agrada caminar per la ciutat i, no sé, hi està el mar, la muntanya, els edificis del Gaudí... no sé, hi ha tantes coses que solament caminant i caminant, no? Pots sí. veure lo bonica que és la ciutat. A mi m'encanta Barcelona.
0: Tu, Lorca?
1: Depèn de la persona. Sí, els meus pares, per exemple, li agrada molt anar als museus i hi ha molts a Barcelona. Doncs tinc uns amics que li agrada molt fer d'excursió a la muntanya, doncs organitzaria un viatge als Pirineus. De fet, ahir vam anar la meva parella i jo a Val di Núria, i és preciós i és un... un lloc que, si tinc visitants, que segur que tornarem a anar ahí, perquè és un lloc màgic, amb molta natura i molt bonica. També hi ha la platja, sempre és una bona opció si fa por, no? Sí, hi ha moltes coses.
0: I tu, Isabel?
4: Sí, una miqueta el que di el Lorcan, que depèn de la persona.
0: Clar.
4: Amb els meus pares jo vaig a la Sagrada Família o a l'hospital de... com es diu?
0: Sant Pau.
4: El de Sant Pau, que és molt, molt bonic. És molt sí. impressionant. A sí. mi em vaig impressionar molt ver tot això, com va evolucionar i tot, sí. I si no, amb amigues, tapetes, algun concert, un monòleg, anar a la platja i estar allí de xerrada, no sé. Hi ha tantes possibilitats, o anar a una cala per un dia, sí. Hi ha moltes possibilitats culturals, de natura i d'oci, també.
0: I tu, Anna?
3: Ah, crec que hi ha moltes... llocs per visitar. Quan vaig viatjar per la primera vegada a Barcelona, estava per dues setmanes i no tenia el temps per visitar tots els llocs que volia visitar. I crec que si està la primera vegada, anar a la platja, a Montjuïc, Sagrada Família, a llocs bàsics. Sí, i per la segona vegada i més pot viatjar a Girona o a altres llocs a prop de Barcelona, però si anar en Carrés és molt per bé cada dia.
0: Doncs mira, ja ha passat el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i per tot el que ens heu volgut explicar. I doncs celebro que us trobeu bé aquí a Catalunya i desitjo que tots els vostres projectes doncs tirin endavant, que segur que sí.
1: Moltes gràcies. Gràcies a tu.
0: Fins una altra. Gràcies.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
7: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
8: Hi ha una màgia que no té truc.
9: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
10: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
11: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
12: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
13: Perquè quan parles, fas màgia.
14: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
15: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs a la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Dobby Fernández Cortés. La Dobby va néixer a Catalunya i sempre ha viscut a l'Hospitalet del Llobregat. El motiu d'entrevistar-la és perquè ella és d'ètnia gitana, amb una cultura pròpia que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola, Dobby, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Tu parles català, però dius que el Gornal, el barri de l'Hospitalet on vius, no és gaire habitual que se'n parli. Que una cosa són els gitanos catalans d'Hostafrancs i una altra els d'Hospitalet.
1: És que els gitanos que n'hi ha a l'Hospitalet són gitanos del nord, o del nord o del sud. Però els gitanos que parlen català són gitanos d'aquí de sempre.
0: I tu vas aprendre català a l'escola?
1: Escoltant.
0: La canalla d'ara no el parla després al carrer, perquè ara tothom, els nanos escolaritzats a Catalunya aprenen en català, teòricament.
1: Sí, però després la forma de comunicar-se a casa és el castellà.
0: Ja.
1: O sigui, parlen el català a l'escola, però quan surten de l'escola és el castellà el que fa.
0: I entre ells tampoc?
1: No. Entre ells tampoc. De fet, jo penso que, si te fixes, segurament als patis tampoc li parlen el català.
0: Ja. I vosaltres parleu caló o romaní entre vosaltres?
1: No.
0: No. És el mateix el caló i el romaní?
1: No. El caló és és un dialecte del romano. El caló és només ho parlen els gitanos d'Espanya, però el romanó és l'idioma oficial o sigui, tots els gitanos es poden comunicar a través del romanó. El caló, aunque tingui rells de moltes paraules que es deriven del romanó, s'ha anat distorsionant i al final s'ha acabat fent
0: com un dialecte propi.
1: Un dialecte a part.
0: Propi d'aquí.
1: És d'Espanya, sí.
0: Però ara ja no el parleu entre vosaltres.
1: Amb una gramàtica tal qual, no. Moltes paraules, moltes frases, mig i mig,
0: sí.
1: Però amb gramàtica com un idioma, no.
0: I quins són els trets característics de la cultura gitana? Bueno, n'hi deu haver molts, però els més significatius o els que encara...
1: Els que encara estan...
0: Perviuen.
1: I penso que el dia que això canvi, la comunitat gitana començarà a desaparèixer. I és el respecte a la gent gran, el concepte de família que es té, el concepte de família és un concepte molt més ampli del que normalment es considera amb altres cultures. El respecte a la dona envers el que es creu, a la puresa de la dona fins que no arriba al matrimoni. I de fet, si preguntes a la gent més jove, o sigui, a nenes d'ara,
0: sí,
1: joves, o sigui, la seva mira, el seu futur, és pensar trobar un home que la respecti, que sigui treballador, que la tingui bé i poder fer una boda gitana, tal qual. O sigui, és el que esperen totes les nenes d'ara, o sigui... Que cada cop més es pensa que la gent, que les generacions d'ara són més futures, més reivindicatives, que tot està canviat, i no. Al contrari, estem anant enrere.
0: Ja. No. Quan tu parles de família, et refereixes a família extensa, no? No només al nucli familiar de casa, sinó que és com un clan, no? Que contempla la família molt més enllà.
1: No, jo no diria clan, perquè no m'agrada la paraula clan, no m'agrada.
0: Bueno, és un...
1: Linatge.
0: Ja.
1: Nosaltres ens moguem per linatges, sí. I aquest linatges, cada família té el seu nom.
0: Sí.
1: I per nosaltres, la família nuclear no és la mare, el pare i els fills. Uh-huh. Per nosaltres la família nuclear és el pare, la mare, els fills, els oncles, els avis. És molt més àmplia, perquè el concepte de família nuclear és més ampli.
0: Uh-huh. I com és una boda gitana, que dius que totes les noies jovenetes hi sospiren?
1: Doncs és perquè, bueno, perquè tenen molt, molt enraigat el fet de poder fer respecte, donar respecte a la seva família, de poder demostrar que ha sigut una gitana que s'ha fet valorar i que s'ha fet de respectar, i el fet de, bueno, com tothom, com fer la comunió, al posar-te el vestit, perquè ara abans eren un vestit i ja està, ara es posen el vestit de sortida, el vestit de segon, primer, tercer, o sigui, n'hi ha molts vestits, cada cop més vestits, no sé on anirem a arribar.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, tot el que fa el festeig de la boda, el fet de que, bueno, de que després de, bueno, això de les peladilles, de partir-te la camisa, com diu la cançó del Camarón, no?
0: Sí.
1: Tot això, doncs, és una alegria, és un festeig que va més enllà del que es pot veure de darrere.
0: Uh-huh. I tots els gitanos professeu la mateixa religió o no?
1: No. Som molt creients, tots, sempre. Uh-huh. El gitano és creient de naixement. Mm-hmm. De sang, penso jo.
0: Però que n'hi ha tant de musulmans com de cristians?
1: No,
0: com
1: no. Cristians.
0: Tots sou cristians.
1: De les diferents rels del cristianisme,
0: sí.
1: Doncs aquí anem parant. Uh-huh. Però sempre cristians.
0: Sí, perquè jo aquí als Hostafrancs he observat que la majoria són evangelistes.
1: La majoria, perquè fan... O sigui, l'església evangelista el que ha fet és... juntar el que es fa la religió i la cultura. Llavors te trobes més a prop de la religió, perquè és més a prop de la teva cultura. L'església tan ferma, tan rígida, tan sèria, això no va a nosaltres, no va. Això de quedar-te quieta esperant que, bueno, que el cura te digui aixeca't, seu, calla, els nens molesten, que surtin, tot això no. O sigui, uh-huh. Es creu en Déu, però es creu en el festeig d'aquesta creença.
0: Uh-huh.
1: I és diferent.
0: Uh-huh. Però, bueno, també heu anat evolucionant, no? Perquè tu mateixa, doncs, estàs casada amb un paio, et vas divorciar, et tornes a estar juntada amb un altre, diguéssim. Tu creus que cada vegada hi ha més barreja entre paios i gitanos? I el fet de que s'accepti el divorci, per exemple, jo tinc la sensació que temps enrere era una cosa que no era acceptada, no?, per la vostra comunitat.
1: Sí, però jo no diria que estem evolucionant.
0: Ja.
1: Yeah. No diria la paraula evolucionar. Jo diria que estem vivim en llocs on estem... doncs vivim amb més gent. Abans érem nuclis molt tancats, perquè, bueno, la rigidez de la política feien que nosaltres estiguéssim més tancats.
0: Uh-huh.
1: I la relació era amb nosaltres, però això va canviar, això sí que va canviar, i va fer que nosaltres també ens vam obrir a la cultura, a altres cultures, a altres persones. Clar, el fet que tu coneixes a altres persones, a altres cultures, doncs també fa que, bueno, que no estés vivint i veient només el que hi ha al teu costat. I llavors això fa que sí, que coneixes a altres persones i, clar, l'amor és com és.
0: Clar, sí. Irrefrenable. I, per exemple, amb el teu company i tu, o amb el teu marit i tu, amb què tu has hagut de renunciar segons què per adaptar-te a la seva cultura, o ella a tu, o has sigut així tant l'un com l'altre, o no, cadascú segueix amb les seves, amb els seus costums?
1: Jo, a veure, n'hi ha una cosa que sempre dic respecte a aquesta pregunta que sempre m'ho fan.
0: Sí.
1: I és una cosa, quan jo me vaig casar als 17 anys, el meu marit era espanyol, però la seva mare ha viscut sempre entre gitanos. I bueno, ja coneixia les costums de nosaltres. El que passa és que el seu pare no. Ens van casar perquè, bueno, perquè nosaltres ens estimàvem i volíem casar-nos, però va tindre més problemes ell davant la seva família que no jo amb la meva. O sigui, sempre és, i no, i tu família no tuvo problemes de que te casaras con un paio? Pues no, fue mi marido quien tuvo problemas de que se casara con una gitana.
0: Ja. Mira, ara posarem el Jalem Jalem, que és l'himne del poble gitano.
1: Sí, és molt bonic, molt sentimental.
0: Sí, és molt emotiu.

0: Tu has treballat en moltes entitats que defensen els interessos del poble gitano, la Unió Romaní, la Federació d'Associacions Gitanes, ASUR, i actualment treballes al Secretariat Gitano. Sí. Aquesta entitat és una fundació, oi?
1: Sí.
0: I com es financia?
1: Doncs a través de subvencions d'àmbit europeu, estatals, amb moltes subvencions.
0: Així és d'àmbit internacional?
1: Sí.
0: Uh-huh. I quins objectius té?
1: Doncs la inclusió de la gent jove i no tan jove al mercat laboral, uh-huh. La inserció també a les escoles, tant per acostar els pares a l'escola com uh-huh. l'escola fora de lo que és conèixer la cultura gitana. A més fan reforç escolar també, fan projectes d'inserció laboral també. Jo estic amb un tema de promoció de la salut amb dones. Uh-huh. Ara de fet hem tret un conjuntament tota l'associació, totes les entitats gitanes d'aquí de Catalunya, conjuntament amb l'Institut de Salut, uh-huh. hem fet un material per la vacunació del Covid, que bueno, que ja està fet, ja en serà el divendres.
0: Que bé.
1: Amb les rels, o sigui, es fan moltes coses.
0: Uh-huh. I per què creus que el poble gitano ha sigut tan invisible? Fins i tot a l'Holocaust es parla molt del genocidi del poble jueu i no tant del gitano. Molt poc.
1: Pues perquè no ha interessat, jo penso que no ha interessat. La cultura gitana no és un problema econòmic per la política. Uh-huh. Jo penso que quan ets un problema econòmic, la política, els polítics, uh-huh. se fan càrrec de tot. Però quan no fas cap problema econòmic ni... que no suposes un perill, sí, però no per la part que es pensa. Quan no és un problema econòmic, mm-hmm. la cultura gitana, que no ho és, doncs políticament no interessa i per tant es fa al costat. Mm-hmm.
0: I no us heu plantejat vosaltres poder accedir a llocs de poder o prendre part en la política?
1: N'hi ha sí, molts. Sí. De fet, n'hi ha un partit polític gitano, el que passa que, bueno, que costa molt, perquè si hi ha un partit amb sí. persones que tenen...
0: Barrejat, sí.
1: Sí, ja costa. Doncs un partit d'una minoria ètnica que no fa soroll, que no fa soroll
0: d'incomodar
1: uh-huh. massa, uh-huh. doncs el que fan és que, bueno, n'hi ha molts gitanos que sí que estan en partits, ficats en diferents partits, uh-huh. i que estan allà però a puestos, en puestos molt, molt a baix, que no arriben.
0: Ja. Tu creus que encara hi ha molta desconfiança entre paios i gitanos?
1: Sí, sí que la hi ha.
0: Sí. I per què et sembla que passa?
1: Desconeixement. Bàsicament desconeixement. Mai la gent no es para a pensar a la persona que és diferent. Passa, i si no tens cap problema, doncs passa si ni te n'adones, mm-hmm. que t'has creuat amb una persona diferent. Si n'hi ha un... I a més el fet de que sempre la mania que té la gent de generalitzar, mm-hmm. quan es fa un problema d'una persona, d'un gitano només, la mania que té la gent de generalitzar, de ficar sempre els gitanos, a posar la paraula plural, a posar la S al final, doncs això sempre és un problema. Yeah. És un problema perquè de fet no es fa quan ho fa una altra persona.
0: Ja. Sí, però teniu molta fama, per exemple, doncs d'això de ser com estafadors, no?
1: Sí. Però no portem molts diners.
0: Vull dir que inclús es diu bueno, aquest és un gitano d'una persona paia que ho fa, que estafa o que intenta, jo què sé, emportar-se...
1: Això m'alegres molt d'això, sí, perquè tots els polítics són gitanos.
0: Ja, sí.
1: O sigui,
0: sí.
1: Aquesta pregunta que ens va, sí, que has
0: sí,
1: fet
0: sí,
1: abans...
0: Sí, ja ho sé. Vull dir que jo estic per condemnar, diguéssim, tota la qüestió aquesta que es fa de generalitzar, no?, amb què això, perquè una persona que no forma part de la cultura imperant, diguéssim, o doncs fa una cosa mal feta, sembla que tot el col·lectiu hagi de ser igual, no? Perquè ara també es fa amb la immigració, vull dir que ha sortit fins i tot entitats que es diuen antirumors per combatre els rumors que corren en relació a la immigració, perquè hi ha qui li interessa
1: mantenir-ho.
0: Sí, mantenir-ho i que se sentin discriminats en lloc de fer-ho amb les persones que tenen poder realment i que roben a mans plenes, a lo millor, no? Doncs es fa amb els més vulnerables, no?
1: No, i a més que es té la mania de... o sigui, espera't, a veure com ho dic, de confondre la marginalitat amb la pobresa.
0: Sí.
1: O sigui, tot el que és pobre és gitano, tot el que és gitano és un estafador, és un lladre, és, bueno, tot el que es pot ocorrir. Però perquè se té aquest costum d'ajuntar el que és i de confondre pobresa amb marginalitat.
0: Sí. El dia 8 d'abril és el Dia Internacional del Poble Gitano. Com ho celebreu i què reivindiqueu?
1: Ho celebrem doncs llançant pètals al riu i veles. Els pètals són per tota la gent morta a l'Holocausto, per tota la gent que ha mort per la cultura, per la barallança en la cultura, sent discriminada, assassinada cruelment i sense sentit. I les espelmes són per donar llum a aquestes persones.
0: Uh-huh.
1: I es llancen al riu, que va per tots els puestos, o sigui, acaba al mar i va per tot arreu. I el que es reivindica, doncs, precisament que la cultura gitana sigui una cultura que es conegui, que la gent es pari a pensar, a querer conocer la cultura gitana.
0: Uh-huh.
1: Que es pari a pensar que n'hi ha una cultura que porta molts segles aquí, que de fet n'hi ha gitanos que són més espanyols que molts espanyols que es creuen molt catalans.
0: Uh-huh.
1: O sigui, portem molts anys aquí i sempre amb les mateixes problemàtiques i les mateixes etiquetes, i això és el que es intenta reivindicar, intenta canviar, però per molt que ho fem, sempre som molt bons a la hora de quan la gent fa eleccions i vol que els gitanos, que són molts,
0: els voteu.
1: Votem, perquè són molts vots, però després...
0: Una cosa molt estesa de la població gitana també és que els alumnes a les escoles, diguessin, que són absentistes.
1: Sí.
0: I això és veritat?
1: N'hi ha molt nens que són absentistes, moltíssims.
0: Perquè no es valora prou l'educació?
1: Perquè l'educació tal qual... el sentit que se té de l'educació tal qual, sempre tenint en compte que no es pot generalitzar, eh?
0: Sí,
1: això per davant.
0: Sí.
1: A les famílies que són menys, que tenen menys facilitats i tenen més problemes, tenen menys recursos,
0: sí.
1: O sigui, amb les nenes i els nens sàpiguen llegir, escriure, fer contes, ja saben més que els pares.
0: Yeah.
1: Per la tant, ja és...
0: Ja consideren
1: ja
0: saben, que
1: ja
0: saben.
1: Ja es considera que saben molt. A més, jo penso que l'ESO ha fet un gran mal a la continuïtat de l'escola dels nens gitanos.
0: A l'haver de canviar de centre, no?
1: Sí, sí. Sí, perquè tu fiques el nen petit a l'escola P3 i surt amb la EGB. Mm-hmm. I el tens sempre al mateix... sempre al mateix lloc, la mateixa escola, sí. coneixes el professorat, coneixes com funciona, coneixes a la gent que hi va, a les famílies.
0: Sí.
1: Però ara què passa? Que el sisè es talla i comença amb un altre cicle, un altre professorat, un altre centre, que la majoria de les vegades ni està a prop de casa.
0: Clar, clar, clar.
1: Està lluny. Mm-hmm. Per això...
0: I em diuen que se'ns acaba,
1: sí, sí, sí.
0: Se'ns acaba el temps
1: i
0: ja veus que passa molt de pressa això,
1: sí.
0: No sé, et vols acomiadar amb calor?
1: S'estipen talí.
0: Molt bé, què ens has dit així com adéu?
1: Salut i llibertat.
0: Molt bé, jo ho comparteixo, Salut i llibertat, doncs. Fins una altra, moltíssimes gràcies, que ha sigut molt interessant el teu testimoni.
1: A vosaltres.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes. Programa 2017 del Club del Country, 42è especial dedicat als números 1 d'ençà el 1987 per celebrar els 40 anys del Club del Country. Estem al 2012, Jason Aldean amb el Fly Over States, aquesta cançó escrita pel Neil Thrasher i Michael Dolany, que va publicar amb el seu àlbum Mike in the Party, del qual va ser el cinquè i darrer senzill, el setè número 1 de la seva trajectòria discogràfica. Continuem. Després d'una setmana al número 1, estem al juny del 2012 en Something But a Track, una cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, coescrita per Kip Moore al costat de Dan Cove, una cançó que arribava com a segon senzill del seu àlbum anomenat Up All Night, que era el seu àlbum de debut.

el club del country and Something Was a Track, l'únic número 1 que fins a la data ha obtingut en Kip Moore, per tant, l'única vegada que l'escoltem amb aquest especial. Good Girl va ser una cançó de Carrie Underwood que va estar-se una setmana al número 1. I la cançó escrita per en Chris Stefano, en Ashley Gordy i la mateixa Carrie Underwood, realitzant el seu quart àlbum d'estudi, aquell Blown Away.

Springsteen, una cançó d'Eric Church, tercer senzill del seu tercer àlbum anomenat Chef, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Jeff Hyde i Ryan Tindall,

Així arribava al seu final aquesta cançó d'en Luke Bryan, que es deia Drunk on You, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Chris Tompkins i Josh Kerr, i que va interpretar com a tercer senzill del seu àlbum Tailgates and Tan Lines, el primer dels senzills que va publicar, en el qual ell no hi havia participat com a compositor. Tenim més cançons, estem al mes de juliol de 2012 i escoltarem una cançó d'en Bradley Gilbert, una peça magnífica que es diu You Don't Know Her Like I Do, una autèntica passada de cançó que escoltem també a continuació. Cançó realitzada com a segon senzill de l'edició de Lux del seu àlbum Halfway to Heaven. Gilbert i Jim McCormick la van escriure, la segona cançó més radiada de country del 2012.

You Don't Know Her Like I Do. La versió de l'àlbum dura un xic més que la versió single. La versió single és la que hem escoltat a nosaltres ara mateix. Era Bradley Gilbert, una de les cançons més importants d'aquell 2012. Even If It Breaks Your Heart va ser el següent número 1. Will Hodge i Eric Paisley van escriure aquesta cançó el 2009 i en Will Hodge la van registrar amb el seu setè àlbum d'estudi de Wreckage primer. Però després Ellie Young Band la va fer popular. Sisè senzill de la seva carrera artística, segon del seu àlbum Life

cançó gairebé. Arribem a la meitat del nostre programa d'aquesta setmana del Club del Country. Recordem també el tercer senzill de l'àlbum Home, a càrrec de Dierks Bentley, una cançó escrita per ell mateix al costat de Brett Beavers i Jim Beavers, que també arribava per encetar el mes d'agost del 2012 al número 1. La cançó era 5-1-5-0.

passat un seguit de cançons que només estaven una setmana al número 1, com aquesta 5150 de Dirk Zwingli. Dues setmanes va estar-s'hi al mig del mes d'agost, Come Over, la cançó de Sam Hunt, Shane McAnally, Josh Bourne, que va cantar en Kenny Chesney, com a segon senzill del seu àlbum Welcome to the Fishbowl.

corrent amb els números 1 amb aquesta època Kenny Chesney i aquesta cançó que acabem d'escoltar, que és Come Over. Love and Theft van arribar al número 1 amb la cançó Angel Eyes. La meitat del duo, en Eric Gunderson, va escriure aquesta cançó al costat d'en Jeff Copeland i Eric Paisley. La cançó va ser realitzada com el primer senzill de la banda sense el tercer membre de la formació, en Brian Bandas, i el primer del seu àlbum de debut. La segona cançó d'ells que va entrar amb el top 10 i el seu primer

recta final del programa d'aquesta setmana, escoltant a Blake Shelton i aquest Over, també una cançó que arribava a la primera posició dues setmanes per encetar el mes de setembre d'aquell 2012 que avui repassem. Paul Jenkins i David Elliott Johnson a la composició d'aquesta cançó, quart senzill del seu àlbum Red and River Blue. Va ser originalment realitzada el 2007 com un tema del Born Out Bright, l'àlbum de debut i únic àlbum realitzat per la banda de Jenkins, at The Royce. Una cançó fabulosa, doncs, que havíem escoltat. Ponchun va ser, sens dubte, una de les grans cançons de l'any, primer senzill del cinquè àlbum d'estudi Tornado de Little Big Texas. Natalie Hemby, Luke Laird i Barry Jean a la composició. Va esdevenir el primer número 1 del grup a les llistes americanes el 15 de setembre de 2012.

Pontoon, la cançó de Little Big Town, aquí al Club del Country, una de les cançons que va guanyar el Premi Grammy del 2013 com a millor cançó d'un duo o d'un grup. Hunter Hayes arribava al número 1, una cançó coescrita per ell mateix, realitzada com a segon senzill del seu àlbum de debut, que es deia com ell, Hunter Hayes. Troy Burgess va ser el co-compositor d'aquesta cançó. És el segon tema que més va vendre com a senzill d'un cantant masculí de música country a l'abril del 2014 fins aleshores. És Wanted, Hunter Hayes.

Fabulosa aquesta interpretació de Hunter Hayes, aquest Wanted to Take a Little Ride. Hem començat amb ell i amb ell tornem. Jason Aldean, cançó escrita per Dylan Altman, Ronnie Clawson i Gene McCormick, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi. Es deia Night Train.

Hem arribat a un moment capdalt de la història de la música country de les llistes de Billboard, perquè a partir d'aquí, del 20 d'octubre, va ser quan es van separar en dues les llistes. Una, el Hot Country Songs, es mantenia i entrava el Country Airplay. Una ho comptava tot, descàrregues d'internet i tot això, l'altra només es centrava en la ràdio. Les descàrregues d'internet i escoltes d'internet van portar a estar-se un total de 9 setmanes consecutives aquest tema de la Taylor Swift, el número 1 del Hot Country Songs. We are never ever getting back together.

Una cançó del quart àlbum d'estudi de la Taylor Swift, composta per ella mateixa, Max Martin i Shel Black. Nosaltres que ens centrem més en el Country Play, però aquesta va estar-se aquestes 9 setmanes, mentre a la llista del Country Play, Blown Away era número 1 amb la Carrie Underwood, una cançó de l'àlbum del mateix nom del 2012. Va ser el segon senzill d'aquest treball discogràfic, escrita per Chris Tompkins i Josh Kerr. Tornem la setmana que ve. A reveure.

Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de com eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: To dream the impossible dream, to fight.
6: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Ui, s'esperen per gaudir plegats.
7: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: On vas amb tes papers?
4: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
3: I no tens IDCAT mòbil?
5: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
3: Què? Vas a fer tràmits?
5: 012. La millor resposta.
6: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de quan eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre. Allà us espero.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
4: To dream the impossible dream, to fight.
5: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder del cor, quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho
1: deia bé, perdó. No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia quim, que precisament... el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que llora l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir. I sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com a homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues, a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem

0: sí. De... el 97.
1: Exacte.
0: No fa d'any.
1: Del 97.
0: Ciutat Llagantera.
1: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa
0: anys. Fa sí.
1: I éreu moltes colles.
0: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
1: Sí.
0: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada, i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
1: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
0: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants. Pot entrar a el que és la nostra web, a la colla gegantes d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
1: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
0: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls. I després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, pues, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, pues, comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
1: Doncs, Sisko, apunto.
0: T'apuntes?
1: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma,

0: fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per pues... tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes de dir, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisco, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres. I us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
5: Hola, Isabel.
0: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
5: A vosaltres.
0: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
5: Sí.
0: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
5: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs, és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs, xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, bueno, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església, Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia, perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Catalunya, després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no?, en Canàries, Ceuta i Melilla.
0: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
5: No, no és així, perquè Andalusia van entrar molt aviat. O sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no?, a la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat, i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amica dels Ancians Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
0: Doncs ja quan ens avisaràs. Muntem,
5: sí, ja us avisaré.
0: Difusió perquè, per la ràdio.
5: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres, escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. memoriahistoricabll@gmail.com. I si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues. Per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar. Val 4 euros i és quasi un llibre. És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem. És a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
0: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
5: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona. I també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona a l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una... ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
0: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya, i és memoria.gencat.cat, i després hi ha el centre de documentació del memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu.
5: Sí.
0: Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
5: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la Xarxa de Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats del Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
0: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics, que és, de fet, justificar la vostra feina.
5: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu. Gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón. Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que és, va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
0: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu treballant.
5: Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no, aquesta informació, no, aquesta investigació a l'alumnat, vale? Perquè és important, és importantíssim la educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
0: Però tampoc no saben ben bé ells en què consisteix la llibertat, eh?
5: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
0: Clar, això no s'ho planteja, es planteja la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
5: No és això, no. No és això només. S'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
0: És molt fort perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005. I aleshores, ¿estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
5: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia.
0: Que no han viscut la repressió a les seves famílies, com és el teu cas.
5: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho farà.
0: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
5: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
0: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
5: doncs
0: això.
5: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li numeren les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre, ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells, i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
0: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
5: Sí,
0: què està passant?
5: Què està passant? Bueno, entrem de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis, en tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
0: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
5: Clar, ara és clara.
0: 40 anys, però ara em
5: clar,
0: toca a mi.
5: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més Illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell. Dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears i el que podrà passar a l'Aragó. També l'han anul·lat, la llei de memòria, a Castella-La Manxa també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
0: A la pràctica, què significarà? Que no es podran ensumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
5: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en què faran la llei de Concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer la trobada allà per fer pressió, per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
0: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
5: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional. Y modificar també la llei d'enjuiciamiento criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals.
0: Sí.
5: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal para que inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
0: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
5: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I i aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí. I si posava multes, van cobrar poques, perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres, i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també. Vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes, o van construir ferrocarrils. Per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
0: Exacte, d'esclavatge total.
5: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
0: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
5: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
0: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
5: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
0: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
5: Sí, sí. O sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
0: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
5: Sí,
0: on va?
5: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
0: I després ja
5: van estar representants del govern, sobretot de València.
0: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
5: Això s'ha publicat, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana, per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó, i també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I s'està, hi ha un moviment de demanar llocs de memòria de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
0: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
5: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
0: Perquè, sí, sí. Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
5: Estic parlant d'Extremadura, eh?
0: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
5: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es poden negar. Com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
0: Correcte.
5: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anulin les lleis de memòria, bueno, que anulin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
0: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
5: Vale, gràcies a tu, Isabel.
0: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de com eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Hola, bona nit. Benvinguts de nou a Sònica. Avui amb el guitarrista i compositor, o el compositor i guitarrista, Feliu Gasull. Ara sentirem, per començar, la cançó Fe, de l'any 2012.

0: Bona nit, Feliu Gasull. Estàvem escoltant Fe, que vas interpretar amb la Sílvia Pérez Cruz fa uns quants anys.
1: Això és una cançó... Sí, és veritat. Ja no me'n recordava. Ara l'has posada tu, ja no me'n recordava. De què havíem fet amb la Sílvia, això? Em sembla que va ser el Festival de Cervera, això. I també hi participava en aquest concert el poeta Enric Casasses, que són molt amics. I vam fer un... Vaig organitzar tot un tinglado entre ells dos i jo. Bueno, és igual. I aquesta cançó que heu escoltat ara és una cançó molt antiga que vaig fer, de les primeres cançons que vaig fer, amb un text del poeta, d'un poeta que a mi sempre m'agrada moltíssim i que havia descobert en aquella època, es diu Gabriel Ferreter. I es diu Fe. Però és una cançó d'amor. Com totes, quasi bé.
0: Com quasi totes les cançons.
1: Em sembla que sí.
0: Sí. Aquí hem sentit veu i guitarra, perquè jo dic que ets compositor i guitarrista, però també ets guitarrista i compositor, és un melange, no?
1: Sí, no ho sé, sí. Sí, no sé què m'agrada més, si escriure o tocar. Les dues coses.
0: No, i algunes peces que han nascut amb la guitarra després s'han convertit en peces d'orquestra.
1: Sí, esclar, tot plegat és un... Sí, sí.
0: És un tot un revolutum.
1: Sí, sí, és veritat, és veritat.
0: Bé, esperem que et vagis animant amb la conversa i ara sentirem una rosella blanca. No hem dit encara, però ho direm, que el Feliu és un gran enamorat de la veu i que ha fet moltes cançons i que considera la veu un dels seus instruments preferits. És així?
1: Potser és el que més em toca, diguéssim, no? És el que ve més directe. El que va més directe a la pell. És veritat.
0: Rosella blanca.

0: Estàvem escoltant una Rosella Blanca per guitarra, orquestra i veu. Ens comentava el Feliu que aquesta orquestra és una orquestra electrònica, és una orquestra feta amb samplers.
1: Bueno, això és una obra que es va estrenar a Alemanya fa 2 anys, em sembla. I aleshores no l'estrenava jo com a guitarrista i vaig fer una maqueta molt ben feta a casa meva. Aquí només hi havia la veu i la guitarra, que eren reals, tot l'altre eren mostres de so que jo les vaig...
0: Bueno, haig de dir que l'altre dia, parlant amb el Josep Pons, el director d'orquestra, em va dir, sí, el Feliu fa unes maquetes que és molt difícil que les orquestres les millorin, perquè el balanç, el volum orquestral de les seccions, ell ho té molt aconseguit i molt treballat, i és veritat que m'ho va comentar l'altre dia.
1: Ojalá el Beethoven hagués pogut fer unes maquetes, aleshores ja no hi haurien especialistes en Beethoven, tots sabrien exactament com s'ha de tocar.
0: Ja, ja.
1: No tothom... Bueno, ara em fico en un altre tema.

0: vol dir seure en una cadira, pobres, i no m'estic enfadant amb els músics, ni molt menys, i en poquíssim temps, sense entrar de res, ficar-se allà dintre, com puguin, i fer el millor que puguin, no? I això no és la música no té res a veure.
1: No, clar, la música l'has de viure, l'has de pair, l'has de sentir, clar.
0: Necessita el seu temps per pair-se i per disfrutar-se. No sé, jo també treballo, és igual, vull dir, quan faig música de cambra o toco amb algú, doncs es treballen les coses fins que realment les entens d'una manera...
1: Sí, les tens interioritzades, sí.
0: Totalment, i les vius, i que cada nota entens per què existeix, i això et dona una pell de gallina brutal.
1: Sí.
0: Que en definitiva és l'únic que interessa en la música. Per això toco.
1: L'emoció, sí, clar.
0: Vale, i aleshores, és clar, quan escrius una obra i et tires allò un any escrivint, i després vas allà i cremes amb un assaig i te'n dones compte de que aquell pobre músic d'allà li diries això, però pobre, no té temps. És que ara, abans m'enfadava, ara ja no m'enfado. Ara penso que la música és de quan l'escrius. O sigui, quan ja estàs allà assegut. I tot el que et vingui de més, doncs aleshores això és un regal de l'univers.
1: Però tu publicaries els teus samples orquestals i en lloc de publicar-ho amb una obra orquestral amb orquestra de veritat?
0: Oh, hi ha coses que m'agradaria, sí, publicar-les, sí. El que passa que a mi m'agradaria poder una vegada a la vida abans de que em mori, perquè ja...
1: Pogués ja una setmana ni que fos.
0: Exacte, sí, fer una sessió, per exemple, d'obres sinfòniques que tingui, poder-hi passar una estona bona i mirar això, mirar l'altre.
1: Home, hi ha alguns músics que han fet com uns ensambles, que no són orquestres sinfòniques, però tenen el seu grup, que potser són 10 o 15 músics, amb una certa continuïtat.
0: Sí, però hi ha un problema de programació, també.
1: Sí.
0: Tu t'hi fixes, ara? Jo et coneixo tu des de fa molts anys.
1: Sí.
0: I, per exemple, a TV3, doncs hi havia un programa de
1: música clàssica.
0: No m'agrada dir-li música clàssica.
1: Bueno, música sí, que no és la música pop de la ràdio.
0: Tot el que hi ha ara, no hi ha res amb una mica de sintaxi i amb una mica de substància.
1: Sí. Hem anat enrere.
0: És tot... O rock català, que també això... En català.
1: Sí, hem anat enrere en això.
0: No sé, i jo en soc, de català, i pensa que en soc moltíssim.
1: Sí, sí.
0: Però vull dir que a nivell...
1: No hi ha plataformes de difusió, no? Això és cert, sí.
0: No hi ha res.
1: Sí, però no vull parlar amb tu d'aquest tema, vull parlar de la música de moment. Si vols et convidaré un altre dia per fer...
0: Ah, val, perquè... parlem de música.
1: Sí, doncs. Parlem de música. És que la cançó que ve ara és una cançó que jo m'he equivocat en el títol, he posat Blau Nit, però no es diu Blau Nit, es diu Blau Mar, que és el duet que tens amb el Paco de Lucía, que suposo que és dels pocs guitarristes que poden dir que han fet un duet, que li han escrit un duet al Paco de Lucía i que l'han pogut enregistrar.
0: Hosti, és que això és una història molt llarga, per això.
1: Sí, però fes una síntesi.
0: Bueno, doncs jo estava estudiant a Ginebra, al Conservatori, quan tenia, no sé, 18, 17 anys, no recordo exactament, i una nit va venir a tocar amb l'Aldi Meola, que, bueno, és igual, sí. I amb el John McLaughlin, i el vaig conèixer allà, i vaig, bueno, és igual, vaig establir
1: una relació,
0: sí,
1: en contacte.
0: Sí, i li vaig ensenyar coses que jo feia, i la veritat és, a ell li van agradar, i a partir d'aquí, ui, això és molt llarg, no?
1: Bueno, però tu vas decidir de fer-li una peça per tocar-la.
0: Sí, vaig escriure una cosa per dues guitarres, en aquella època, jo t'estem parlant de fa molts anys.
1: Sí, és molt jove, sí.
0: Molt jove. I el vaig trucar per telèfon, i aleshores em va dir que sí, i em va convidar, vaig estar una setmana amb ella... 15 dies a Madrid vam estar, a casa seva.
1: Ell sabem que no llegeix música, per tant, li havies d'anar tocant, li havies d'anar ensenyant la seva part?
0: Sí, jo li passava la seva part i aleshores tocava la meva. Sí, i ell s'ho aprenia de memòria ràpid, era un bèstia.
1: I, bueno, per cert, és un tema que dura 8 minuts, no el sentirem sencer perquè se'ns aniria el programa, però li vas escriure pensant en ell?
0: Sí, no sé.
1: Amb un aire... espanyol...
0: Bueno, és que això a mi em sonava així, jo mai m'he posat cap... Em sonava així la música i vaig pensar que ell... No sé, va ser una flipada meva, ja em diràs...
1: Sí, sí.
0: Perquè jo... Sí, sí, realment. I ell va dir que sí.
1: Doncs ara escoltarem Blau Mar, Feliu Gasull i Paco de Lucía.

0: sigui, això va ser una gran experiència, ara amb la perspectiva del temps, amb els anys que has viscut ja després com a músic, com a compositor, allò va ser un moment especial.
1: Allò va ser bestial, o sigui, realment, no, encara ara flipo, no?, de pensar-ho. Jo en aquella època, doncs estava amb una il·lusió, i segueixo estant-hi, i amb unes ganes d'aprendre i de... jo què sé. Però el fet, és clar, de tot de cop de conèixer en aquest senyor, el Paco Lucía, que és un bèstia, o sigui, una persona d'una... un tio brutal, no?, i que accedís a...
0: Pel que m'has dit, li van interessar els teus quartets de guitarra.
1: Sí, no sé. Jo li vaig... Com es diu això? Sí, jo li vaig ensenyar coses que feia. I jo no sé per què li van agradar les harmonies i les coses com jo les tractava. Clar, ell venia d'un món... Però el que passa que era un home d'un esperit molt, molt obert. I molt fondo, no? I sí, és l'única cosa que em fa pensar que ell accedís a...
0: De tota manera, tu tens l'afiliació Falla, l'afiliació flamenca, tot això també ho tens a la teva música. Ell també, aquí s'hi podia sentir una mica identificat.
1: És curiós, això que dius. Sí, és curiós. Això em fa reflexionar sobre que coneixo molts coneixo alguns músics que són molt bons, i és curiós que tots escriuen diferent, no? Hi ha persones que s'interessen, pel que sigui, s'interessen pel que està passant als Estats Units, no? Mm. I aleshores, doncs, la seva música té una vessant més jazzística o...
0: Més americana, més anglosaxona.
1: Més americana, exacte. Nosaltres, aquí a Catalunya, no? O jo mateix, és igual, no, tampoc no vull personalitzar de
0: d'altres músics.
1: Geogràficament. Normalment, doncs, estem... Jo ho veig, no? Doncs... I donant classes, la gent, doncs, coneixen molt tot el que és la música centroeuropea, no? Hi ha un gran valor per tot això, no? Jo no sé per quin motiu, perquè a casa meva el meu avi era compositor i tinc un cosí que és músic també, el Joan Albert Amargós, que hem viscut la música clàssica a tope, no? Jo de petit me'n recordo que escoltava Stravinsky o Lutoslavski, compositors que probablement ningú conegui. Stravinsky sí.
0: Stravinsky bastant.
1: Però Lutoslavski no.
0: No tant, sí.
1: No, en aquest em referia. No, és igual o...
0: Bueno, però Paco de Lucía...
1: Espera, el que et volia explicar és que no sé per què, jo no sé per què em vaig sentir sempre identificat. Em va tocar molt la música que venia, no cap al nord, sinó la que venia del sud, diguéssim, no? I m'entusiasma tota la sintaxi, tota la música que es produeix a Europa, i la coneixo, el contrapunt, l'harmonia, tota aquesta mena de cosa magnífica, aquesta catedral de la música. Però, en canvi, vaig sentir que també m'agradava tot el que ve del sud i de resquilló que ve d'Orient, també, que també ve de la Índia i passa per l'Iran, per Pèrsia, en aquell... Bueno, és igual, i tota la cosa aquesta mediterrània, tot això m'ha tocat moltíssim. Per això em vaig interessar pel flamenc, no? Però jo, en aquella època, doncs... Bueno, és igual.
0: Bueno, portaves pocs anys de guitarra.
1: El Falla sí, m'entusiasmava, recordo que em tornava boig, sí.
0: Bueno, pensa que el Paco tenia un disc dedicat al Falla, vull dir que aquí hi havia uns punts en comú.
1: Mira, precisament quan jo vaig estar a Madrid, que vam gravar això, doncs s'estava gravant aquest disc.
0: El disco de Falla.
1: És curiós, eh?
0: Sí, clar. Hi ha, bueno, doncs, hi ha punts de contacte.
1: Jo no sabia on estava. Era molt petit, era molt jove, no? Ara ho veig. Vull dir, a més, aquesta gravació del Paco amb el seu germà, el Ramon, és magnífica, és preciosa, no? I estaven obrint-se, no?
0: Sí, ell sempre va anar buscant camins nous, sí. No, a veure, la gràcia és que en aquell moment vau coincidir.
1: Això és el que han fet els músics bons, me cago en dir. Sí, en Manuel de Falla també se'n va anar a París i va conèixer allà tota una sèrie de gent que li van obrir els ulls. Només hi ha una cosa que no es pot transgredir, i aquesta la recordo que me la va dir el Paco. No perdre el centre. Què vol dir això? Si tu agafes i te'n vas a buscar en una altra cultura coses que et puguin enriquir la teva, no tot s'hi val. Per fer síntesi, la música, ara em parlen del mestissatge com si fos el gran descobriment. La música sempre ha sigut això, però amb elegància. Les persones fondes i extraordinàries que han incorporat nous elements en la seva música i que aquests elements, a lo millor, els han descobert a fora, d'influències de coses externes, si ho han fet i se n'han sortit, ho han hagut de fer amb una gran elegància.
0: I conservant aquest centre.
1: Sí. Sí, a mi no m'agrada parlar de flamenc perquè li tinc molt de respecte. A mi m'agrada amb entusiasme, no? I ells, doncs, tenen la seva manera de viure, la seva manera de funcionar, per això hi tinc molt de respecte. Hi han coses que no estan escrites en els llibres, que no funcionen, que sonen malament. I ells ho saben, això. Jo no... Jo puc agafar-los coses, però he de vigilar moltíssim de no perdre aquesta cosa, no?
0: Aquesta cosa teva?
1: Sí, a banda de que jo no sóc flamenco, ni molt menys. Si jo agafo... jo sóc català. Però, i això t'ho dic amb la màxima profunditat a nivell estètic, diguéssim, no? A mi m'agrada molt Montpou. Jo entenc per què fa aquests girs. No t'ho sé explicar d'una manera tècnica. M'agrada què fa el Toti, per exemple. Toti Soler m'agrada. I estem en la vessant més popular. Entens què vull dir? Hi ha coses de la música d'aquí que venen reflectides pel sol que tenim, pel color del mar, per les olors, pel menjar. Tot això crea una estètica determinada. Jo sento dos acords de Montpou i dic, ostres, que és maco, sona català això. I ara no parlo, parlo a nivell estètic.
0: Vale? Si vas al centre, això...
1: Però si jo vull incorporar coses del flamenc a la meva música, i ho dic amb tota la humilitat, ho he de fer... Amb molta elegància i amb molta finura. No vull que perdi una cosa que no la puc transgredir de mi mateix. I això és... Això, aquesta veu interna que intentes escoltar-te de que tot no és possible i que hi ha coses que són meravelloses i queden bé, aquesta veu interna...
0: L'has d'escoltar sempre.
1: És la que has d'escoltar. I el Paco, quan m'estava explicant que no hay que perder su centro, tot això venia d'això que estàvem parlant ara, ell em deia, diu, ostres... John McLaughlin, Aldi Meola, me ponen unas escalas rarísimas, de ahí el tío, ¿no? Y yo digo, yo quiero aprender todo esto. Digo, pero no quiero perder mi centro. Que volia dir, sí, però no tot s'hi val, perquè de vegades hi ha coses que sonen molt, molt patxangueres.
0: Sí, hi ha uns perills estètics, sí, sí, importants. O no, un músic es pot perdre.
1: Clar, jo estic parlant aquí per parlar i cada vegada m'agradaria parlar menys. Sí, perquè... Bueno,
0: doncs ara escoltarem la cançó Tres Quarts, una altra vegada amb la Sílvia Pérez Cruz, i Feliu Gasull. És una composició de Feliu Gasull.
1: Amb un text d'Enric Casasses.

0: Estàvem escoltant Tres Quarts amb la Sílvia Pérez Cruz, el Feliu Gasull a la guitarra i un text d'Enric Casasses.
1: Exacte.
0: Enric Casasses és un gran amic teu. He fet conjunts, mano a mano, guitarra i recitat.
1: Hem fet moltes coses amb l'Enric. Hem fet moltes coses. Teníem un espectacle junts amb guitarra, sí, però també vaig escriure tota una cantata que es va fer a l'Auditori amb... que es deia La tonalitat de l'infinit. Tot això va ser amb ell i després... Bueno, hi ha moltes obres també. Una cosa, em va escriure un text també per una obra que pel Festival de Música Religiosa de Girona, me'n recordo que va venir a cantar, que era... va ser curiosa aquesta obra, perquè era per tres cors de nens. Un era l'Escolania de Montserrat, l'altre era un cor que va venir de Fez, un cor àrab, i l'altre va ser un cor jueu que venia de Tel Aviv, me'n recordo.
0: Quants cantaires? Quants eren?
1: No sé, devia ser 20, 20 i 20 o alguna cosa així. Ho van fer a la Catedral de Girona, això. I era una obra que era per aquests tres cors, diguéssim, que cadascú tenia... Aquesta obra tenia l'entrada que entraven els... amb una mena de cosa gregoriana, entraven el cor cristià, que se'n deia, no? Després hi havia una petita intervenció del cor àrab, cor jueu, i després era tota l'obra junta, no? Res, és igual, i això anava amb una orquestra de cambra, diguéssim.
0: I amb un text d'Enric Casasses.
1: I el text, que per això ho he dit, sí, exacte.
0: Val. Ara sentirem un quartet de guitarres, que és una de les coses que tu també has treballat, és el Quartet Breu, i... Per què t'ha interessat el quartet de guitarres? Perquè tu fas moltes coses amb la guitarra a recordings a casa teva, a l'estudi, i d'aquí va sortir la idea de fer el quartet de guitarres?
1: Ostres, no, la veritat és que a mi m'agrada... Sí, això és una història divertida. M'he passat moltes hores a casa meva gravant-me i sobregravant-me i fent històries, no? Recordo de petit, però això és igual. Bé, sí, és igual, sí. Vaig haver de fer uns arranjaments... amb guitarra i em van regalar un Tascam de 8 pistes que era un caset. Ostres, i tocant mi mateix vaig flipar, no? M'ho passava molt bé tocant i muntant pistes. Era una mica agafar la guitarra orquestral. Després el concepte de quartet no, però les primeres experiències que vaig tenir de gravar-me i gravar-me, ostres, va ser brutal, perquè era com agafar i ampliar moltíssim la meva guitarra.
0: Clar, era una guitarra orquestral.
1: Sí, i jo de vegades havia feia gravacions per coses, per d'estudi, diguéssim, i m'ho estudiava a casa i ho gravava a casa. I bueno, és igual, sí.
0: I vas veure l'interès de fer un treball amb guitarres.
1: Exacte. Perquè sempre, va res, si vaig intentar fer uns... N'he escrit tres, em sembla, tres o quatre, no me recordo. I esclar, és agafar i fer una obra amb una mica d'envergadura, no? Com el quartet de corda que hi ha per antonomàcia dels violins, viola, violoncel, que és una formació extraordinària. Vaig pensar, dic, ostres, doncs també podríem fer-ho amb la guitarra, això.
0: Doncs ara sentirem el Quartet Breu.

0: Ara m'agradaria sentir una peça d'orquestra que es diu Contraccions, que la vas fer pel naixement de la teva filla.
1: Precisament no.
0: Ah? Jo tenia aquesta idea.
1: No, no, és que...
0: Però és la idea del part, no?
1: De fet quan em van encarregar aquesta peça,
0: sí,
1: que havia de ser un concert per ser ballat,
0: sí,
1: era un ballet en realitat,
0: sí,
1: que era de la Fundació Rockefeller,
0: sí,
1: això va ser un encàrrec de la Fundació Rockefeller per al festival de Nou Mèxic, Santa Fe, als Estats,
0: sí,
1: Units, és igual. Doncs just en aquell moment vam tenir doncs un avortament amb la meva dona.
0: Ah.
1: I precisament el que relata... La música sempre explica una mica el que t'està passant,
0: sí,
1: en la vida,
0: clar,
1: almenys per mi.
0: Sí.
1: Doncs en aquell moment va ser això. I això és la història d'un
0: part que no va ser.
1: D'un part que no sé, diguem-ho així d'aquesta, sí, manera, però bueno, la vida és així i no, sí, no passa.
0: Doncs ara escoltarem Contraccions.
1: Per això es diu Contraccions.

0: Estàvem escoltant Contraccions a la guitarra, Pau Figueres.
1: Sí, això va... Sí. Aquest concert el vaig estrenar jo a Santa Fe, però a Nou Mèxic, als Estats Units, no? Amb un festival que feien, amb una orquestra que estava molt bé, de músics que agafaven bons de tot... de USA. I res, és igual. I després el vaig tocar a Venezuela, l'he tocat per molts llocs. Però hi va haver la possibilitat de fer-ho amb un grup d'aquí a Barcelona que toquen molt bé, que són collonuts, que és l'Ensemble Murtra, que es diu. I li van proposar en el Pau Figueres de tocar.
0: El Pau Figueres estava a l'SMUC en aquell moment.
1: Exacte. I així ens va venir la història. I el Pau, que és un músic collonut, doncs el va tocar. El vam estrenar allà a Santa Coloma de Gramenet, amb un auditori molt maco que hi ha. Sí. Estrenar no, el van fer ja.
0: Ah, però ja estava estrenat.
1: Sí, sí, ja feia anys que estava. Això és de l'any 98.
0: Sí. No hem posat cap obra molt recent, encara que tu constantment estàs escrivint coses. Jo tinc entès que has fet ara fa poc un encàrrec de Quintet de Vent.
1: Sí, l'últim que he fet és un Quintet de Vent amb guitarra. És un encàrrec d'un grup d'una gent alemanya i catalans que viuen allà.
0: També tens molta obra per cor...
1: Sí, tinc molta cosa. Massa cosa. Molta obra per orquestra, molta obra de cambra, molta obra per... En realitat, jo crec que he escrit per totes les formacions.
0: I molt per guitarra.
1: Menys una òpera. Sí, per guitarra sí, com que és el meu instrument, doncs n'he fotut molta de música per guitarra.
0: I l'òpera, sentirem algun dia una òpera de Feliu Gasull?
1: És que és absurd escriure una òpera perquè s'ha de... Vull dir, ja m'agradaria, m'encantaria, m'entusiasmaria. El problema és que hi hauria d'haver un encàrrec.
0: Sí.
1: O saber que s'estrenarà. És un projecte molt, massa gros, no? A mi em faria molta il·lusió, sí, però hi hauria d'haver un encàrrec.
0: Bueno, avui en dia s'escriuen molt poques òperes contemporànies.
1: Se n'escriuen poques, sí. Són obres d'encàrrec, diguéssim.
0: Sí.
1: El que passa que s'han de fer molts passadissos perquè te n'encarreguin una.
0: Sí, clar, òbviament necessites...
1: Has d'anar allà a parlar molt i tal, igual jo no soc gaire d'això.
0: No, necessites un pressupost important per fer una
1: sí, esclar, i això és una cosa institucional. És diferent una òpera de butxaca, aquestes coses són coses més petites. Jo ara m'estic referint al gènere de fer una òpera, un bacallà gros, diguéssim.
0: Sí, perquè tu ara, compositivament, en quin moment estàs? Quins són els teus interessos... En quant a...
1: Els meus interessos?
0: Sí, en quant a grups, a les possibilitats que tens.
1: Ah, no.
0: Et mous per encàrrec, tu vas fent...
1: Em mou per encàrrec, les coses que m'encarreguen, si m'agraden, doncs les faig. Ara estic fent un concert per piano i orquestra, del qual tu m'has ajudat.
0: Sí, espero que algun dia el veiem enregistrat també. Però tota l'obra orquestral que tens encara no ha estat enregistrada.
1: L'obra orquestral no.
0: Perquè tu tens molts discos de guitarra sola.
1: Sí, i de coses amb cambra i moltes coses fetes, no, diguéssim. Però música orquestral no he tingut aquesta sort.
0: Entre les curiositats que hem trobat amb els teus discos, hi ha un disc, una cançó, que és l'interludi per bandúrria.
1: Ja sé que estàs boig, tio.
0: És un tema molt antic.
1: Jo no sé d'on trobes aquestes coses, això és una cosa surrealista.
0: Està en un disc.
1: Està amunt... Sí, és veritat, però això va ser...
0: Jo m'imagino que devia venir...
1: Va ser una marcianada, això. O
0: sigui... Del moment en què tu tocaves amb el Javier Mas, que sí, tocava
1: sí,
0: la bandúrria.
1: Sí, i ho van gravar a Txecoslovàquia, em sembla que va ser això. A Praga, perdó. És igual. Però sí.
0: Escoltem la interludi per bandúrria.

0: Jo tinc la sort de poder donar classes a nanos que estan amb una gran il·lusió d'aprendre i que ja venen, diguéssim, doncs... També deu ser maca la docència a nanos més petits i fomentar tot això. Jo no n'he sabut potser mai, o no he tingut mai la paciència. Ara parlava de la meva experiència personal, de la gent que ve allà, doncs tots són gent que ja toquen i que tenen molta il·lusió. No només estic amb guitarristes, estic amb molta gent, perquè també precisament m'agraden tots els instruments i tots els instrumentistes. El que sí que intento com a cosa bàsica és que la gent disfruti, que se'n doni en compte que la música només és un camí de descobriment, que de vegades es fa molta parafernàlia amb la tècnica, es munta tot un pollastre impressionant amb la història, el contrapunt, l'harmonia, no? I que es perd aquella il·lusió màxima i fabulosa que és la pell de gallina, la sensació d'estar disfrutant i d'estimar el que fas, no? Això és el que intento explicar potser en els nanos, que quan toquin, que toquin enamorats.
1: Per exemple, si et fan una interpretació d'un tema concret, fas unes correccions en aquest sentit o...
0: No, faig que ells... Tinc ganes de prendre consciència si realment estan entenent el que estan tocant. Si ho toquen, si ho entenen, sí que es nota, diguéssim. De vegades la gent espera una mica que els hi diguis on està el crescendo, on està la cosa, que els hi donen... Hi ha gent que no, hi ha gent de tot, no? Jo el que vull és que ells decideixin per ells mateixos on està la música, i la música és una cosa molt personal que ningú te la pot ensenyar. Jo personalment no crec en els mestres. Això del mestre és un bluff, no existeix, mi maestro. No, senyor, el mestre ets tu mateix si ets capaç de veure les coses. Però, és clar, això és molt complicat. Aleshores, l'únic que has de fer és donar-ne a les persones és autoestima i il·lusió perquè ells descobreixin per ells mateixos la seva manera de funcionar.
1: Però, d'acord, però amb quina metodologia ho fas?
0: O sigui, per exemple... La metodologia no la coneixo. Penso que la metodologia és ser capaç d'agafar i veure amb una persona i veure què necessita. I això amb els anys te'n vas donant compte més, no? Però hi ha una qüestió molt de veure com aquella persona... Què és el que necessita? Tots són diferents. I si burxes una mica, tothom està amb algun problema, amb alguna cosa, i aleshores és meravellós quan pots ajudar en algú perquè l'ha sabut veure una miqueta, no?
1: Però tu, per exemple, et venen, et fan una interpretació d'algun tema... I que els hi fas repetir un fragment...
0: Això depèn de les coses, no?
1: Sí.
0: Depèn, no sé. Tu el que intentes és que una persona pugui assimilar i pugui tocar una cosa amb convenciment i que ho entengui, i es tira enrere, i es mira de sincronitzar les coses, però sempre des d'una vessant molt...
1: Doncs...
0: de feeling.
1: Ens despedirem del Feliu Gasull amb, de nou, la cançó Fer.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us portem a una persona que viu al barri de la Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
2: Com he dit, veïna del barri de la Plana, i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
3: Sí, crec que sí, que era el 75. Tres anys després de casats, ens anem venir a viure ja permanentment a Esplugues.
2: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
3: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, de Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí, i al vespre arribàvem tard, i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que la nit a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem sentir molt de pressa, molt a gust.
2: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat, també és un barri acollidor, eh? No és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent a Montbau.
3: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem, el cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, i l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble. Sí, estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'hem trobada, no l'havíem trobat allà al barri aquell.
2: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable...
3: Sí, molt bé.
2: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
3: Ah, exacte, sí.
2: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
3: No, però des de casa no el veiem.
2: No el veiem.
3: Però des dels carrers, sí, eh?
2: Des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
3: Sí.
2: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
3: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó. Allà a l'Avinguda de Montserrat, davant de l'Escola del Mar, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró, ara és fàbrica, però abans era un taller, i tots hi col·laboràvem, o sigui, nosaltres érem nenes llestes, perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dues germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar, oi? Fins que anem a acabar la carrera, i llavors doncs vaig dir: jo vull el meu.
2: I què vas estudiar, Montserrat?
3: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals, i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar, bueno, no em van enredar, jo vaig preguntar on es pot estudiar educació física, i hi havia dues possibilitats: estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. i me'n vaig anar a Madrid. El meu pare molt, primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar educació física, que ha sigut la meu, el meu ofici. Però penso que també era el meu ofici de mestre d'educació física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
2: L'esport ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
3: Sí.
2: Ha sigut,
3: sí,
2: finalment, sí, la teva professió.
3: Ha sigut. Primer, de molt petita, fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer amb una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola. Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar, perquè allà ja era incompatible completament, perquè hi havia moltes hores d'esport, però no precisament de natació. I després allà vaig aprendre a tocar una guitarra, perquè una companya em va dir... Ah, sí, vaig ensenyar a nedar una noia, vaig ensenyar a nedar una noia gran, que m'ho va demanar el meu exentrenador, i em van donar uns diners, i amb aquells diners em vaig comprar una guitarra. L'any següent vaig arribar a Madrid, a l'escola, i clar, no sabia tocar la guitarra, però una companya em va dir, jo te n'ensenyo. I ràpidament m'hi vaig ficar i vaig estar fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid, fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria, però eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlava en català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien, vale, bueno, aquestes en Cristiano, però va, i feien en broma, ho feien en broma, i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà. Traduïa les cançons, els explicava, i les senyores aquelles de la secció femenina, totes molt bé, molt contentes i molt apanyades, no sé, jo, que això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan era els anys 70, que no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà, penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, canviem molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
2: Anirem després a aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar? Perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical.
3: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta, i dins de l'escoltisme, doncs, hi havia, de vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp, i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns, aleshores em van liar que vés a fer aquest concert aquí, i ara el concert allà. Després tenies un representant que et deia ja els dies que havies d'anar, però al mateix temps treballaves de professora d'educació física, qual cosa dona que la veu la fa servir molt, és a l'aire lliure, sues, entres, molt complicat. I també anava a la Radioscop amb un programa amb el Salvador Camilla, vaig estar molts anys, bueno, un parell d'anys, anant dos dies o un dia a la setmana allà a cantar. vaig tenir la sort de conèixer gent molt maca com el Lleó Borrell, el que era poeta, el Josep Maria Andreu, que és el que feia les traduccions de cançons franceses i que li vaig cantar bastantes cançons.
2: Va ser una època molt important, perquè el Salvador Escamilla va fer una feina ingent en aquest sentit.
3: Preciosa, preciosa, era una bellíssima persona, tot i que... Bé, no ho diré, però era un senyor molt maco, molt. I a ell li agradava una de les cançons que em va donar el Josep Maria Andreu perquè cantés jo, i ell les volia cantar. I penso, i jo sempre vaig dir, són cançons més properes a tu, a un home que a una dona, perquè parlar d'un home que trobarem una dona i una no sé què, i clar, eren molt maques, a mi m'encantaven aquelles cançons. Eren de Leo Ferrer, del francès, i aquell senyor, doncs, el Josep Maria Andreu volia que la cantés, i el Escamilla no volia que la cantés perquè em van dir després que és que ell la volia cantar. I jo vaig dir, bé, em sembla lògic, perquè és una cançó d'home, no és una cançó de dona.
2: I quina cançó era, Montserrat?
3: Era Vell Camarada, i la de... si busco... són cançons franceses i que parlava d'uns passavolants que anaven pel carrer i que algun dia havien passat només menjant un animal d'aquests de l'aire i que era molt trist. I unes cançons tristes, que a mi m'agradaven molt.
2: Però, més alegria.
3: Però eren apropiades per un home. Estava ben segur, però... Bé, les vaig cantar bastant i anaven bé.
2: I aquesta època musicalment et porta molt lluny. Abans has dit que no, que tenies la teva feina com a,
3: sí,
2: com a entrenadora, sí, i educadora, sí, sí, esportiva. Per tant, és una època curta per tu.
3: Sí, curta. Va ser curta perquè va haver-hi un moment que vaig dir s'ha acabat i vaig tallar. Perquè em sabia greu, però vaig veure que havia d'escollir entre... l'esport, que m'agradava molt ensenyar i tot això, o cantar.
2: Que tirava I més l'esport, evidentment.
3: Tirava més l'esport. I el cantar, tot i que m'ho passava bé i era molt maco, però també sou molt nerviosa, a vegades havíem anat en llocs amb més de 1.000 persones, a Cervera, me'n recordo el pavelló que hi havia el Serrat, com a primer, però després teníem els quatre que anàvem al darrere i cantàvem les nostres cançons, i clar, tanta gent, jo és que tampoc m'agradava la gent, o sigui... No m'hi sentia molt a gust.
2: Et feia pesar d'una mica de...
3: Exacte. Sí, eh? Crec que és una mica de timidesa o el que fos, però...
2: Quina edat tenies?

0: No era el meu... jo m'agradava per català, perquè ho feia perquè jo sóc catalanista i ja està, no tinc res de política. Però em deien, és que si ets catalanista ja fas política. Dic, bé, doncs serà aquesta política, l'altra no m'interessa, perquè havia cantat amb l'Ovidi Montllor i havíem xerrat, anat de viatge junts, i xerraves amb ells i tot això, i veies, jo la cosa política tampoc no m'interessava gaire, però bé, era això.
1: Doncs deu dir no per no interessar-te amb els noms que has dit i les persones que has mencionat estaven políticament molt identificades.
0: Sí, sí, sí. No, era gent maca. Però sí. Bé, per exemple, Lluís Llach, anem a cantar moltes vegades amb ell i va ser molt maco, molt bé, era un bon tio. És el que recordo més estima, eh? Anem fent bastants viatges a pobles, quedar-nos tancats en un dia que se'ns va espatllar el cotxe i anem a tenir la Dolors Lafitte i jo dormim en una habitació, els nois a l'altra. Va ser... Hi ha moltes aventures que van ser molt maques i que recordo molt estima, però no tenia caràcter. I a més avui... perquè com havia de venir aquí m'havies demanat una cosa, he llegit un escrit i posava, no tenia, era, la Montserrat era un que feia uns comentaris, que ha fet una espècie de llibret de la cançó catalana, i posava, no tenia molt d'interès, eh? Jo no el recordo gaire, i em va posar, no tenia molt d'interès perquè nosaltres ja volíem, i possiblement si m'ho arriben a dir, perquè era un grup, era un grup de, que tocaven i molt bé i tot això. Però si m'ho arriben a dir que a cantar amb ells, potser m'hi hauria animat. I vaig cantar un parell o tres de vegades, en concerts. Però no m'ho van arribar a dir. I ara me n'entero que els havia fallat la Glòria, no sé si la coneixes tu, no, perquè ets molt jove, però bueno, hi havia una noia que es deia Glòria, que era una cantant i que tenia moltes il·lusions de ser ella sola. I jo, això d'anar sola pel món, m'ho havia passat molt bé, aquests concerts que havia anat amb aquesta colla, que hi havia un que tocava la berra, l'altre tocava la flauta, l'altre el violí, una cosa ben rara, ben estranya, i jo rascava la guitarra i allò m'ho havia passat molt bé, i si m'ho arriben a dir, jo a vegades em fa gràcia, dic, un dia li diré, si m'ho arribeu a dir, m'hi hauria ajuntat perfectament, i ells no explicaven com volguen dir, és que no tinc interès, i clar, ens havia fallat aquest, i anem, van començar, però bé, són coses de la vida que no em sento gens...
1: Que han passat fora. I ja està.
0: Sí.
1: Montserrat, pel que m'estàs explicant i pel tipus de feina a la que t'has dedicat al llarg de la teva vida, és molt important per tu treballar en equip.
0: Sí, sí, penso que és fonamental. Quan en una escola he trobat un equip de gent que hem treballat més o menys a gust, que ens hem planificat la feina i que hem anat junts, perquè els d'educació física sempre som una part molt separada del reste, però si has trobat una persona que t'hi sents a gust i portes una línia i tots ens respectem amb les nostres diferències, perquè són molt diferents. Els últims anys d'aquí a l'Institut de la Mallola, doncs el professor era de futbol i era de l'Espanyol. I jo era del Barça. En aquell temps ensenyava els nens del Barça a volei, que eren nens de l'institut. En l'institut teníem l'equip infantil del Barça, ens ho pagava tot el Barça i va ser molt maco. I aleshores, doncs, però ens enteníem molt bé, ell venia del món de futbol, no era d'educació física, era d'un altre món, però ens respectaven molt bé, jo vaig acceptar coses que a ell li agradaven i ell acceptava el 90% de les coses que m'agradaven, com jo també em quedava el 90 o el 80, eh? Doncs no era perfecte.
1: No et conec gaire perquè fa poc temps que t'he conegut. Ens hem conegut a les trobades a la plaça de l'Ajuntament tots els dimarts, i això ho diem clarament i no ens en amaguem, perquè és una cosa que a nosaltres ens il·lusiona perquè compartim els mateixos anhels. Dic que fa poc que et conec, però pel poc que et conec estic segura que tu a la vida tots els problemes que se t'han posat al davant els

0: solucionat, perquè tens una alegria i una vitalitat que a mi em dona la impressió que tu ho has solucionat tot sempre amb aquesta força que et caracteritza i que una mica has deixat que la resta es faci partícip de les seves il·lusions i de tirar endavant. I un exemple és això que em dius, que aquest altre professor poder no estava del tot d'acord, però amb el teu caràcter sempre endavant.
1: No, i ell tenia coses molt bones i jo les vaig enganxar també, no era tan diferent, però dic aquest moment. També he treballat amb sords, amb nanos sords. 18 anys vaig treballar a l'Escola Municipal de Sords de Barcelona, però era preciós. Una de les millors mestres que he conegut, jo n'he conegut dos, que jo, xapó per les senyores, una era a l'escola Aula, que també treballava, i una altra a l'escola aquesta dels sords de Barcelona. Perquè nosaltres, els d'educació física, teníem el pluriempleo, això que molts diuen, no? Això era normal, anàvem dos, tres escoles i no... Fins que no he estat a un institut, no he tingut un horari sencer en una escola. I a l'escola de sords era molt maca, molt una directora que era una iaia, però la tia que bé entenia, que bé parlava, que bé movia els nanos. Sempre recordaré un nano, una mestra li venia i deia, és que aquest nen no li surt la ca, la ca. I jo estava escoltant, perquè a mi pensava que em dedicaria els últims anys, de quan sigui més gran, deixo l'educació física i em dedico a mestra de sords, perquè em va agradar molt. I veies la senyora que no sé,
0: gesticulant
1: unes coses i el nen treia la ca. I això és que em vaig quedar bocabadada. Era meravellosa aquella dona. En aquell temps els nens eren sords, purament sords, i aleshores amb gimnàstica fèiem virgueries. Vaig intentar fer vòlei amb ells fins que vaig fer un partit. I vaig donar-me compte que, clar, ells no s'escolten. I el mateix àrbitre ens deia, i per què no se dicen mía? O així, dic, és que no se senten, clar. O sigui, vaig veure que els podia ensenyar vòlei, o sigui, vaig ensenyar vòlei, però no podien jugar partits de vòlei perquè no hi havia la possibilitat. He après molt amb aquestes cagades que vas fent ensenyant i tot això, però va ser molt maco, L'escola de sords va ser molt maca, fins que llavors ja va venir una colla de gent que la millor cosa és que no sapiguessin res de nens sords, i tu veies els nens que feien el que volien. Estava prohibida la mímica, que ara és una assignatura, és una cosa de riure, i me'n recordo que venia el director i et deia, ¿qué me ha dicho este niño? I jo li deia, pues te ha dicho puta y maricón. Ai, perdoneu, però coses d'aquestes que a mi m'encantava aprendre a parlar amb ells, sí, i que ells m'entenguessin, i a vegades em deien, no sé, llama, sí, però fas així, no? Però també es pot fer així, però nosaltres ho entenem, et deien, o sigui que...
0: De fet, hi ha entitats que tenen tallers del llenguatge de signes.
1: Exacte, ara, però sí. En aquell temps, no. En una escola de sords era prohibit, els professors no havien de saber res de sords. Jo quan vaig veure aquella pandilla que van arribar, els antics se'n van anar repartits a les escoles de Barcelona, i eren els que sabien ensenyar a parlar, i els que es van començar allà havien de tractar els nens. El primer dia que vaig anar a una classe a buscar els nens petits, dic, un nen d'aquí, un nen mirant a l'altre cantó, així, i dic, i com s'enteren? Pum, anar donant copets als nens. Els professors no havien de saber perquè se les havia de tratar com a los niños oyentes. I ho dic en castellà perquè allà s'ensenyava en castellà als nens, sorts, jo deia.
0: Ara tenim llenguatge de signes en català.
1: Ja.
0: De fet, hi ha una entitat aquí a Esplugues, a l'Espluga Viva, que va intentar fer un taller de signes en català, de llenguatge en català, i no vam poder fer el taller perquè la gent no es va apuntar. Necessitaven un mínim de persones per apuntar-se, però sí que és veritat que hi ha gent molt sensibilitzada en el que els interessa el llenguatge dels signes.
1: Sí, sí.
0: I de fet, tenim una cultura que parlem molt alt i cridem molt quan parlem. Mm. I poder aprendre què és el silenci també seria maco.
1: Oh, i tant. a la classe aquella no em gastava la veu, aprofitava per no gastar la veu, i perquè parlaves però sense fer so o parlant, i vaig aprendre a baixar la veu a les classes normals, perquè clar, amb ells podies anar parlant baixet i anar fent, gesticulant les coses, i s'enteraven perfectament, i era una, era fluixeta, en sabia poc de parlar perquè ningú me n'havia ensenyat, només veient, i veient els nens, i els nens deien, això es diu d'aquesta manera, tu ho fas d'aquesta manera, però ja t'entenem, eren molt macos, molt. Va ser una experiència molt maca, aquesta també la considero molt important.
0: En la teva vida professional, com has dit ja fa estona, has hagut de fer servir molt la teva veu, perquè quan estàs en un partit, sí, has d'aixecar molt la veu.
1: Sí. Bé, potser en un partit menys. En un partit menys. Això que veieu els futbolistes, que l'entrenador que fa aquells crits en volei, això, si tu no has treballat abans, molt difícilment t'entendran, eh? Un bon entrenador, sempre opino, és el que diu, enrere, endavant, més aquí, els nanos et veuen i ja saben el que tu els hi diràs, i no necessites, però els entrenaments sí, els entrenaments sues, vas al darrere, tires pilotes, ara tires una pilota amb un nano, i això no t'ajuda gens a funcionar, a que la veu se t'arregli.
0: Has dedicat a fer entrenaments amb vòlei masculí o femení? O has fet de tot?
1: He fet, en principi, jo vaig començar amb una escola, una colla de nanes, em van venir, em van dir, l'any que vaig començar a treballar a aquesta escola, que és el primer any que vaig treballar després d'aprovar la carrera, i em venen i em diuen, ens ensenyaries bàsquet? Dic, home, jo bàsquet, la veritat, no soc, però vaig fer l'especialitat de vòlei a la carrera, i m'agradava, i vaig dir, si voleu us ensenyo vòlei. Em van venir una colla de nenes grans, de 15 anys, ja grandetes, i m'hi vaig dedicar, i anem començar, van agafar aquí, érem 8-9 noies, i de seguida van pujar a primera divisió i tot, amb 3 anys, en aquell temps era fàcil, eh? Aquell temps es podia fer, ara amb 3 anys, i amb nenes començades a 15 anys, impossible. Ara, en aquell temps també ho vaig aconseguir, perquè hi havia un parell de jugadores, noies, que tenien talent, i el talent també es paga. Però anem a agafar aquella colla i vaig començar a l'escola que jo donava classes d'educació física, però això era lliure per al meu compte i així. I de mica en mica anem a anar fent equips, perquè l'escola era gran, i anem a començar a fer equips, les noies només feien vòlei. Clar, anem a ser l'equip que hem sigut més vegades campió d'Espanya i més vegades campió de Catalunya de vòlei en aquells temps. Algun any pues, havíem quedat primers i segons, o sigui, l'equip d'últim any quedava primer i el de segon any quedava segon. Però és que la diferència que ens ho preníem, jo m'ho prenia molt en sèrio, i tenia un equip, de seguida vaig anar recollint noies, que eren d'aquestes que havíem començat, i feien d'entrenadores, i només érem dones entrenadores a Sant Isabel. Era una escola que es diu Sant Isabel, i que en aquell moment existia, i que ara ja no és això. És una altra escola. Ho vaig deixar perquè va deixar de ser Sant Isabel.
0: Montserrat, l'esport, dedicar-te a l'esport ha condicionat la vida familiar? Perquè, clar, vol dir treballar al llarg de la setmana, entrenaments, partits...
1: He tingut sort. Aquestes coses no es poden fer una dona o un home, fins i tot. Un home sense la col·laboració de la dona. De que digui, mira, aquestes hores estàs entrenant, però jo me n'encuido dels nanos i així. El meu cas, el meu marit, ens hem conèixer en un curs d'entrenadors. Ell, el seu ofici és aparellador. Però ens hem trobat a Santander en un curs d'entrenadors que vàrem anar, i d'allà, a l'any següent, ja ens hem casat i ens anem a veure uns 30 dies en tot l'any, perquè clar, ell entrenava un equip, ell treballava a Huarte, en una empresa que el veien enviat a Badajoz, i allà estava fent una obra d'aquestes del ministeri i coses d'aquestes, i llavors ens vèiem quan ell no tenia partit. Doncs llavors ens vèiem a Madrid, o una vegada ens anem a veure a Mallorca, perquè jo vaig anar a Mallorca a jugar amb les meves noies. Durant un any vaig calcular que uns 35 dies ens anem a veure, comptant els 20 dies que ens anem coneixent al curs d'entrenadors, 22 dies que anem a estar junts en un curs d'entrenadors. O sigui que va ser ben bé el voleo. I ell va deixar la feina d'allà i va venir a Barcelona. I, o sigui, li tinc que agrair això, perquè si no, no hauria pas aconseguit,
0: I al principi ens has dit que vas venir a viure aquí a Esplugues quan feia just 3 anys que us havíeu casat.
1: Exacte, sí.
0: I, per tant, la compaginació familiar hauria de ser més fàcil en el moment que veniu a viure aquí a Esplugues?
1: Llavors no treballava a Esplugues. He treballat des de que ja van haver-hi oposicions i vaig fer-les. Llavors jo treballava a Sarrià, que dins de tot treballava a Aula, a Sant Isabel, a aquesta escola, i a l'escola de Sors, que era a Montjuïc, però bé, anava amb un cotxe amunt i avall i anava sortejant tot. I després, les nits, ell durant un temps va estar col·laborant amb mi també, ja hi havia un home, ja no eren tot dones, i bé, i anem a anar fent. Després, esclar, ell va entrenar al Barça, ja es van anar els homes ràpidament. També vaig dir un dia una colla de noies que eren molt maques, i que havien sigut companyes meves de jugar, i arriben a casa, el meu marit no el coneixien de res, acabava d'arribar a Barcelona. És lo típic masclista que les dones ho som. Dic, escolta, el meu marit va arribar i venen a casa a proposar-li que faci d'entrenador de l'equip seu, que era l'equip més important de Barcelona, diguem-ne. I aleshores jo vaig dir, escolta, i a mi mai m'heu demanat això? I ell no havia entrenat mai un equip de categoria important ni res, però és un home, lo típic. I els hi vaig dir, i era una noia, una que és periodista, molt maca, però li vaig tirar en cara, dic, escolta, a mi, el més segur t'hauria dit que no, perquè jo sóc molt de... he començat una cosa i això és com aquí a Esplugues, que treballem i l'edat que tinc i encara continuo perquè m'agrada que sigui el millor, que ho facin el millor possible, sóc una mica matxaca i així. Però segur que els hi hauria dit que no, però dic, no mai ho heu proposat i en canvi... aquest senyor no el coneixeu de res. No hi va anar en aquell moment perquè no podia per la feina i tot això. Però amb fill ho hem solucionat amb cangurs. Després algú t'ho treu encara. No el fill, El fill no. Són altres coses. Altres coses et diuen, podries haver-te dedicat més a fer coses. El meu fill ha sortit força bé, molt maco. Està fent d'entrenador també, és geògraf.
0: Aquí a Esplugues també fa
1: entrenador? Sí, fa d'entrenador, el vòlei d'Esplugues. Al final ho hem aconseguit i em va costar, però al final ha vingut i fa d'entrenador de l'equip juvenil i júnior. I bé, i espero que de mica en mica nosaltres ja ho deixarem, però jo ja m'he posat un tope i el marit, a veure...
0: Quina edat tens tu ara, Montserrat?
1: 77 anys.
0: I encara segueixes amb la mateixa il·lusió i força...
1: Home, és perquè jo penso que això no es pot perdre.
0: Vida,
1: això no
0: vida.
1: Es pot perdre. Sí. Perquè si no faig això, en faré una altra. Jo pensava que em dedicaria molt a fer fotos, perquè m'agrada molt fotografiar i fer fotos i així, però no tinc temps.
0: Doncs sàpigues que aquí a l'Avenç tenim la secció de fotografia.
1: Ah,
0: tenim una de les seccions de l'entitat, que és fotografia, que penso que ara només hi ha un parell de dones. Però estaran encantats de que l'entitat o la secció creixi i que es puguin incorporar dones. Per tant, si un cas ja et convido
1: ja
0: com a secció que som la ràdio de l'Avenç,
1: ho intentaré.
0: A que sàpigues que tenim aquí a Esplugues una entitat que es dedica a la fotografia.
1: Sí.
0: No vull deixar el tema del vòlei i tampoc vull deixar el tema que estem enllaçant ara del masclisme, perquè aquestes darreres setmanes hem tingut uns problemes que han sortit als mitjans de comunicació i que evidentment no voldríem deixar de parlar-ne, de tot aquest masclisme que envolta, ja no vull dir ni el vòlei ni l'esport, la nostra societat. Què ens està passant?
1: No ho sé, jo estic molt preocupada perquè veus amb nanos ben petits ja ho veia els últims anys que he treballat de professora, que deies, mare meva, anem malament, vas veient... I pensava, bueno, ja ho solucionarem, ho solucionarem. I veig que ni veient les imatges de les coses de que han tingut problemes aquests nanos que han fet coses greus, i cada dia es senten més valents, perquè la societat, jo suposo que no els para. No sabem parar-los, no sabem ensenyar-los prou bé, no són prou... exigents des de joves, des de petits, veure una actitud una mica masclista. Jo veig que fan a les escoles moltes coses, però a l'hora de la veritat no, potser sí que es veurà això que han fet ara, amb nanos de 6 a 8 o 9 anys, però dintre d'uns anys ho veurem. Però els que són ara de 12 a 20 anys és molt malament, una promoció molt dolenta, jo crec.
0: I a més, des dels mateixos clubs infundeu aquests valors de respecte, d'igualtat. Quan vam parlar amb el president de l'equip de futbol de Can Vidalet, tenen tot un ideari, tot un programari d'antifeixista, antiracista, de respecte. Quan hem parlat amb l'equip de bàsquet d'aquí d'Esplugues, exactament el mateix, el voleibol també. Vull dir que des dels clubs també feu aquesta feina educacional, de valors, però tot i això trobem alguns equips que segurament també persones. Ho fan, però són els nens aquests que...
1: Són individualitats, sí. Que una vegada juntats es senten valents. Però jo crec que el club aquest, no sé si dir el nom perquè em sap greu que ha sortit molt, que no tots són ells... I aquests, doncs, eren una colla, 3-4 nanos, i potser un entrenador poc preparat, que això també és molt important, perquè a mi, bueno, i suposo que la Laia, que és l'entrenadora d'aquest equip, que no és cap nena, és una noia de 22 anys, que ja és una adulta, i diu, clar, és que no m'hi havia trobat, i jo tampoc, amb 50 anys, no m'hi havia trobat en una situació així, i clar, ara tenim un protocol. Què es farà? La propera vegada que passi això, bé, ja ho tenim tot organitzat i tots els entrenadors a l'edat que tinguin faran aquest... Però en aquell moment, és que no havia passat, però és que ja que ja hi hem entrat dins d'aquesta cadena de problemes.
0: Heu anat ràpids, perquè clar, si ja ho teniu un protocol en el que tots els entrenadors s'han de comprometre a complir-lo...
1: Sí, bueno, però és que ells, jo mai he vist cap entrenador nostre, perquè estan bé. Quan agafes un entrenador ja mires primer que sigui bon estudiant, perquè si no, no podrà entrenar. Vas mirant una sèrie de coses. Humanament és una nena oberta, que no tindrà manies si té una nena amb unes dificultats d'ajudar-la més i coses d'aquestes. Tu mires les persones i... No crec que cap entrenador nostre se li escapés que una nena comencés a dir les paraules o els fets, o un noi, si tinguéssim nois, que diguessin el que va passar aquest diumenge passat.
0: Hem de dir que aquest programa s'està enregistrant el 30 de novembre del 2022, ja ha sigut aquest mes de novembre del 2022 que hi ha hagut uns fets que han passat i que us he vist involucrats, una de les vostres seccions de voleibol. I ja no direm més dades perquè ja s'ha parlat àmpliament, però que sí, Montserrat, que tot i que teníem l'entrevista emparaulada nosaltres fa molt de temps, doncs ara ens hem trobat aquest mes de novembre amb aquests esdeveniments tan propers. Tens ara, m'has dit, 70 i escacs anys, ja estàs jubilada, i m'has dit que t'agrada viatjar, però que no ho has pogut fer fins que no t'has jubilat.
1: Sí, ho hem fet llavors. Hem estat... molts llocs. Argentina, el primer viatge que anem a fer, Argentina ens va agradar moltíssim, preciós, la gent molt amable. Xile encara ens va agradar més la gent. Anem a estar bastant temps donant voltes per allà i va ser molt maco. Anem a veure vòlei, també anem a anar a veure vòlei, entrenaments de vòlei.
0: No.
1: Miràvem els diaris a totes les ciutats que arribàvem i ja... un entrenament, hi ha un torneig de no sé què, i anàvem allà, però bé.
0: Sí, imagineu-vos, la Montserrat i el seu home, quan van a una ciutat a viatjar, no busquen els museus, sinó els partits que es juguen.
1: També busquem els museus, sí. Si són importants. Però a Sud-amèrica, allà, a Argentina, era més la natura, era fotografiar animals, flor, els ocells que es quedaven quiets. Els ocells allà deien, i aquest ocell, que maco, i aquest, és que es queden quiets.
0: Perquè els hi facin
1: anar... Jo començava com aquí, des de lluny, anar fent fotos i anar fent-ne més a prop, i de vegades estàvem amb una distància de res, amb un ocellet d'aquests que aquí només aixeques el dit i ja se te'n van. Doncs jo crec que és un altre món, és un altre... Ells encara viuen molt primitius i no tenen... Els conills es paren perquè no se'ls mengen, els conills. Els conills els tens per allà al costat, al bosc, parlo a la Patagònia aquella profunda d'allà baix tan maco.
0: No se senten amenaçats i no fugen.
1: No, i els hi fas la foto, dius, vine aquí. No, tant així no, però vaja, quasi. I després també hem estat a Tanzània, Namíbia, a Tanzània preciós, una gent, els imbes, anem a estar... Molt bé, anem a anar amb grups que no eren d'aquests d'exhibicionisme i així, sinó anem a tenir, crec, bastanta sort i ens van portar gent que ens preguntava, el meu marit, anàvem amb quatre dones i ell, anàvem tres dones, tres, i li preguntaven, diu, i aquestes són les teves dones? Són les teves dones? I totes, i deien, no, aquesta és la meva dona, és aquesta. I quan et donen, quan has pagat per elles? I t'explicaven, no, jo tinc unes dones i les tinc totes en unes casetes, i deies que aquella tenia diverses dones, però perquè se les podia mantenir, i tot això. I tu passaves molt bé. Jo crec que eren bastant naturals. Sí. Amb ma germana anem a dir, és bastant natural. Jo crec que no era... preparat això perquè ens semblava tan raro que ens diguessin aquestes preguntes. El de Namíbia també va ser una cosa així, que ens hem trobat en un lloc, anàvem passant i fins a les Catarates Victòria, fins allà dalt de tot, vam anar amb autocar, amb un camió i anar parant, i molt maco també, això que dius. I també anem a veure amb un els imbes, amb els altres aquests altres, els famosos.
0: Els Masai.
1: Els Masai.
0: Sí, jo vaig anar a Masai Mara.
1: Exacte, sí, el Masai Mara i tot això. Doncs veure tinc les fotos dels animals. Allà és on he disfrutat més, fent fotos d'animals. Tenir un lleó aquí al costat, el cotxe enganxat a terra i que no podíem sortir, i els dos lleons així i la família allà, tot unes lleones amb els lleonets. Em vaig divertir molt fent fotos, però estàvem dient al final que s'estava fent ja de nit i que això, al final es van moure i anem poder posar la reductora i anem sortir del fang, perquè, clar, però aventures d'aquestes és una cosa que disfrutes.
0: De tots aquests països, amb quin paisatge et quedaries?
1: Paisatge?
0: Una foto.
1: Una foto Argentina. O Xile. Sí. Les muntanyes aquelles del Chaltén, en un barri que és l'última ciutat que van crear Argentina, perquè se la disputaven aquella zona Xile i ells, i van fer Argentina, van fer el Chaltén, que és com un poble de l'oeste. Eren casetes, més petit que això, de fusta, uns llocs per lligar els cavalls perquè la vida allà, els carrers eren de terra. Això sí, al final del carrer, jo li deia al meu marit, allò és la senyera. El meu marit, va, Montset, tu veus senyeres a tot arreu, que sí, que és la senyera, al final d'un carrer. I era un restaurant que es deia La Senyera amb la Senyera, i eren catalans. Eren catalans que havien tornat després de la guerra o coses d'aquestes, i els tios encara tenien allà i anem a menjar pa amb tomàquet i tot. Va ser molt maco allà al Chaltén. Posem unes vistes del Fitzroy i d'unes muntanyes del Saint-Exupéry i unes muntanyes precioses, i allà amb el còndor que passava i les fotos, tu passaves bomba. Va ser, aquells paisatges van ser molt macos. Ara, com a diferents, els d'Àfrica i la gent d'Àfrica, preciosa, encantadors, tots amables. A les 8 del matí havien jugat a les 8 del vespre anterior, bueno, feia 4 hores que havien jugat, i ens van dir que el Barça havia guanyat el Manchester. Diu, perquè havíem estat el dia abans, ens havien ensenyat coses al Masai, ens havien ensenyat cosetes d'aquelles, de com les medicines que feien servir, les plantes i tot. I l'endemà al matí, quan ens venien a buscar, perquè era perillós més o menys el camí, doncs venien allà amb la seva llança i ens deien Barcelona 2, Manchester 0. I tots allà, nosaltres ni molt menys ens havíem enterat, perquè ni els mòbils funcionaven, no entenc com s'enteraven. Però la gent maquíssima, de seguida connectaves amb ells, molt bé, molt bé. És un país, sí. I els paisatges per diferents. Era maco per als paisatges tan diferents. Jo els dic als meus alumnes entrenadors, sempre, recolliu uns quants diners, perquè tampoc és tan car, i aneu a Àfrica. Perquè l'Argentina és més complicat, però Àfrica és conèixer gent, és viure. Hi havia camps de voli també, eh? I anem a estar i, no, i també hem estat al Kirguistan, que això va ser un desastre, però bueno, al Kirguistan a 3.000 i pico de metres d'alçada hi havia uns pastors, unes pastores, que havien muntat el seu camp de voli allà. I com tenia una guia pro-russa, no ens va voler fer d'intèrpret. Però les noies jugant a voler i rematant i jugant la mar de bé, jugaven amb tècnica superbé i estaven amb la família, suposo que l'hivern estaven a baix i l'estiu estan amb els animals allà en un llac, que no recordo quin és el nom d'aquell llac, que és un prat enorme ple de delways, ple. O sigui, feia pena trepitjar nosaltres que veiem una del Baix i diem, oh, ni el guardem amb un paper i està prohibit i tot allò, allà feia pena trepitjar-les. Anaves tot el camp, tot de color rosa així.
0: Ara que ens estàs descrivint aquesta imatge, quina olor et ve? Quin record d'olor et ve? Perquè segurament que aquest paisatge va acompanyat d'una olor.
1: No t'ho sabria dir, això de l'olor. Sóc poc colorosa, sí? Possiblement. Val. No sé quina olor podia ser. I segur que n'hi havia.
0: D'herba, de terra mullada, poder...
1: Terra mullada, sí? Això segur.
0: Perquè allà necessiten humitat.
1: Sí, perquè estàvem allà a 3.500 metres d'alçada amb el prat aquell. Un de nosaltres va caure de cul i es va mullar del tot, però perquè va relliscar, perquè era anar caminant damunt de floretes. I sí, podria ser l'olor a terra mullada. Pot ser.
0: I de tots aquests viatges que has fet, un menjar que t'hagi impressionat, sigui bo o dolent?
1: Mira, això, el problema és que jo, Àfrica, arribo i els 3 dies ja tinc la panxa malament. O sigui que ja ho tinc molt clar, que els 2-3 viatges que hem fet, sempre, els 3 dies ja tinc la panxa malament, però vaig fent, vaig tirant, però ja no et ve de gust ni menjar, cosa que jo sóc molt menjadora.
0: Quan vam entrevistar a la Lluïsa Morera, d'aquí d'Esplugues, em va recomanar, parla amb la Montserrat Sant Martín, ja veuràs com és una persona interessant, que et pot explicar moltes coses, i així ha estat.
1: I la Lluïsa ho és.
0: I la Lluïsa també ho és.
1: La vaig conèixer amb l'escoltisme, perquè érem era de la Garba, de noies guies, i així.
0: Sí, ja fa anys que us coneixeu.
1: Sí, ella devia de ser... Ella és molt més jove, bastant més jove que jo, i jo era cap de Barcelona de noies guies i bé, i ella era una cap d'un esplet d'aquí.
0: Clar, perquè la Lluïsa tampoc és nascuda a Esplugues, vull dir, és espluguina, perquè si vivim a Esplugues som espluguines. Ella és a Barcelona, ara no recordo, em va dir el barri d'on era, I clar, després us heu retrobat també a Esplugues, perquè sí, no us vareu conèixer aquí a Esplugues.
1: Sí, però jo crec que ja hi devia de viure, perquè jo recordo d'haver vingut a fer reunions
0: aquí,
1: a casa seva, que recordava casa seva, i sempre que dic que pujo, vaig caminant per allà al barri de dalt i així, i dic, m'agradaria saber on és, perquè tinc la imatge de la casa d'haver estat allà reunida amb tota una colla de noies que fèiem reunions de noies guies, d'aquelles que es feien i que es fan, suposo, encara.
0: Montserrat, a qui ens recomanaries tu? A qui em proposes per convidar a venir aquí a la ràdio?
1: Mira, jo havia pensat en una noia, clar, tiro el meu d'allò, però és una noia que també, que penso que està molt involucrada, és una noia jove, deu tenir potser 24 anys, així, no ho sé, potser menys o més, no ho sé. És la Rosa Ruiz, que està molt involucrada en els castellers d'Esplugues, fa castellers. L'altre dia em diu, és que me'n vaig a assajar perquè fa els pastorets, coneix totes les coses aquestes de nens i d'aquí d'Esplugues. I a més, és una entrenadora molt maca, que ha començat des de petita fent d'entrenadora, i ara és entrenadora de l'equip sènior B, diguem-ne, el que totes les alumnes del sènior són sortides d'Esplugues. En l'any n'hi ha algunes que sí, i algunes venen de fora. Però en el B totes són d'Esplugues. Des de petites han ensenyat, han après a vòlei. I ella ara és l'entrenadora d'aquest equip sènior, i també és logopeda, és una noia, doncs, mestra, logopeda, i així. I penso que és un exponent de gent jove que treballa a Esplugues i que fa les coses, penso bé. Jo l'aprecio molt.
0: Doncs moltes gràcies, perquè és important. De fet, estic pensant que totes les persones amb les que he parlat en aquest espai són dones grans, i per tant és una oportunitat que em dones per tenir una persona jove i que aquesta persona també faci ara una cadena de dones joves.
1: Perquè ella segur que en coneix moltes. Cada dia em sorprèn amb noves activitats i m'agrada, i penso que està no només amb els castellers, sinó
0: amb moltes més coses. Montserrat, alguna cosa que m'he oblidat de preguntar-te, de demanar-te, i que tu voldries explicar-nos o dir-nos, alguna cosa important?
1: No, penso que hi ha tantes coses importants, però bé, no en tinc. Però bé, que hem de cuidar la joventut aquesta. Penso que això ja no ens pensàvem que ens ho trobaríem a casa, i ens ho hem trobat per primera vegada, que hem tingut que canviar la nostra manera de ser gràcies a aquests problemes, i que hem de ser durs. Bueno, durs, és que no necessites ser dur, tenen que entendre que s'ha d'anar per un camí, que les dones són respectables i que no necessiten ells per fer el xulo i tot això, perquè en realitat és que no tenen cap interès, aquests nois. I no donar-los molta importància, que també aniria bé, que nosaltres ens hem trobat ficats en tot aquest merder, i nosaltres ho anem a explicar perquè ens semblava que s'havia d'explicar, perquè ja que el club no ens havia dit res, ni s'havia disculpat ni cap cosa, doncs havíem de nosaltres parlar una mica. Però després ens han desbordat una mica. Els periodistes voleu molta carn de canyó i coses d'aquestes, eh? I aleshores hi havia un moment que deia, Telecinco, ara ens truca, i coses...
0: I a més, perquè va coincidir justament la setmana del 25 de novembre, i s'ha fet una bola molt gran.
1: Això.
0: Poder, si no hagués estat el novembre, que hagués estat el juny o juliol...
1: Hauria passat,
0: no desapercebut, perquè crec que no hauria passat desapercebut, però no hauria tingut aquesta volada mediàtica en el que s'us han fet entrevistes a RAC1, a TV3, a diversos programes...
1: I d'Espanya, i de tot arreu.
0: De tot arreu.
1: Dius, nosaltres no volíem aquest enrenou. Volíem que se sabés, i que es poséssim fi a moltes actituds d'aquestes, i que l'única manera és denunciant-les. Però, clar, era... després, pensant fredament, era molt imaginar-se de que no passarien coses, clar. I més en aquesta setmana, que era la setmana idònia perquè els senyors fiquessin la pota ben ficada.
0: Doncs ha estat una oportunitat de superació i de millora pel vostre equip i sí, també sí. Per la resta d'equips i de persones que s'han vist involucrades.
1: Sí, sí, sí.
0: I doncs gràcies, Montserrat, novament, per haver compartit aquests 55 minuts amb nosaltres a Esplugues FM. Ja saps que tu i qualsevol persona del boli d'Esplugues, del teu entorn, qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar i explicar, teniu els nostres micròfons oberts dintre de les nostres possibilitats. Som un equip humà de la ràdio petit, som tots voluntaris, com en el vostre cas en el boli, que és la nostra afició, i la convertim gairebé en la nostra professió, encara que tenim professions i tenim el nostre horari laboral.
1: Exacte.
0: Val? Amb la Montserrat doncs, hem parlat d'esport, de la seva joventut, hem parlat de música, de tots aquests valors que s'han d'infundar des de l'esport, d'aquest catalanisme arrelat que tens des de la teva joventut també, i d'aquest pas que hem de donar a la gent jove i tots aquests valors que ens puguin transmetre i tots aquests reptes de superació que ens dona la nostra societat.
1: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Montserrat, novament per estar aquí amb nosaltres. Ens veurem ben aviat pels carrers i les places.
1: Molt bé, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Gràcies.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol. Estic

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat